0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Bimbo.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
3: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
2: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
3: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Arrenquem a l'octubre en teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
9: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: lipstick, lip gloss, hickeys too.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: La ràdio sona diferent al Maresme.
3: Amb el tema curiós al dia, què ens portes?
4: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
3: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Hi ha una fuita d'aigua.
4: Sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del fons de l'esquerra no hi miri, perquè no...
3: Pues clar, clar.
4: No cal que entri.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: És com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
3: Al fons de l'esquerra no miri, no, sisplau, entri. Senyor agent,
4: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
6: Et c'est le vent qui frôle.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

Kinderhaltigkeitsgeld!

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després...

0: escoltant la ràdio un dia qualsevol al matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim a la Loba movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros amb vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: I estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sempre el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut. Cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen els trets als de Manolo González 3 punts, dèiem, d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C17 i a la C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui, encara amb aquest temps variable i molt indefinit, al llarg d'aquest matí alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona, i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempestes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alcamp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
4: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Doncs analitzem els resultats d'aquests comicis i ho fem amb l'Adrián Caballero. Ell és analista polític i professor de Ciències Polítiques de la UAB. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, molt bon dia.
1: Finalment, el PP perd 5 escons, es queda a 2 de la majoria absoluta. Juanma Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
9: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018 en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
1: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
9: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori. Ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són 500.000 menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha 500.000 de vot socialista, que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat els socialistes tampoc el 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
1: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa, per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
9: Com a mínim, segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són 2 menys que hi ha el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però, irònicament, el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs. I des del PSOE a Ferraz, el que parlaran és d'aquest 500.000 de vots que en unes generals podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà, de moment, en un mal resultat autonòmic.
1: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi. Que tinguis un bon dia.
9: Bon dia.
0: Notícies a tota la informació al teu abast.
1: Un home de 30 anys ja ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
10: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam que, com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
11: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
12: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, doncs, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
13: Ara, de bones a primeres, encara no. Suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí tindrà poca acceptació, perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
1: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i nou barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
14: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
15: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
14: La tensió alta és cosa de gent gran.
15: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
14: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
15: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
14: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
15: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el posible desarrollo de la hipertensión.
14: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
15: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuya.
1: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
16: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
17: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de

0: 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club, visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
1: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant el marcador les del Pla d'Urgell. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de l'Anoia.
2: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries, i, bueno, hem arribat als penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també, i al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no ho tirarem endavant, segur.
0: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, que va ser president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
3: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
4: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41

0: Nena edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de la xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Quitrà Calent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
1: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
2: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. És una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
1: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
2: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la, però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. No és el meu àmbit, i ho he de fer en vers, i va sortir en vers.
1: Laura Hortensi veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda o els Nois del Mar de Blai Bonet, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure que són més potents i explícites.
0: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
3: Els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials, per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
0: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
7: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
7: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Tony Modulation.
10: Una persona de lo más particular.
11: Recuerda hablar lo menos posible.
12: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'Aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra, en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana. Retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45 del matí. Us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Olmos.
3: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
4: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs per entendre com llegeixen aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: Bon dia.
1: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
6: Bé, avui hem estat convocats els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó, a més, de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva que a mi personalment m'alleugereix perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
1: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la Zona Franca, del Consorci de la Zona Franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci, i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment, sobre la taula, són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
6: Bé, en tot cas, ja repeteixo que hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció, i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
1: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la Zona Franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
6: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident. Però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós. Però aquí no hi ha res de nou. De manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijó i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses es poden fer millor. Jo que, personalment, des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari, també confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana, doncs, intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
1: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquesta anàlisi. Que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vostè. Salut.
1: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui, dilluns, estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. Tres quarts de vuit del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
7: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
8: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats a Andalusia.
2: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumud Flotilla, els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
9: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar agenollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent. Pels cops de puny i per les patades i la pallissa que em van donar, em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles. I a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i em vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
1: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
10: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.
11: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final, amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
12: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el cinquè triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juan i Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pasqual, que feia les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
13: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Bateman estel·lar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Quatre minuts per arribar a les 8 del matí. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de Castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de Castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, per TAC12 i per Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i a Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
14: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
15: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
18: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
19: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
18: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
19: també hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
20: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
21: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Tot seguit analitzarem la necessitat de la línia orbital ferroviària amb Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. Fem ara, doncs, una connexió en directe des del centre de Barcelona, on hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin és l'ambient ara mateix aquí?
3: Bon dia, Helena. Pocs minuts perquè obri la Sagrada Família les seves portes als visitants. Aquest grup de docents bloqueja l'accés principal al temple. Aquesta és la situació, Helena, i d'aquesta manera també arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions. Són els docents del Barcelonès els que estan convocats a aquestes diverses jornades territorialitzades que han convocat els sindicats en vaga.
1: Gràcies, Anna. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
4: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026, amb el lema aquesta temporada, rock and roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí. És hora punta, dia segurament també complicat, sobretot a les entrades i sortides de Barcelona. Volem saber a aquesta hora com se circula, doncs, per la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
5: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. Un camió s'hi ha accidentat i la calçada es troba totalment tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats per la sortida 549. També destaquem a la B23 a l'altura de Sant Just d'Esbert. Hi ha hagut un altre accident que talla la sortida 3 d'entrada a la capital catalana i provoca 2 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí. En aquesta mateixa via també retencions intermitents des de l'altura del Papiol. També destaquem a l'autovia A2, circulació molt intensa entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Altres accessos amb aturades, la zona del Vallès destaquem aturades a l'autopista AP7, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Mollet del Vallès i l'altura de Cerdanyola del Vallès, la C58, també molt plena a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en els dos sentits de la circulació. També aturades als accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Va arribant o no va arribant aquesta estabilitat?
6: Bon dia, Helena. Doncs de moment li costa i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirem tenint algunes comarques remullades. No és que haguem de tenir, sinó que les estem tenint, perquè en aquests moments plou i no poc, precisament, entre alguns racons del Tarragonès, de l'Alt Camp i del Baix Penedès, i, per una altra banda, al Prepirineu, sobretot entre el Berguedà, la comarca del Ripollès i la Garrotxa, on plou una mica més. Al llarg d'aquest matí aquests núvols més espessos anirem tenint al Prepirineu, comarques de Girona i al Camp de Tarragona, més clarianes cap a les comarques de Ponent i també les de l'Ebre. Aquesta tarda, de fet, aquest migdia ja, 1, 2, 3 de la tarda, bones tempestes i calamarsades que cauran al Vallès, al Penedès, també al Maresme, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, gran part de Girona en general. Al llarg d'aquesta tarda anirem tenint amb tempesta, també al Pirineu, i on no hi plourà serà l'Ebre i a les comarques de Ponent. A partir de demà, i sobretot ja el dimecres, dijous, divendres, Helena, passarem de la fresca que fa encara a l'estiu, i ho anirem seguint a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Almós.
7: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
8: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
7: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
9: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
7: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
2: des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Precisament, tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. El centre de Barcelona i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza a aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família, eh?
3: Bon dia, Helena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes als visitants, principalment als turistes. Aquesta és la situació en aquests moments. Helena, desenes de docents bloquegen aquest accés. Pensen continuar aquí una bona estona per impedir l'entrada dels turistes i la resta de visitants que poden visitar el temple a partir de 8:45 del matí. És l'acte de protesta amb el qual arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions dels docents catalans. Són els docents, els mestres i professors de la comarca del Barcelonès, els que estan cridats a aquesta nova jornada de vaga en un extens calendari. Helena, recordem que els sindicats convocants són la USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, han dissenyat i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades, i avui, insistim, recordem, és el cas del Barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta, passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació, per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Helena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'esperen més actes de protesta, perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí. A més de la manifestació central, a partir del migdia al centre de Barcelona, els docents en protesta podrien fer-se amb cadires, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig al davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Dos minuts per arribar a 8:45 del matí. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
10: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
11: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
4: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijó podia mirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia.
1: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?
12: Anem a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. És tan antic com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi a l'agenda, doncs perquè es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers, per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades d'aquesta Espanya radial i aquí de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi a l'agenda aquest projecte i d'alguna manera connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem reduïm aquesta dependència de Barcelona. És important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
1: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
12: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també, i aleshores el retorn, tenint en compte que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho començant amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident.
1: Pere Puig, entès, doncs, que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important. Ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
12: Molt bé i gràcies per l'interès.

I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanc i blaus, però la represa

0: no tenia, no estàvem anuïts. La unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lookman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes, d'Aina Florença, van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudó va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada, i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pascual que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
4: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de 3 quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara 2 jornades.

0: arribar a 8:45, el Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de La Xarxa.
1: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit aquí, al Notícies en xarxa.
2: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que, desgraciadament, les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte de la línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat el Notícies en xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: En uns minuts també conversarem sobre els pros i contres d'aquesta línia orbital amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que avui visita aquest plató. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. Connectarem en breu amb el centre de la capital catalana per comprovar com arrenquen les mobilitzacions d'aquest dilluns en protestes, hores d'ara, davant de la Sagrada Família. El PP, liderat per Juanma Moreno Bonilla, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del PP.
4: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i de Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de Castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de Castells l'any 1932.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 2:15, us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Almós.
6: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
6: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla i estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
8: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
6: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
2: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: I valoració positiva dels agents econòmics pel que fa a la posada en marxa del projecte de línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat al Notícies en Xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: Les ciutats educadores parteixen d'una idea senzilla però transformadora. L'educació no passa només a les escoles, sinó que tota la ciutat, els seus espais, les polítiques públiques, la cultura i la convivència, tenen un paper actiu en la formació de les persones. Aquest model, recollit a la Carta de Ciutats Educadores i adoptat per centenars de municipis d'arreu del món, defensa que la ciutat pot ser un motor d'inclusió, de participació i de cohesió social. En aquest context, Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la seu de la 18a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada global per repensar com les ciutats poden educar, innovar i generar oportunitats. Avui en parlem amb la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell. Alcaldessa, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
9: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: De seguida entrarem al Congrés de Ciutats Educadores. Abans, però, em permet que l'actualitat marca una mica l'agenda. Parlem d'aquesta línia orbital ferroviària. És avui el govern qui ho presenta. Què representa per vostè, com a alcaldessa de Granollers, pel Vallès, per la comarca, per les seves empreses, pels seus veïns, aquesta línia orbital, i en concret que sigui justament el tram central Sabadell-Granollers el primer que es vulgui posar en marxa o el primer que es vulgui començar a construir?
9: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció, perquè encara sumarà molt més. Un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: Perfecte, doncs aquesta línia orbital ferroviària que mira cap al futur, però ja que parlem de mobilitat, i afegeixo encara una pregunta, si em permet. El dia a dia i a l'actualitat, ara mateix immediata, passa per Rodalies, sobretot pels veïns, la R2 i la R3, que continuen acumulant, jo crec que, incidències i retards. Què reclama avui perquè això, Rodalies, funcioni? Què reclama des de Granollers?
9: Doncs confiança i estabilitat, en el sentit funcionament, que es compleixin horaris, per tant, que sigui una línia fiable, i sí que reclamaria també un augment de freqüències des de Granollers a Barcelona, com tota aquesta línia de la R2 Nord, però també la R3, que s'està duplicant i, per tant, que s'està aquest desdoblament que està en marxa i que també esperem que es posi en funcionament d'aquí un any aproximadament, i se segueixi amb el desdoblament fins a Vic, que també ho necessitem, aquest desdoblament i aquestes inversions amb la R3, i sobretot fiabilitat i confiança, que els usuaris, doncs, sapiguem quan agafem un tren, quan arribem.
1: Ara sí, alcaldessa, la promesa, entrem en el tema que ens ocupa en plan gran, en plan titular, Congrés Ciutats Educadores, un congrés que té com a lema educació i cultura a la ciutat, comunitat, sentit crític i creativitat. Parlem de ciutat com a motor d'inclusió, de participació, de cohesió social, ara ho deia Suara a l'entrada. Em pot posar un exemple concret i ja entro una mica en matèria, un projecte, no sé, un espai, una manera de fer on la ciutat, on Granollers, hagi educat de veritat en el dia a dia fora de les aules,
9: L'objectiu és aquest, fora de les aules tota la ciutat educa, i en aquest sentit s'està treballant un projecte a nivell de Granollers i conurbació de relats. Quins són els nostres orígens de la ciutat? Gent que ve de llocs del món totalment diversos, gent que ha vingut fa 5 anys, gent que ha vingut fa 20, gent que en va venir fa 50 o fa 70 anys a la nostra ciutat, i com cadascun d'aquests camins, trajectòries vitals diferents, formen part també de la nostra història i de la nostra identitat. Això està passant a totes les ciutats del món, totes les ciutats de Catalunya, d'Europa, del món, més diverses, més plurals, i la necessitat d'entendre-ho. Aquest és un dels projectes singulars, però des de qualsevol equipament cultural, que és el que versarà el Congrés, no? I des de tots els espais públics, aquesta comunitat i el teixir xarxes, aliances amb els nostres veïns, és imprescindible per construir present i sobretot futur.
1: Alcaldessa, una de les claus del Congrés és compartir experiències educatives reals. Parlàvem ara de fora d'aula, però també dins de les aules. Quines aportarà Granollers? Què us fa singulars com a ciutat educadora?
9: Jo parlaria d'aquesta fora d'aula, com qualsevol plaça, qualsevol projecte ciutadà es construeix des de la col·lectivitat. Fem un jardí, és un projecte en el que els nens i nenes d'una aula, d'una escola, doncs, dissenyen conjuntament amb els arquitectes, fan el seguiment d'obra conjuntament amb la constructora, no? Per tant, tota la implicació a construir, com aquells espais públics, doncs, donen resposta als nens i nenes, però també a les persones grans. Per tant, jugar a pilota, però alhora poder respectar la convivència, poder respectar els espais de bancs perquè s'assegui la gent, i al final la ciutat la construïm entre tots. Aquest és una mica dels exemples. Al final, l'origen és Marta Mata, no? Que enguany en celebrem els 100 anys del seu naixement, el concepte de que tothom a la ciutat educa, comerços, equipaments, institucions, òbviament escoles, però tot allò fora escola també contribueix a educar l'infant, però qualsevol persona, a qualsevol edat.
1: Alcaldessa, en una ciutat que reivindica com a ciutat educadora, garantir que els joves no hagin de marxar de Granollers, no hagin de marxar de la ciutat, també és una política educativa. Vostè es va comprometre a tancar el mandat amb 200 pisos de lloguer assequible. Com van els plans de concreció i el calendari d'aquestes promocions?
9: Doncs estem contents. Haurem arribat a final del mandat d'aquí un any i just dos mesos a aquesta xifra i probablement també en tindrem, juntament amb aquesta reserva de sòl al que hem posat 8.000 metres quadrats més, doncs projectats gairebé una 150 de pisos més. Els joves que vulguin i puguin, es puguin quedar a viure, estudiar, òbviament, a marxar fora per acabar de formar-se i després retornar, viure i treballar a Granollers i al seu entorn.
1: Com avancen les dues promocions que ja coneixem, aquests 57 habitatges del Lledoner i 17 pisos més del Passeig de la Muntanya, en quin punt són exactament i quin calendari treballen perquè estiguin habitats ja?
9: Els 17 entregar les claus ja abans de l'estiu, per tant, el proper mes del mes de juny, principi de juliol, i el 57 del Lledoner, doncs, l'any vinent, el 2027, també esperem que d'aquí un any ja puguin estar ocupats per les persones que hi vagin a viure, que resultin beneficiats arrel del sorteig. I després el Lledoner també a la tardor, conjuntament amb una cooperativa, el primer bloc d'habitatges cooperatius amb el Cairó, amb una cooperativa que s'ha format a Granollers conjuntament amb Sostre Cívic, 36 habitatges més, per tant, contents.
1: Parlàvem també ara de les moltes persones que han arribat de diverses onades d'immigració a Granollers. Parlem una mica d'aquest procés extraordinari de regulació. Com l'esteu vivint a Granollers? Granollers és capital de comarca, amb tot el que vol dir això. Com ho esteu vivint? Heu tingut prou recursos? Creieu que la millor això pot arribar a col·lapsar serveis bàsics?
9: En cap cas són gent que ja està vivint a les nostres ciutats, que ja hi és i està vivint sense drets, però tampoc sense obligacions. Per tant, és una manera de garantir drets i a l'hora de contribuir amb l'Estat, contribuir amb lo públic, no? Pagant els seus impostos i, per tant, de manera regularitzada. Han vingut aquí a treballar, a tenir una vida millor, fugint, tots fugiríem. Molts d'ells han fugit de llocs on cauen bombes, aquí ho hem viscut, ho vam viure durant la Guerra Civil, per tant, venen al nostre país en busca d'una vida millor. A tothom que hi vulgui treballar i quedar-s'hi viure, contribuint, per tant, amb drets i amb obligacions i responsabilitats, benvinguts siguin, i nosaltres doncs, estem portant aquest procés amb la gent que ja estava vivint a la ciutat, que n'era molta, per tant, contents.
1: Alba Bernocell, gràcies per haver vingut avui a fer-nos companyia, a explicar-nos una mica aquest gran projecte de Ciutats Educadores i aquest gran projecte que també tenen pendents i que no n'hem tingut temps de parlar, però que ho sabem, que sereu ciutat del Tour de França el dia 6 de juliol. Tindrem Exacte. Temps de parlar-ne segurament, si més no, amb els companys de BOTV. Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres. Moltes, que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I bé, seguim amb més coses quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Justament avui dilluns és el torn del Barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, que justament esteu seguint aquests docents que estan fent una protesta molt sorollosa. A on són ara mateix? Continuen al mateix lloc?
10: Hola, Diana, bon dia. Sí, continuem davant les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents bloquegen en aquests moments, continuen bloquejant un dels accessos principals al temple. Ho fan des de fa una hora aproximadament i tot coincidim a l'obertura del temple als visitants, principalment als turistes. Es tracta d'una protesta creativa, diuen els organitzadors de la protesta d'aquest acte, que també compta amb aquestes taules i cadires que provenen d'un centre educatiu situat a l'Eixample i amb els quals els docents han conformat aquesta mena mena de classe de protesta. I amb Xavi Vilanova, ell és delegat de l'USTEC al Barcelonès. Xavi, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Un acte com aquest rebaixa o pressiona encara més l'escenari a 2 dies per a la reunió amb el Departament d'Educació.
11: Bé, estem en un context de 17 dies de vaga, amb la qual nosaltres mantenim les protestes dels carrers i les mobilitzacions fins que el Departament faci un pas i el govern facin un pas i vulguin solucionar aquest conflicte, doncs, administrant, donant recursos, com li estem demanant des de fa, doncs, des de tot aquest curs amb les mobilitzacions que portem a terme.
10: Feu aquesta mena de classe creativa de protesta a les portes del Temple de la Sagrada Família. Com es desenvoluparà la resta del matí?
11: Bé, nosaltres de moment estem fent una protesta pacífica, li diem creativa, com podeu veure, doncs, simulem que estem fent una classe en un dels llocs emblemàtics del país, perquè creiem que d'una vegada per totes, com a país s'ha de voler solucionar el problema que hi ha enquistat en, pel que fa a l'educació pública i la seva falta de recursos, no? Durant el matí estarem aquí fent aquesta protesta pacífica i després farem una manifestació a les 12, Jardiners de Gràcia, fins al Departament d'Educació.
10: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts enmig, Helena, d'aquest acte de protesta a les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents continuen bloquejant l'accés a la Sagrada Família, insistim, a pocs minuts i tot coincidint amb l'obertura del temple als visitants. Un acte de protesta que ha arrencat a les 8 del matí, que continuarà els propers minuts fins a la celebració d'aquesta manifestació unitària en aquest dia de vaga, amb el qual els docents arrenquen una nova setmana de mobilitzacions. Recordem que són les escoles i instituts, els docents de les escoles i instituts dels barcelonès, els que estan cridats a la vaga. En un calendari de protestes que s'allargarà, si no hi ha acord amb el Departament d'Educació, fins al mes de juny vinent, i que barreja les convocatòries generals a tot el territori, a tot Catalunya, amb vagues territorialitzades, com és el cas avui al barcelonès.
1: La crònica esportiva que avui l'obrim amb l'Espanyol, Cristina Álvarez, molt bon dia.
12: Sí,
1: que ha segellat la permanència a primera divisió.
12: Sí, per fi els blanquiblaus respiren tranquils, s'han salvat i ho han aconseguit gràcies a una victòria per 1-2 al Camp d'Osasuna. Ho aconsegueixen, a més, amb una jornada de marge. Un gol de Carlos Romero a la primera meitat va avançar els blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar la avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
13: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
12: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid. Es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elja Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matala C en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn d'ell mateix, però li tocarà patir en la darrera jornada contra els alacantins. L'Espanyol acaba la jornada en 11a posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada per disputar-se. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà l'etapa de 4 anys al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa on ha guanyat els 19 partits disputats. Doncs Lewandowski, protagonista, i al Camp Nou també en aquesta jornada.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà. Fins demà, que vagi bé. I abans d'acomiadar-nos, reprenem la informació sobre les protestes dels docents. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Barcelonès, que a hores d'ara fan una protesta davant la Sagrada Família. També tallen el trànsit a la travessera de dalt. En aquest tall hi tenim l'Andrea Muñoz i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
14: En aquests moments es situem davant de l'escola Turó del Cargol, al barri de Gràcia, on prop d'una quarantena de persones s'estan concentrant tot just a les portes d'aquest centre educatiu. Es tracta d'una protesta, on s'han ajuntat tant famílies com alumnes, com també docents, per donar suport a totes les demandes del professorat. Aquesta marxa acaba de començar tot just fa uns 10 minuts i ha començat primer de tot al carrer de Travessera de Dalt, on aquesta mobilització el que ha aconseguit és tallar aquest carrer i ara han arribat fins a aquest centre educatiu, que és un dels tres que forma part d'aquesta protesta. L'objectiu és anar passant per altres instituts i centres educatius del barri per anar recollint més i més docents que s'assumin a aquesta protesta. Es tracta d'una mobilització que és el preludi del que serà la gran manifestació avui a les 12 del migdia a Jardinets de Gràcia.
1: Doncs moltes gràcies, Lola, per aquesta última hora. Pendents avui, doncs, d'aquestes protestes de mestres i professors al Barcelonès. No tenim temps de res més. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi bé. A les 7 us espero.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Arranca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
2: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i, per tant, poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i, per tant, una gran notícia, una gran satisfacció.
1: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments, 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas, finalment, el dimecres per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari també a l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet, a la C-31 al Prat, a l'AP-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona, també tallada la C-16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. La 2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B-23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria, la C-31 a Gavà, també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
4: El cap del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer tinent d'alcalde Pep Ripollès ha parlat a Premià Mèdia sobre el seu relleu al capdavant de la llista per les pròximes eleccions. Ripollès ha expressat sentidament el seu desengany i malestar per una decisió, ha dit, de la qual ha estat exclòs i ha acusat els seus correligionaris, començant pel nou cap de llista Xavier Gatius, de manca de transparència i honestedat per haver-li amagat, segons deia, la decisió fins l'últim moment, de la qual es va assabentar accidentalment poc abans de l'assemblea, quan ja estava treballant en el pròxim projecte electoral. Segons ha explicat, la gestió de la brossa que Ripollès ha assumit durant aquest mandat ha acabat passant massa dins el seu partit i aquest hauria estat el motiu principal aduït per una executiva molt tancada i molt propera a l'altre candidat, segons Ripollès.
5: L'executiva d'Esquerra és un nucli tancat, com passen totes les forces polítiques, i el seu nucli tancat, en el qual hi ha un grup que està molt vinculat amb persones molt properes, doncs clar, lluitar contra això és molt complicat. He donat la cara, he fet la valentia, no he criticat mai a ningú de si estava millor o estava pitjor, sinó s'ha afrontat això cap endavant. Que això sigui el punt que més ha penalitzat internament a casa meva, doncs dol, i dol també la manca d'honestetat de la persona que porta pràcticament 7 anys treballant al meu costat, que l'he tingut una confiança increïble. Doncs aquestes coses dolen. I ara he de passar aquest dol, he de passar aquesta sorpresa, i penso que aquí hi ha d'haver-hi la complicitat, i les coses s'han d'afrontar amb valentia, i s'han de dir, i si algú que es vol postular, doncs el primer que has de fer és dir-li al teu candidat o a la persona que està encapçalant això, de dir, joder, doncs mira, jo estic pensant en fer això, potser les coses haguessin canviat.
4: Estic patint la banda més rància de la política, ha admès el regidor, que també ha admès estar travessant un dol d'ençà que va conèixer la notícia i fins i tot ha confessat que en un primer moment va sentir-se temptat d'engegar-ho tot a dida. Amb tot, ha posat per davant de tot el seu compromís democràtic i el respecte a les normes del seu partit i, sobretot, ha expressat orgull per la feina feta. Mostra d'això, ha dit, són les mostres de suport que ha rebut, segons assegura, de la ciutadania i d'altres grups polítics, començant per l'alcalde Rafa Navarro, d'aquí Ripollès, aplaudint la seva complicitat. Sobre el seu futur polític, Ripollès ha dit que falta un any de mandat i que continuarà treballant per Premià de Mar, que és la seva màxima prioritat, ha assegurat, però també ha dit que ara és un agent lliure i que ni contempla ni descarta res perquè en un any, ha dit, poden passar moltes coses. Des del divendres 15 i fins al 29 de maig, totes les famílies premianenques que ho vulguin es poden preinscriure per optar alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols, d'un total de 222 que sumen els dos edificis. Per primer cop, Premià de Mar disposarà de dos centres públics d'educació infantil una vegada s'enllesteixi la reforma del Vora Mar i l'escola els Corriols entri en funcionament. El tràmit de la preinscripció s'ha de fer via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament i un cop tancada la fase de preinscripcions, el llistat provisional es publicarà el 5 de juny. Després s'obre la fase de reclamacions, el 16 de juny es fa el sorteig i la llista definitiva es coneixerà el 18 de juny, moment en què començaran les matriculacions. Com diem, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
6: Crec que anem endavant, estem tranquils. És veritat que potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge com per poder que al setembre això sigui una realitat. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat. Crec que aviat ja podrem dir quina és l'empresa o entitat que assumirà doncs, la gestió d'aquest servei, per tant, aquest aspecte també.
4: En relació justament a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia a Premià Mèdia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre i no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual.
6: Sí, això és cert. Vull dir, probablement hi haurà un greuge comparatiu a nivell econòmic, sobretot, però l'única manera de que fos viable que al setembre hi hagués una escola bressol oberta era doncs, fent aquest tipus de gestió, perquè no hi havia una altra manera, i si era, ens retrasava altra vegada, no sé si un any més o un curs més, però bueno, en qualsevol cas, des d'ensenyament o des d'educació i des del meu punt de vista personal, no ens podíem permetre el luxe d'allargar això, no? És una lluita que tu saps millor que ningú, que fa molts anys que dura, que tenim un deute amb els ciutadans de Premià, especialment amb les famílies que tenen nens i nens petits, i crec que l'objectiu principal era que això al setembre pogués funcionar, i tot el demés es pot, amb el temps, jo m'imagino que no hi ha res que sigui inamovible, si ens sembla doncs, que aquesta gestió o aquesta manera de treballar es pot canviar. Crec que són 2 anys de licitació i a partir d'aquí tenim un marge de temps doncs, per parlar dels pros, dels contres i de veure si realment una gestió directa ens aportaria més qualitat o més. Jo crec que la qualitat és la mateixa, però sí que és veritat que es produeix un greuge en quant a aquest tema econòmic.
4: A dia d'avui encara roman oberta la licitació del servei.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: Divendres 15 es feia l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica que s'ha estat construint a la plaça Salvador Moragues des de l'estiu passat, tot i que encara falta enllestir alguns detalls de la infraestructura i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge al soterrani de les naus del Museu de l'Estampació, treballs que es van allargar fins al desembre, que és quan va començar pròpiament el muntatge de l'estructura viure. En aquell moment, amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, es van elevar 9 grans encavallades on ara se sosté la coberta i més de 400 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Tant la primera fase de fonamentació com aquesta segona en superfície s'hauran allargat més del que indicaven les previsions i una actuació que inicialment havia de durar uns 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos, motiu pel qual fins i tot va fer falta en un moment donat formalitzar una pròrroga amb l'empresa concessionària. La nova coberta, que haurà costat aproximadament 1.150.000 euros, finançada en un 80% per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, és un gran rectangle d'acer d'uns 40 metres de llarg per uns 20 metres d'ample que disposa de 411 metres quadrats de superfície fotovoltaica. Com diem, malgrat que ja se n'ha fet la recepció oficial, els pròxims dies s'han de completar encara feines d'enjardinament de la mateixa coberta, s'hi han d'instal·lar una passera de manteniment i també s'ha de repassar la pintura de les encavallades. A l'espera que les plaques comencin a funcionar i a l'espera que l'empresa distribuïdora autoritzi l'accés de l'energia a la xarxa, cosa que sol allargar-se uns mesos, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques sota la coberta. Per començar la inauguració de l'equipament el 31 de maig i tot seguit l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny.
0: Matinal, Premià Mèdia.
4: El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per mitjà de la qual demanaran al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament de Premià de Mar i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informava Premià en Comú Podem que ha impulsat la iniciativa a través d'un comunicat i una publicació a Instagram on recorden l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat i assenyala l'oportunitat que recuperi aquesta vocació de servei a la comunitat. Expliquen que ja abans que es construís l'edifici de la cooperativa de consum que acollia, fundada al segle XIX, és un dels precedents més antics de l'economia social i solidària a Premià de Mar i que l'edifici del carrer Aurora va tenir abans i després de la dictadura usos vinculats al consum popular i a la vida social i cultural. Als últims temps va acollir, entre altres, les instal·lacions de ràdio Premià de Mar, de l'Escola de Música, la Fundació CRIT, l'Associació de Passebristes o l'Agrupament Escolta a Monra. Per tot plegat, diu aquest partit, es tracta d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural. Uns dies després vam saber que ja s'estava estudiant l'oferta de compra, però de moment no ha transcendit novetats respecte de les obres. Comunicat de l'associació Can Sant Pere en què aquesta entitat denuncia que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc i la deconstrucció de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament, afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs i recorden que l'any 2023 van ser convidats a fer una llista de propostes que van recollir i presentar un document. També fan notar que aquella invitació es feia en un marc de col·laboració que va comportar la creació de dues comissions bilaterals, comissions, però, que segons denuncien es van reunir molt poques vegades i després van deixar de reunir-se tot i haver estat reclamades reiteradament. En aquest repàs de greuges també diuen que el febrer passat hi va haver una nova reunió amb l'alcalde i la gerent de l'Ajuntament on va proposar annexos al conveni actual i la redacció d'un conveni definitiu, propostes que segons afirmen no han obtingut encara resposta. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament amb l'Ajuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària entre les parts. A la part final del comunicat, l'entitat torna a criticar que es contemplin, diuen, usos per l'espai que no són coherents amb el projecte de Can Sant Pere 100% públic i autogestionat, en referència al projecte d'habilitar un aparcament temporal de rotació a la parcel·la contigua al carrer de la plaça.
7: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià
8: Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
10: Hola. Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
11: L'univers infinit.
10: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
13: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
14: Avui venim a l'Institut Escola Santana perquè un grup de quart d'ESO treballa en un nanosatèl·lit. Com és construir un nanosatèl·lit? Quines hipòtesis tenen entre mans? Doncs no us ho perdeu, perquè de seguida ells mateixos ens ho expliquen.
15: És un projecte que consisteix en un llançament d'un satèl·lit a 1.000 metres per poder estudiar com afecta la radiació, per exemple, la ceba, que representa la pell humana, després el llevat del pa, que seria com uns bacteris, i després ja l'espirulina, que ens ajudarà a treure ja conclusions més en un futur.
16: Nosaltres hem fet aquest nanosatèl·lit, és el projecte, es diu CANSAT. El que busquem és assolir les missions, la primària i la secundària, assolir-les als 1.000 metres, que és l'alçada a la que llançaran el nanosatèl·lit.
17: La nostra missió primària consta de una carcassa feta amb PLA impresa en 3D. Després tenim un paracaigudes, el qual fa que quan el satèl·lit arriba a terra no es trenqui. I la placa que utilitzem és una SP32 de SteamMakers, la qual l'hem programat i l'hem ficat diferents sensors, els quals ens ajuden a saber les dades que hi ha quan estem a dalt de tot.
18: La missió secundària, a diferència de la primària està establerta ja per lo que és el concurs. La secundària és completament lliure i és la part important, realment, la que farà que et classifiquis o no, perquè és on posa l'esforç real, on els elements que hem dit abans, la ceba, l'espirulina i el llevat, és de la missió secundària, perquè això és el nostre propi projecte, la nostra pròpia hipòtesi, on veurem si realment la radiació a les altes capes d'atmosfera afecten o no els éssers vius. Ara que no hi ha massa temps d'exposició, és entre 3-4 minuts, serà suficient per treure almenys una conclusió acceptable de lo que és la missió secundària.
15: Sí, pot ser difícil, però clar, si estàs amb els teus companys i cadascú t'ajuda, doncs si tothom posa de la seva part, doncs es treu fàcil.
11: Fem quart de tecnologia i també fem l'assignatura de programació. I per sort tenim el mateix grup d'alumnes que fan les dues assignatures. És un grup...

0: estaran llançant a l'aeròdrom de Lleida. Sí, el nostre no, però aquest dissabte a les 18 escoles que han estat seleccionades a l'aeròdrom de Lleida es fa el llançament. Nosaltres intentarem, a veure si tinc un grup tan bo com aquest, per l'any vinent poder-nos presentar. La veritat és que no sé si mai més tindré un grup com aquest on es pot treballar, i la veritat és que nosaltres anàvem a guanyar. O sigui, hi ha vocacions en l'alumnat, un vol fer màrqueting, un altre potser vol fer física, un altre vol fer informàtica, altres persones encara no ho han decidit, però sí que moltes d'aquestes vocacions s'enfocaran a l'espai. La hipòtesi nostra és intentar que les naus espacials puguin protegir la radiació als astronautes. Llavors, nosaltres creiem que amb plantes que absorbeixen radiació per la fotosíntesi, com l'espirulina, bueno, es pot apropar una mica als viatges espacials.
1: Cadascú de nosaltres ara mateix estem treballant en diverses maquetes d'energia, com per exemple jo ara mateix estic treballant en plaques solares, saps? Com 20 plaques solares, així quan ho fico a sota del sol fa energia i ho puc produir molta energia, saps?
2: En els projectes hem fet maquetes per representar diferents tipus d'energia i hem treballat l'energia solar, hidràulica, eòlica i experimental. I hem utilitzat materials senzills per simular com es produeix l'energia i així facilitar, explicar i visualitzar les diferents fonts d'energia.
3: Un dels primers projectes que vam fer va ser l'habitatge mínim. Amb quatre mòduls havíem de crear un habitatge que tingués el menjador, la cuina i el lavabo. Vam fer els plànols tant de l'aigua com del gas i de l'estructura. Començàvem va ser difícil perquè no teníem ni idea de com es feia un plànol i tot això, però la professora ens va explicar com s'havia de fer i vam aconseguir fent el plànol de l'aigua, del gas i de l'estructura.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: Divendres 15 es feia l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica que s'ha estat construint a la plaça Salvador Moragues des de l'estiu passat, tot i que encara falta enllestir alguns detalls de la infraestructura i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge al soterrani de les naus del Museu de l'Estampació, treballs que es van allargar fins al desembre, que és quan va començar pròpiament el muntatge de l'estructura. En aquell moment, amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, es van elevar 9 grans encavallades on ara se sosté la coberta i més de 400 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Tant la primera fase de fonamentació com aquesta segona en superfície s'hauran allargat més del que indicaven les previsions i una actuació que inicialment havia de durar uns 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos, motiu pel qual fins i tot va fer falta en un moment donat formalitzar una pròrroga amb l'empresa concessionària. La nova coberta caurà costat aproximadament 1.150.000 euros, finançada en un 80% per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. És un gran rectangle d'acer d'uns 40 metres de llarg per uns 20 metres d'ample que disposa de 411 metres quadrats de superfície fotovoltaica. Com diem, malgrat que ja se n'ha fet la recepció oficial, els pròxims dies s'han de completar encara feines d'enjardinament de la mateixa coberta, s'han d'instal·lar una passera de manteniment i també s'ha de repassar la pintura de les encavallades. A l'espera que les plaques comencin a funcionar i a l'espera que l'empresa distribuïdora autoritzi l'accés de l'energia a la xarxa, cosa que sol allargar-se uns mesos, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques sota la coberta. Per començar la inauguració de l'equipament el 31 de maig i tot seguit l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny.
0: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Iniciem setmana, avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui saludem el Partit dels Socialistes de Catalunya, saludem el regidor José Ballesteros. Molt bon dia, José.
2: Molt bon dia, Marc.
1: Tenim pràcticament descartada la segona línia el curs vinent a l'Escola Montserrat. Avui us preguntem, i també preguntem a la resta de grups municipals, com valoreu el fet, tenint en compte la baixada de la natalitat i la voluntat també d'aquesta regidoria d'educació de repartir les preinscripcions entre tots els centres educatius, doncs per no perdre línies. Com esteu valorant aquesta qüestió?
2: Doncs la veritat és que és un tema una mica complex, perquè el problema està en que si no repartim aquesta gent, aquest alumnat, és important també dir que hi ha una baixada molt considerable de ràtio i que, clar, que són 8 escoles al municipi, que cadascú pot inscriure els nens tant a la pública com a la concertada i que jo penso que repartir l'alumnat entre tots els centres és una molt bona idea, que com a mínim totes les escoles puguin sortir amb una línia, perquè si no, tant de bo, hi ha alguna escola que es quedarà sense.
1: Sí, sí, clar, a veure, evidentment, aquesta és la voluntat, no? Veurem també què passa a partir del dia 10 de juny, que hi ha aquestes inscripcions ja que tindrem les dades reals, oficials, no? Però de moment aquesta és la voluntat. Mentrestant també tenim una comissió de planificació que comença el seguiment de les obres de la Mar Nova, que també comença a ser ja una realitat, per fi.
2: Home, doncs sí, per fi, perquè abans del 23 això ja es donava per fet, estem al 26, vull dir que ja toca, que penso que és un projecte molt important per a aquesta comunitat educativa que fa molt bona feina i que serà un molt bon recurs i treure aquests barracons i que tingui una escola nova, penso que és una aposta significativa important i que la gaudirem tots al municipi.
1: Molt bé. Parlem també de política avui amb el PSC, perquè Xavier Gatius és nou cap de llista de cara a les eleccions municipals del 27 per Esquerra Republicana, triat per la seva assemblea. Tenim confirmat també Rafa Navarro, per l'Estimem Premià, i sembla que Luz Cánovas seria la cap de llista oficiosa, pel que hem pogut saber.
2: Doncs sí, mira, divendres tenim la nostra assemblea, vull dir, no hi ha cap candidatura més, a més, ho teníem molt clar ja des del 23, vull dir que no hi ha cap tipus de relleu i confiem plenament en ella i amb molt bona sintonia. Vull dir que orgullosos de la feina que està fent, de la seva implicació i bueno, doncs a veure si el 27 doncs, podem aconseguir l'alcaldia, que seria el nostre objectiu.
1: Sobre política, José, també hem pogut parlar amb en Pep Ripollès aquests dies, que ha admès el seu desengany aquí a Premià Mèdia. Hem viscut fa poques setmanes també la decisió de l'Ole Morilla d'abandonar el grup de Premià en Comú Podem. Com ho aneu seguint tot plegat?
2: Doncs mira, Marc, jo t'he de ser molt sincer, i és a dir, a mi no m'agrada ficar-me a la casa dels altres. Vull dir, cadascú sap i va valorant una mica doncs, el tastet que fa a casa seva. Nosaltres des de casa dels socialistes estem, bueno, ja ho veus, que el grup municipal tenim molt bona entesa entre nosaltres i és el que a mi m'importa, Marc, sincerament. Després ja se sap que quan hi ha un canvi doncs, generacional o passen aquestes coses també doncs a que s'apropa la legislatura nova i tal, doncs sempre a vegades hi ha canvis, a vegades no, i a vegades que està gent més contenta, gens que menys, i això ho han de valorar ells, Marc. A mi no m'agrada entrar gaire en aquestes situacions perquè em desconec totalment tota la informació de tot. I llavors, quan no conec aquesta informació, no m'agrada opinar gaire més.
1: Molt bé, perfecte. A més coses també, José, què us sembla aquesta aposta de la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local, amb la implicació també, evidentment, de l'Ajuntament i de la Cambra de Comerç?
2: Doncs penso que tot el que sigui positiu pel municipi, benvingut sigui. Vull dir, penso que hem d'impulsar molt el comerç local. Vull dir que des de la pandèmia ja sabem que va haver-hi una davallada important perquè tothom ho encarregava per internet i si podem apropar el comerç local doncs, a tota la gent del municipi i això repercuteix amb els nostres establiments, doncs benvingut sigui. Ja hem dit que nosaltres sempre fem una oposició que sigui constructiva. Per tant, tot allò que sigui positiu pel municipi, nosaltres també ho valorem de manera molt positiva.
1: Molt bé. I en cultura s'inaugurava dissabte Campmanent, la nova Casa de la Festa, que ara sigui una realitat també, obria portes i s'ensenyava ja, podríem dir, a la ciutadania, eh?
2: Doncs la veritat és que vam estar i em va agradar molt. Vull dir, penso que és una aposta important doncs, conservar aquest patrimoni, no?, que és tan important i que sigui doncs, per les Canàries i per totes aquestes agrupacions que fan la cultura, que fan el que ens fa diferent, doncs penso que és una cosa i una aposta molt important. Vull dir que sí que em van dir que encara hi havia goteres, a veure si es poden acabar d'arreglar perquè no es faci malbé res, i ho enllestim i, escolta'm, a gaudir-ho, perquè recomano a tothom que hi vagi, perquè és un museu i està molt bé. Vull dir, també hi ha una exposició molt, molt bonica i recomano per anar-hi.
1: S'inaugurava també el Parc Agustí Centelles.
2: Doncs mira, en aquí, Marc, no vaig poder anar perquè hi havia contraprogramació. Jo, bueno, nosaltres vam estar al concert que es feia Solidari pel Càncer, vull dir, i llavors era impossible ser-hi a les dues bandes. O marxàvem abans o en quedar fins al final. I la veritat és que vam optar per quedar-nos fins al final de l'espectacle, que va estar molt bé, la veritat. Des d'aquí la meva felicitació a l'Associació contra el Càncer. I després també vaig voler anar, que també els hi envio un... Doncs no sé com dir-te, bueno, una salutació, un agraïment a Flors de Ginesta, que tancava ahir també les seves portes després de 42 anys, i enviar-li una abraçada molt gran a Montse, perquè penso que ha sigut una figura molt significativa al nostre municipi.
1: Molt bé, l'última, pel PSC també avui en aquest espai d'opinió dels grups municipals, perquè ens faltava conèixer la seva opinió i la seva valoració del Premià de Circ, que arribava una edició més ja consolidat, amb diferents actes, i per posar en valor també les arts escèniques i de circ. Amb quina nota li poseu a tot plegat?
2: Jo, més que nota, Marc, penso que no hem de ser poder tan exigents amb nota. Jo penso que si es va consolidant i els espectacles hi va havent, doncs, canalla i tot el que sigui apropar la cultura al municipi, sempre penso que és una cosa important. Després et poden agradar més o menys les propostes. Penso que l'àrea és una cosa que és molt subjectiva. A mi van haver-hi propostes que m'han agradat més i d'altres que poder, doncs, no m'han agradat tant poder per la canalla. Però això és una cosa ja més subjectiva. Però penso que tot el que sigui apropar la cultura a la gent, doncs, és el que de fer.
1: José, aquest és el vostre espai d'opinió. Voleu afegir alguna cosa més?
2: Doncs la veritat és que no, Marc. Donar-vos les gràcies i ens veiem aviat.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs gràcies, com sempre, per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé i comenci bé la setmana. Fins la propera.
2: A vosaltres, Marc, igualment. Adéu.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret. De mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serralada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
2: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
4: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el Matinal Premià Mèdia.
5: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual pues no ho som tant, pues creiem que el sindicat, doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: La premiadenca Loa, a qui molts coneixereu per participar al programa musical Eufòria, té nou single. Nosaltres la coneixem per Britney, aquest tema que ara escoltem, o també per interpretar cançons enèrgiques, sobretot al programa, també, com Don't Go Yet o Mafiosa, i sempre destaca per ser molt potent en les seves actuacions. Doncs bé, ara ens presenta Somriu, i avui tindrem la sort de poder escoltar-ho en primícia, pràcticament, a Premià Mèdia. Una nova etapa de la seva trajectòria musical que avui coneixem de primera mà amb ella mateixa. Loa, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, bon dia, Marc. Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: Gràcies per a tu per ser avui a Premià Mèdia, que ens fa moltíssima il·lusió. Tenim molt de talent a Premià de Mar. De cop i volta, Eufòria, hi ha molts premianencs. Talent
1: sí,
0: show, com per exemple Triunfo,
1: totalment.
0: També. Què passa a Premià de Mar?
1: No sé, jo crec que deu haver alguna cosa a l'aigua.
0: A l'aigua,
1: alguna
0: no?
1: cosa ens passa quan anem a la platja, que de cop i volta ens ve el gusanillo i comencem tots a cantar.
0: Avui parlem i coneixem una nova Loa, una Loa renovada.
1: Sí, 100%. 100%, amb aquest single vinc des d'una altra manera. Crec que és una cosa molt més autèntica, una cosa molt més jo, i espero que marqui l'inici d'un canvi, també. Mm-hmm.
0: Estem parlant de fa anys ja, fa temps, no? Com ho has viscut tot això? Si ara mires enrere, és a dir, és com posar-ho a una coctelera i barrejar com una mica, com et fa sentir?
1: A nivell d'emocions, sí. A veure, jo és una cançó que tenia composada des de feia temps. El que passa és que no m'atrevia a treure-la i volia que fos un moment especial. I volia que pogués venir acompanyada també d'una versió d'ell mateixa renovada, que tingués una relació amb la música diferent de la que he tingut fins ara. Llavors, és com que a mi em ha remogut molt aquesta cançó, però també crec que és guai que se'ns remoguin coses, sobretot amb l'art, perquè crec que això també ens ajuda com a compartir, i per mi és com un acte catàrquic. Saps el que et vull dir?
0: I tant, i tant, i tant. És com retrobar-te amb tu mateixa havent madurat molt pel camí, també, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, totalment.
0: Mm-hmm. Consideres que hi ha hagut aprenentatge, evolució? És a dir, imagino que el que dèiem, no? En aquesta coctelera hi ha de tot. Al final hi ha ombres, no? Hi ha moments de dubte, imagino, però també t'acabes retrobant d'alguna manera, o saps qui sí que vol ser i qui no vol ser, no? Que també és important.
1: Mm. Sí, jo crec que aquesta experiència m'ha ajudat moltíssim i canalitzar-la en música encara més per adonar-me exactament d'això, del que vull fer i del que no vull fer, i també per també tornar a aconseguir com aquest poder de la música, que jo crec que és un poder que és difícil d'apropiar-se, saps? Sobretot a la meva situació, que sempre m'han dit molt el que he de fer, com ho he de portar, la careta que m'he de posar. Llavors sento que amb aquesta cançó he agafat una mica tot això i he dit, vale, ara m'ho porto al meu terreny i les coses seran com jo vulgui, com jo les senti.
0: Mm-hmm. Loa, quins aprenentatges t'emportes? Perquè és el que deies ara, no? Sempre et van com marcant el camí, no? Que si aquesta pressió, que si ara fes això, que si... I al final es desvirtua, no?, aquest sentiment de la música, no?, que són emocions, que és transportar, que és transmetre, no? Al final són dos mons que, en principi, no tenen gaire sentit junts, però és així, no?
1: Doncs jo crec que l'aprenentatge més gran que m'enduc és d'escoltar-me i de fer el que jo senti, perquè al final, quan treballes per altres persones amb una cosa que és tan personal com la música, que ha de ser una cosa que reflecteixi a tu, perds la connexió amb la música. Llavors ja no pots oferir allò que ets. I si no pots oferir allò que ets, la gent no pot connectar. Llavors, per mi no té sentit. Per mi la música ha de ser un acte de connexió amb tu i amb el món exterior. No, és que no sé si m'estic explicant. Sí?
0: Està fantàstic, sí, sí. Connexió total. De fet, dius tu que per tu crear és una necessitat, no? No és allò que diguis, ara vaig a crear i vaig a dedicar dues hores. No, no, és que forma part de tu, no?
1: Sí, per mi és això, és una manera com de canalitzar les emocions, i també creant m'autoanalitzo molt i descobreixo coses de mi que potser no sabia, no? En plan, jope, perquè a més creo molt a partir d'improvisacions. Llavors la improvisació és com també un art superpur, perquè surten les coses que estan com al teu subconscient i penso, uau, i per què he utilitzat això? Uau, és que em sento així. Llavors m'ajuda molt també, doncs, a conèixer a mi millor.
0: Mm-hmm. Deies que Somriu ja fa temps que la tens pensada, no? Que la tens en un calaix, no? Podríem dir, fins i tot, i anar-la retocant, no? I anar buscant la perfecció, la versió definitiva, no? És allò com quan acabes un treball que li poses def,
1: sí,
0: dos,
1: def... Total.
0: Ha costat molt trobar, és a dir, ja la tinc, és aquesta, aquesta és la versió final?
1: Sí, o sigui, és aquesta 100%, i també em sento molt confiada traient-la amb tant d'espai entre el moment en el que la vaig crear i el moment en el que la llenço, perquè crec que totes les modificacions per les que ha passat i tot aquest trajecte tan llarg, que era un trajecte necessari perquè al final és un tema que per mi abarca moltíssimes coses i busco transmetre no només amb la lletra, sinó també cada nota que l'he parlat moltíssim al productor està allà per alguna cosa i tot és com... Crec que reflecteix una experiència molt intensa i vull que sigui com el més adequat possible perquè la gent la pugui entendre des de fora.
0: Doncs avui a Premià Mèdia el nou single de la Loa que és Somriu.

0: sona increïble. Prova.
1: Moltes gràcies, que bé que t'agradi.
0: És fantàstica, no? Déu-n'hi-do, quina bona producció musical, també, no? Perquè
1: totalment.
0: Crec que t'has rodejat, a més a més, de bons productors, de bons músics, d'un bon equip, no? Que
1: sí.
0: És indispensable, també.
1: Sí,
0: no?
1: Jo estic encantadíssima amb el meu productor, que és Albert Bert, que també fa música en català, i jo el recomano moltíssim. I també, bueno, de tot l'equip que hi ha darrere. M'han ajudat molt, també, amb un tema de màrquetting, la meva parella també m'ha recolzat moltíssim, i sense ells no estaria aquí.
0: Estem en un boom de música en català? Consideres que estem en un bon moment? O quina opinió en tens, tu?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. I crec que també ens hem d'aventurar a provar coses noves, no? A barrejar coses que ja coneixem amb coses que potser no s'han provat encara. Però jo diria que portem temps en un boom, en el que la nostra generació està dient... Vinga, anem a crear en català, que crec que també és superimportant.
0: Que bo. A més, pel que he llegit, també tens influències de tota mena, no? Tot tipus de música, tot tipus d'estils, de cantants. Com t'ho fas a l'hora d'inspirar, de dir, mira, aquesta sonarà més així, aquesta sonarà més aixà?
1: Ara mateix estic tirant molt per l'afrobeat, perquè també vull que estiguin les meves arrels aquí. O sigui, jo vaig amb tot, català, afro, tot el que es pugui, doncs es fica també aquest còctel que dèiem. Però bueno, suposo que una mica depèn de què vulgui transmetre. O sigui, potser un dia em sento més relatable amb la Amy Winehouse, o un altre dia amb la Taylor Swift, o de cop i volta la Britney. Simplement escolto molta música i em van venir les inspiracions.
0: Que bo. Somriu és un primer single. De què? És a dir, hem d'esperar àlbum, hem d'esperar singles que vagin sortint en solitari. Què més hem d'esperar properament?
1: Bueno, doncs la meva idea seria cap al 2027 treure un EP, que ja el tinc bastant muntat i ja tinc bastant concretat el tema, però doncs, això també hi haurà més música, 100%. Ja tinc molts d'aquests temes que estan esperant també a sortir, simplement vull donar-los a l'espai perquè puguin créixer.
0: L'haver participat d'un talent show és millor o és pitjor? És a dir, obre portes... O et condiciona també en certa manera, perquè ja s'espera de tu la imatge que s'ha projectat. Com ho vius?
1: A veure, jo crec que no es pot negar que dona molta visibilitat. També depèn molt de com acabis tu amb el talent show. Jo vaig sortir a les primeres, llavors per mi ha sigut una experiència molt diferent a la d'una persona que potser ja ha estat més temps.
0: Però he vist que tenies molt de públic que sí que valorava, no?
1: Sí, no, em vaig sentir super recolzada. Això 100%, i va ser una experiència molt guai. Però sí que és veritat que depèn molt de les persones amb les que estiguis i de les que t'envoltis, que t'ajudin també a estar una mica de peus a terra. I crec que sí que pot fer que perdis una mica més de vista quin vols que sigui el teu projecte, o que perdis una mica més l'essència, perquè al final el que posen de tu a les pantalles és una versió de tu que tu no tries, que es mostri. Llavors potser quan surts tens com aquesta versió que tu no has triat molt arraigada, i has de decidir si segueixes amb aquesta versió i mantens una base de persones que et segueixen per la part aquesta que han mostrat, o si t'arrisques i vas una mica més a fer la teva. De vegades tens sort i la versió que posen de tu és una versió que t'agrada i és la que vols retractar, però no sempre és el cas.
0: Lola, tu ets autèntica, perquè dius, jo sóc jove, sóc negra, LGTBIQ+, sents la pressió també d'haver de representar o de ser un estàndard també per gent? O al final estem en una societat que per sort evoluciona i no sents aquesta pressió?
1: Definitivament estem evolucionant. O sigui, això és un fet, que podríem evolucionar més i més ràpid, sí, sisplau. Però, a veure, jo aquesta pressió, sincerament, no la tinc gaire en compte, no la sento gaire, perquè jo sóc una persona molt política i m'encanta ser política, però m'agradaria poder triar quan ser política. No vull que tot el que faci simplement per la persona que sóc hagi de ser un acte polític. Llavors, clar que porto aquestes lluites amb mi, no només perquè m'atreveixin, sinó també perquè són lluites importants, però les tinc en compte a l'hora de crear perquè modifiquen el meu món, però no sento aquesta pressió ja. Crec que ha quedat molt enrere ja, espero, una dona és un representatiu de totes les dones, o una persona negra és un representatiu de totes les persones negres, perquè al final és contraproduent i és discriminatori.
0: Sembla fantàstic el missatge, a més, ho explica fantàsticament ben la Loa. És molt difícil començar una carrera musical, per més que hagis participat a un programa de televisió i que, com deies, no, és evident que d'entrada és a priori més fàcil, no, perquè s'obre alguna porta. També és veritat que depèn de la imatge amb la que estiguis. Però ja estem parlant d'una carrera musical, de dedicar-t'hi, no? T'hi veus d'aquí a 40 anys, havent fet carrera musical?
1: A mi m'encantaria, sincerament. Ara mateix crec que estic en un moment complicat, però no només pel fet de començar una carrera, perquè per mi ara estic com començant, de debò, un projecte que ja té nom, que ja té les idees, que ja sé cap a on portar-lo. Per mi és complicat també el rotllo de ser un artista independent. Sí que és veritat que, com et deia, tinc un equip que em recolza moltíssim, però al final s'ha d'invertir molt. Perquè la gent a vegades pensa que no s'ha d'invertir gaire la música. No, no, són molts diners. Uh-huh. I són diners que segurament poses i no tornes a veure mai en la vida, a no ser que et vagi molt bé. Llavors, doncs, sí, jo diria que és complicat depenent dels recursos que tinguis.
0: Clar, s'han de fer grans singles que tinguin bona sí. sortida, com aquest somriu, no? Com a mínim és el primer, també, no? És a dir, és la Loa renovada, no? Mm. I a partir d'aquí veure què surt, no? És evident que també necessites picar molta pedra, però sí que diuen que s'hi dedica, per què no?
1: Totalment, no? sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. Doncs avui tenim la sort de poder xerrar amb la Loa aquesta bona estona, el que ens presenta avui Somriu, aquest nou single, aquest nou treball, i ens fa molta il·lusió tenir-la a casa, perquè evidentment també... La gent jove s'està com redescobrint, no? Hi ha un punt que també acabes preguntant-te, potser no sempre em dedico a la música, no? Potser vaig descobrint que m'agraden més coses a la vida, no?
1: Sí, totalment. Jo ara és com sento que li estic donant aquesta oportunitat a la música, que espero que no sigui l'última, però sí que tinc clar que si en algun moment em deixa de fer feliç, com va fer en el seu moment, perquè jo he hagut de fer un esforç molt gran per estar avui aquí, ja no ho seguiré fent. Perquè ha de ser una cosa que m'ajudi en el moment en què totes aquestes pressions, totes aquestes idees em comencin a menjar el cap i deixi de ser una cosa que m'agradi i passi a ser... Sí, passi a ser com aparentar o alguna cosa així, ja... Prefereixo no fer-ho i cuidar la meva relació amb l'art, estar matxacant-me.
0: Què t'ha ajudat a sortir quan el moment estava complicat?
1: Doncs... Sobretot el meu entorn. El meu entorn, irònicament, la música. En plan, buscar-la des d'altres llocs, improvisar amb els amics, escoltar coses que a mi m'agradessin, composar sense pensar, vale, això ho traureu, això no ho traureu, això ha de tenir aquesta base, això de no sé què. Intentar donar-li com una visió més meva i portar-la més al meu terreny. I també això, els meus amics, la meva parella, també moltíssim. I el mar de Premià. Jo crec, no sé si és una cosa universal a tots els premianencs, però jo, quan he estat molt ratllada, surto a fer un passeig per la platja i sento que s'ho endú tot, també.
0: Que bonic. Ah, quines són les claus per improvisar bé? Que dius, a mi m'agrada molt improvisar, però clar, per improvisar has d'haver llegit molt o escoltat molta música o tenir molts inputs, molts recursos, moltes eines. Ah, què t'agrada fer a tu, més enllà de la música?
1: Ui, a mi m'agrada fer moltíssimes coses més enllà de la música. M'agrada molt llegir, m'agrada molt cosir, també. M'encanta passejar... Estic intentant millorar la meva capacitat contemplativa. En plan...
0: Capacitat contemplativa?
1: Sí, sí, de seure a la platja i dir, vinga, vaig a no fer res durant 5 minuts. En aquesta generació és revolucionari i a mi em costa moltíssim. Porto 4 minuts i em comença la parpella d'un cap avall. Però sí, jo crec que totes les coses creatives es nodreixen entre si, en plan... Potser tu no trobes la relació entre, no sé, brodar i cantar, però segur que n'hi ha una i segur que si la investigues pots treure d'allà.
0: Que bo. Doncs avui hem conegut i hem tingut la sort de tenir a l'Alo als estudis de Premià Mèdia. Esperem que vagi molt bé. Ha sigut
1: moltes
0: un plaer
1: gràcies.
0: Poder escoltar també gairebé en primícia avui aquest single, que esperem que tingui molt d'èxit. I aquesta és casa teva, Loa. Tot el que facis ho anirem seguint també i ho anirem explicant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies
0: i fins la propera.
1: Fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. El dimecres hi ha prevista, de fet, una comissió bilateral entre els governs català i espanyol, i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també les escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també a la C17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda, també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, l'AP7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la estructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
5: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
6: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva, diguéssim...
5: Utilitat, no? Que funcionen.
7: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
5: Sergi, tu portes ulleres.
6: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
5: Clar.
6: I després les de la IA.
5: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
6: 300 euros.
5: Jo pensava que més, eh?
7: Jo em pensava que molt més.
6: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
7: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
4: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
9: ¿Está aquí?
10: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
9: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició radiofònica del Picalletres. Si teniu ganes de passar una bona estona jugant amb el català, no us mogueu gaire, perquè en breu coneixerem els protagonistes que ens acompanyaran avui i que segur que venen amb tota l'energia per fer un bon paper i intentar classificar-se en el nostre picarrànquing. Vinga, els coneixem ara mateix. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen, com sabeu, en representació dels seus respectius centres i que són de Torrefarrera i de Canet de Mar.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb l'Anna Gasol, que ens parla des de Emun FM a Torrefarrera. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, Tina. Doncs des d'aquí de Torrefarrera, en representació de l'Institut Joan Solà, tenim un equipàs format per la Norma, la Ona i l'Agustí.
3: Hola, em dic Norma Tarsa i m'agrada molt veure pel·lícules.
4: Hola, bon dia, sóc l'Ona Sarró i m'agrada molt jugar a futbol.
5: Hola, bon dia, em dic Agustí Mangues i m'agrada molt jugar a bàsquet.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Canet. Com va l'Uplà? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen.
6: Hola, Tina. Doncs il·lusionades les noies que tenim als estudis de Ràdio Canet. Elles són l'Irina, l'Abril i la Berta de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. I es presenten elles mateixes.
7: Hola, em dic Irina i m'agrada molt l'esport.
8: Hola, em dic Abril i m'agrada molt el patinatge.
9: Hola, em dic Berta i m'agrada molt el vòlei.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de donar el tret de sortida, saludem la nostra jurat de capçalera, que segur que està ben preparada amb tots els diccionaris ben a la vora. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Efectivament, estic envoltada de lletres, capbussada en lletres, vaja. Concursants, us desitjo una bona dosi de concentració i també calma a l'hora de respondre. Molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran tota la bona feina que han fet prèviament per venir-hi a concursar. I abans de començar amb les proves, però recordem el picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon sac de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Ens endinsem en el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i senzilles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Norma, preparada?
3: Sí.
1: Temps. Retrat.
3: R-E-T-R-A-T.
1: Negatiu.
3: N-E-G-A-T-I-U.
1: Ràfia.
3: R-A amb accent a la obert, F-I-A.
1: Recloure.
3: R-E-C-L-O-U-R-E.
1: Plomall.
3: P-L-O-M-A-L-L.
1: Permís.
3: P-E-R-M-I-S.
10: L'hi porta accent.
1: Ona. Berruga.
4: B-alta, E-R-R-U-G-A.
10: Has dit R-R.
1: Agustí. Privat.
5: P-R-I-V-A-T.
1: Sordesa.
5: S-O-R-D-E-S-A.
1: Encert.
5: E-N-C-R-T.
10: Ha faltat l'última E.
1: Doncs heu començat amb un total de 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Irina?
7: Sí.
1: Temps. Badall.
7: B baixa A, B A.
10: B alta.
1: Abril. Bufó.
11: B, U, F, O, accent tancat.
1: Candent.
11: C, A, N, D, E, L, L.
10: Acaba amb N, T.
1: Berta. Dotzena.
12: D, O, T, Z, E, N, A.
1: Vorejar.
12: B, O.
10: B baixa.
1: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 2 encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Joan Solà. Les vostres paraules són les següents. Cascada, xivata, entrega.
7: Cascada.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Lluís Domènech i Muntaner. Quina d'aquestes dues paraules que queden seria l'intrusa? Xivata o entrega?
7: Xivata.
10: Correcte. En català, si volem expressar que una persona diu fàcilment allò que caldria callar, és a dir, que ho xerra tot, hauríem de fer servir termes com bocamoll, bocamolla, xerraire, bocafluix, bocafluixa, moll, molla de boca, delator, delatora, però no pas xivata o xivato.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per vosaltres, també. Institut Lluís Domènech i Muntaner. Les vostres paraules són substantius i són les següents. Xurrada, mirada, postura.
7: Xurrada.
10: Correcte. En català, per fer al·lusió a una acció de poc seny, que és una naciesa, podem utilitzar mots com ximpleria, bajanada, poca soltada, beneiteria, però no xurrada.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: A la segona ronda trobem paraules molt més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Ona, preparada?
4: Sí.
1: Temps. Vertical.
4: B baixa E R T I C A L.
1: Educació.
4: E D U C A C I O amb accent tancat.
1: Sostinguda.
4: S U S T.
10: És una O.
1: Agustí. Dromedari.
5: D R U.
10: És una O.
1: Norma. Carpetada.
4: C-A-R-P-E-T-A-D-A.
1: Intuïtiva.
4: I-N-T-U-I-T-I-V.
10: La segona I porta dièresi.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Abril?
7: Sí.
1: Temps. Acollidor.
7: A-C-U-D.
10: És una O.
1: Berta. Excavació.
7: E-X-O.
10: T'has deixat la C.
1: Irina. Impecable.
7: I-M-P-A-C-A.
10: És una E, no una A.
1: Doncs en aquest cas, malauradament, no heu fet cap encert, però no patiu perquè queden altres proves amb les quals podeu sumar més punts. És el moment ara de fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: L'Institut Joan Solà de Torreferrera ha acumulat fins ara 1.300 punts i l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar n'ha acumulat 600.
1: Doncs l'Institut Joan Solà, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no s'atura. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al pop íntim i emocional de Bru, el nom sota el qual hi ha la cantant Berta Saura, nascuda de l'escena emergent de la ciutat de Lleida. Al setembre de 2024 va presentar el seu primer EP, Enmig de mi, i durant el 2025 Bru va recórrer els principals escenaris del país mostrant un estil intimista que interpel·la les inquietuds i anhels de tota una generació. Li desitgem una llarguíssima trajectòria a Bru. Avui escoltarem la cançó Aquí. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Bru i el seu Aquí.

0: Com ens embolcalla la veu de la Berta Saura, molt bonic. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Solà, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
2: S'encongeixen.
3: No aneu malament del tot, rebot. Incorrecte.
0: Institut Lluís Domènech i Montaner, la mateixa pregunta. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
4: S'arruguen.
3: Això sí, escoltem-ho.
5: I ara que les mans se'ns arruguen...
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara també per a vosaltres. Institut Lluís Domènech i Montaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com és el dibuix que es crea?
3: Trencat. Molt bé, escoltem-ho.
5: Creant un dibuix trencat.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova més característica del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: El tercer nivell conté paraules més complexes i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Agustí, estàs preparat?
6: Sí, sí.
0: Temps. Accelerador.
6: E-X-C-E.
3: Comença per A.
0: Norma. Consolessin.
7: C-O-N-S-O-L-E-S-S-I-N.
0: Geogràfiques.
7: G-E-O-G-R-A-O-R-F-I-Q-U-E-S.
0: Fotosensible.
7: F-O-T-O-S-E-N-S-I-B-A-L-E.
0: Efectivament.
7: E-F-E-C-T-I-B-A-M-E-N-T.
0: Hipermercat.
7: H-I-P-E-R-M-E-R-C-A-T.
0: Intoxicació.
7: I-N-T-O-C-C.
3: És una X.
0: Ona. Sanguinolent.
7: S-E-N.
3: És una A.
0: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Preparada, Berta?
4: Sí.
0: Temps. Convencional.
4: C-O-N-V-E-N-C-I-O-N-A-L.
0: Transformaria.
4: T-R-A-N-S-F-O-R-M-A-R. I-A.
0: Caçatalents.
4: C-A-C-T-A-L-E-N-T-S.
0: Consagració.
4: C-O-N-S-E.
3: És una A.
0: Irina. Prestatgeria.
4: P-R-A-S.
3: És una E.
0: Abril. Habilitades.
4: Ac

0: Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 2.800 punts. I l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar n'ha acumulat 2.200.
1: Doncs amb aquests marcadors ajustadets arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser aconseguir la victòria del programa d'avui.
2: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats. Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Anna Gasol, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
3: Aquí la concursant serà la Norma.
1: Doncs la Norma, que lletrejarà la mega paraula. I ara heu de pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Lupla, quina concursant lletrejarà la mega paraula?
4: Doncs serà la Berta.
1: Doncs la Berta, que també lletrejarà aquesta mega paraula, el mateix. Penseu una aposta i custodieu-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Canet. Lupla, fins ara.
4: Fins ara, gràcies.
1: Comença la prova a l'Institut Joan Solà. Estàs preparada, Norma?
5: Sí.
1: Doncs som-hi. Avui parlem d'un adjectiu que té a veure amb el fet que alguna cosa o alguna persona, com ara una cançó, un esport, un escriptor, es doni a conèixer massivament entre la població, és a dir, es faci popular. Aquesta característica de ser potencialment popular és la nostra megaparaula d'avui. La megaparaula d'avui és l'adjectiu... popularitzable.
5: Popularitzable.
0: Endavant.
5: PopularitzableE.
1: Correctíssim, acabes de lletrejar bé la mega paraula. Faltarà veure com ho fa l'equip contrincant. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner, per tant, desconnectem d'Emun FM. Fins després, Anna Gasol.
3: Fins ara.
1: Institut Lluís Domènech i Muntaner, esteu a punt? Estàs preparada, Berta?
5: Sí.
1: Doncs som-hi. Quan una escriptora o un escriptor es fa popular entre la població, vol dir que esdevé conegut per al poble i segurament això implicarà que les seves obres són molt llegides. El mateix pot passar, per exemple, amb una cançó. La mega paraula d'avui té a veure amb aquest tret de ser algú o alguna cosa potencialment popular. La mega paraula d'avui és l'adjectiu popularitzable.
5: Popularitzable.
0: Endavant.
5: PopularitzableE.
1: Doncs molt bé, acabes de lletrejar correctament aquesta mega paraula. Ara descobriràs també, o descobrireu tot l'equip, com ho ha fet l'equip contrari. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Anna Gasol, quants punts ha apostat el teu equip?
3: El nostre equip ha apostat 2.800 punts. És a dir, tots.
1: Tots, clar que sí. Lupla, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs també tots, 2.200.
1: Molt bé, equips valents, així m'agrada. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Solà ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Lluís Domènech i Muntaner ha lletrejat la mega paraula... correctament, també. Doncs només ens queda

0: A saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
1: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha aconseguit sumar finalment 5.600 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha aconseguit 4.400.
0: Doncs l'Institut Joan Solà, que ha guanyat el programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Anna Gasol, què tal, com esteu per aquí?
2: Doncs tu pots imaginar, Tina, contents i emocionats, i a més els estàvem felicitant, de la calma que han mantingut amb l'emoció i els nervis que portaven al damunt.
0: Oh, i tant, doncs moltíssimes felicitats a vosaltres. No ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. L'Upla, què tal, com esteu per aquí?
3: Doncs bé, ho hem fet molt bé, hem lluitat, hem apostat, han estat unes noies molt valentes i ho han tirat molt bé endavant, i bé, amb ganes de tornar-hi en una propera edició, no?
0: Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant. Doncs us felicitem a tots dos equips perquè heu fet una boníssima participació i ara ens cal saber com queda el Picar Ranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
4: El Picar Ranking.
1: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició tenim entre l'Institut Joan Solà de Torrefarrera el nostre Picar Ranking amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el Picar Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs l'Institut Joan Solà, que entra en aquest Ticket Ranking. Nois, com esteu? Contents, no? Imagino.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: Us imaginàveu o no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, clar, així
3: s'ha de decisió, eh?
0: Doncs moltes felicitats, nois, a veure si us aconseguiu mantenir. Per part meva, només em queda acomiadar-me de l'Anna Gasol, la Lupla i els concursants que heu participat en el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra feinada.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies.

Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, amb un FM i Ràdio Canet per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat!

0: Premià Media. Informació.
1: El cap del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer tinent d'alcalde Pep Ripollès ha parlat a Premià Media sobre el seu relleu al capdavant de la llista per les pròximes eleccions. Ripollès ha expressat sentidament el seu desengany i malestar per una decisió, ha dit, de la qual ha estat exclòs i ha acusat els seus correligionaris, començant pel nou cap de llista Xavier Gatius, de manca de transparència i honestedat per haver-li amagat, segons deia, la decisió fins l'últim moment, de la qual es va assabentar accidentalment poc abans de l'assemblea, quan ja estava treballant en el pròxim projecte electoral. Segons ha explicat, la gestió de la brossa que Ripollès ha assumit durant aquest mandat ha acabat passant massa dins el seu partit i aquest hauria estat el motiu principal aduït per una executiva molt tancada i molt propera a l'altre candidat, segons Ripollès.
2: L'executiva d'Esquerra és un nucli tancat, com passa en totes les forces polítiques, i el seu nucli tancat, en el qual hi ha un grup que està molt vinculat amb persones molt properes, doncs clar, lluitar contra això és molt complicat. He donat la cara, he fet la valentia, no he criticat mai a ningú de si estava millor o estava pitjor, si no s'ha afrontat això cap endavant. Que això sigui el punt que més ha penalitzat internament a casa meva, doncs dol, i dol també la manca d'honestetat de la persona que porta pràcticament 7 anys treballant al meu costat, que l'he tingut una confiança increïble. Doncs aquestes coses dolen. I ara he de passar aquest dol, he de passar aquesta sorpresa, i penso que aquí hi ha d'haver-hi la complicitat i les coses s'han d'afrontar amb valentia i s'han de dir, i si algú que es vols postular, doncs el primer que has de fer és dir-li al teu candidat o a la persona que està encapçalant això, de dir, joder, doncs mira, jo estic pensant en fer això, potser les coses haguessin canviat.
1: Estic patint la banda més rància de la política, ha admès el regidor, que també ha admès estar travessant un dol d'ençà que va conèixer la notícia i fins i tot ha confessat que en un primer moment va sentir-se temptat d'engegar-ho tot a dida. Amb tot, ha posat per davant de tot el seu compromís democràtic i el respecte a les normes del seu partit i, sobretot, ha expressat orgull per la feina feta. Mostra d'això, ha dit, són les mostres de suport que ha rebut, segons assegura, de la ciutadania i d'altres grups polítics, començant per l'alcalde Rafa Navarro, de qui Ripollès ha aplaudit la seva complicitat. Sobre el seu futur polític, Ripollès ha dit que falta un any de mandat i que continuarà treballant per Premià de Mar, que és la seva màxima prioritat, ha assegurat, però també ha dit que ara és un agent lliure i que ni contempla ni descarta res perquè en un any, ha dit, poden passar moltes coses.
0: Premià Media. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui a Premià Mèdia ens interessem per al naixement d'una entitat que ha començat a caminar a Premià de Mar, Gent pel País, i avui, per conèixer què faran i quins són una mica les bases del seu naixement, ens acompanyen tres dels seus membres responsables. L'Esteve Planes, el secretari de l'entitat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
1: També el president de Gent pel País, Ramon Massaguer, bon dia.
3: Bon dia.
1: I el responsable d'actes, en Domènec López. Bon dia, Domènec.
4: Hola, bon dia.
1: Doncs començant per al principi, per conèixer qui sou i què voleu fer, Ramon, amb aquest nom, Gent pel País, hi ha algú que pot pensar, home, això té nom de partit polític, i no és així.
3: No, no, en cap cas. És una associació doncs, que, evidentment, sí que treballarem o volem treballar per la independència, vull dir, això ho tenim molt clar, que és la idea que ens uneix a tots, però en cap cas tenim la intenció de fer cap pas a nivell polític. És a dir, em refereixo polític entenent com activitat per presentar-nos a eleccions, sigui en qualsevol de les formes que es pugui pensar.
1: D'acord,
3: per tant, són electors, etcètera. En cap cas és això. La nostra feina, o el que volem fer, és treballar, però sobretot a nivell de crear debat, de parlar sobretot dels temes que puguin o que puguin interessar sobretot a nivell de vila o a nivell nacional, i a partir d'aquí doncs també amb tots els membres de l'associació, que ja hem crescut una miqueta, tots d'un principi érem 5, ara ja hem incrementat el número, doncs això, fer trobades i fer debats sobre problemes actuals, i tot, però tot sempre pensant que el nostre objectiu és orientat cap a la independència.
1: Aproximadament, ara ho deies, quants membres teniu ara a l'entitat?
3: Ara, si no recordo els darrers números, però em sembla que estàvem sobre prop de 20.
1: 20 membres, molt bé. Esteve, ara el Ramon ens explicava algunes dades, però com va néixer aquesta entitat? És a dir, quan us veu trobar i veu dir això seria interessant que ho materialitzéssim amb aquesta associació?
2: Bueno, nosaltres, com bé ha dit en Ramon, l'objectiu és treballar pel país, per la independència del país. L'associació té com a objectiu tota la qüestió de temes cabdals que interessen a la nostra vila i a nivell de país. I nosaltres estàvem en una altra associació, bueno, estàvem a l'ANC, vam marxar, per motius que ara no venen al cas, i vam decidir que volíem continuar treballant pel país. I per aquest motiu vam crear Gent pel País. I llavors, ja ho explicarà el Domènec després amb els actes, el nostre objectiu és fer actes de temes cabdals de la nostra vila i també a nivell de país. Per aquest motiu també estem en contacte amb altres associacions arreu del país, per mirar de fer actes conjunts, etc.
1: Fer una mica de xarxa, no?
2: Fer xarxa arreu del país, exacte.
1: Molt bé. Domènec, de fet, vosaltres ja aneu per feina, m'explicava ara fora de micro que fa uns mesos que us heu constituït, però ja teniu a la vista aquest mes de maig un acte amb el que començareu una mica de manera pública a donar-vos a conèixer. El dia 20 de maig,
4: sí,
1: què passarà?
4: Efectivament, doncs el dia 20 de maig, com que la nostra intenció sempre ha sigut tocar temes que interessin realment a la gent i que siguin punyents del país en aquell moment, perdó, doncs hem aconseguit organitzar un acte amb dues mestres d'aquí, de l'Escola Santana, la Carme Florí, que és la directora, i la Marta Ferran, vindran el dia 20 i ens explicaran els problemes de l'ensenyament reals. No el que et diu un polític, ni el que et diu un sindicalista, ni el que et diu ningú més que els que estan treballant el dia a dia. Llavors aquestes dones, pues, molt amables, la seva idea serà explicar senzillament i contestar lliurement tot el que la gent que tingui les ganes d'assistir, doncs contestar sense cap mena de censura ni de res.
1: Molt bé. Això serà el dia 20, dèiem, 20. Al centre cívic. A quina hora ho sabem,
4: a
1: això?
4: A les 6:30.
1: A les 6:30. És un acte obert que suposo que també servirà una mica, Ramon, perquè la gent us comenci a conèixer i us comenci a veure, també.
3: Sí, sí, sí. Aquesta és una mica demostrar que volem començar a tocar temes d'actualitat i no solament des de l'àmbit, com deia ell, des de l'àmbit més ampli, sinó també des de l'àmbit local, perquè jo crec que hi ha una problemàtica, i està demostrada el dia a dia actualment, amb educació i que un dels problemes que hi ha o que sempre sents és que no hi ha recursos. I aleshores és aquí on nosaltres diem, bueno, amb el dèficit fiscal que hi ha, amb una situació, si fos Catalunya independent, aquests recursos potser és, bueno, hi serien, perfectament. Però no ens volem quedar aquí. Aleshores, jo crec que també, pel tema del català, doncs també està havent-hi un debat sobre el model d'escola catalana. I en aquest sentit ja podem dir que tenim previst el dia 3 de juliol un debat entre que hi haurà la Margarida Mosset i la Júlia Ojeda, en la qual hi ha una defensa de dos models diferents sobre el futur del que ha de ser l'escola catalana. I és aquí, jo crec, que on volem demostrar que el que no volem només són actes
1: monogràfics, no?
3: Monogràfics,
1: sobre un tema concret.
3: Em refereixo a monogràfics i que a més el doni una persona una sola visió.
1: Que
3: sigui una conversa i a més potser a vegades a models oposats i aquesta és la idea que també tenim. És a dir, dins de les nostres possibilitats poder organitzar aquest tipus d'acte més de debat en posicions, podríem dir, no diré enfrontades, però contraposant aquestes posicions. Parlo d'habitatge o qualsevol altre d'aquests temes que estan ara sobre la taula.
1: Molt bé. Doncs aquesta serà la idea que començarà a rodar a partir d'ara, Esteve, amb aquests dos primers actes que fareu, tractant temes molt diversos. Parlàvem, per exemple, d'habitatge, d'educació, que al final són temes que, com bé diu el vostre nom, fan país, també, no? Són diferents arestes que van construint també doncs la nostra identitat, clar.
2: Exacte. I, com he dit abans, per això estem en contacte també amb altres associacions arreu del país, com tu vas dir, per fer xarxa, i per poder fer actes, si arriba el moment, conjunts amb qui correspongui, perquè es toquin tots els temes que són cabdals pel nostre país.
1: Molt bé.
2: En totes les vessants. Tant per anar cap a la independència del país, que és l'objectiu de tots, com per, com ha dit també en Ramon, fer actes on hi hagi un debat sobre diferents qüestions, sense tenir en compte qui està davant d'aquí. No un enfrontament, sinó simplement debat de què és el millor, sobre què és el millor pel país.
1: Molt bé.
2: I aquest és el nostre objectiu.
1: Molt bé. Doncs aquest és l'objectiu. De fet, hem tocat aquesta tecla, la independència del país. Ramon, que hi ha molta gent que ens estigui escoltant i t'identifica segur doncs com una de les cares o dels caps visibles de tot aquest moviment de l'ANC en el seu moment, no? I avui, comptant, ho dèieu al principi, que sou gent experimentada amb experiència de causa ja, et volia preguntar, Ramon, i també la resta, en quin moment diries que es troba ara mateix aquest procés independentista català? En quin moment, en quin estat està?
3: Home, és evident que estem en un moment de allò que es diu de curar ferides. És a dir, tot el procés del 2017, com s'ha desenvolupat tot, quina és la situació actual, doncs és evident que això va causar un desencís bastant gran i sobretot per molts de nosaltres que ja estàvem molt, molt directament implicats. Però tot i això jo penso que cada cop estan sortint o s'està, diríem, sortint d'aquest pas. Ja s'ha fet l'autocrítica, ja hi ha hagut prou flagel·lació que s'ha dit molt. I a partir d'aquí jo crec que està sortint. És a dir, gent que treballa, sí que és veritat que hi ha hagut un procés normal, que és el que dèiem, petites associacions que van sortint, i jo crec que aquesta creació de xarxa ajudarà a pujar. I jo crec que també hi haurà una redefinició del que és l'ANC, s'ha vist en les darreres eleccions, en la que crec que l'ANC sabrà trobar la seva via per tornar a capitalitzar el moviment, perquè realment és l'única amb capacitat actual de poder fer aquesta regeneració. Això s'ha de reconèixer.
1: Això és important, Ramon, amb això que ens deies, i des de la teva visió personal, però cap on hauria d'anar l'ANC per, d'alguna manera, tornar a ser líder de tot aquest moviment independentista?
3: Doncs tornar al territori. La frase que diria, tornar al territori, amb el sentit de que és molt important tornar a crear aquella xarxa, tornar a crear totes aquelles eines que en el seu moment van permetre doncs, que l'ANC tingués el poder de mobilització que tenia. És a dir, cal donar suport, i no parlo només d'un suport d'allò d'anar fent xerrades i tal, sinó un suport explícit de temes, de material i de, direm, objectius que puguin realment moure la gent, que hi Molt són bé. I segueixen sent, però crec que és la feina que ha de recuperar l'ANC.
1: Domènec, tornarem a viure un moviment tan gran com aquell 1 d'octubre?
4: Jo ja tinc una edat i no sé si l'arribaré a veure, francament. Jo sempre havia dit que treballava per la independència perquè la veiessin els meus fills i la gaudissin els meus nets. A mi ara, jo francament vaig ser també com tots, que vam tenir un enfonsament molt bèstia perquè ho teníem a tocar i ens va fallar qui ens va fallar. Però ara estic tornant a revifar perquè estic veient, sobretot en les xarxes socials, que la gent jove està tirant altre cop. Gent molt jove. Molt jove que està lluitant per la llengua, a pesar de que els hi diuen de tot, però estan lluitant per la llengua. Gent jove que fan els concerts i tornen a sortir estelades per totes bandes. I a mi això, francament, m'està omplint les piles perquè dic, home, tot no està perdut. I jo crec que això... Crec que vam fer el que vam poder per posar una llavor i que aquesta llavor, amb tanta pluja com ha caigut, està sortint.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la visió de tot plegat. Esteve, et dèiem al principi que el vostre objectiu no és polític, sinó que és una entitat doncs, justament per fer divulgació de diferents actes, però ara ho pensava, segurament sí que us podrem veure, per exemple, a la Diada de l'11 de setembre com una entitat més a Premià de Mar, no? Això pot ser una imatge que sí que es dongui, per exemple.
2: Sí, evidentment. Quan arribi l'11 de setembre, farem com qualsevol associació de Premià de Mar, anirem a l'acte corresponent, farem el Parlament corresponent i participarem activament de tots els actes de l'11 de setembre aquí a Premià de Mar.
1: Molt bé. Ramon, per acabar, qui ens estigui escoltant ara o veient i digui m'interessa formar part d'aquest moviment o escoltar-los o implicar-m'hi d'alguna manera, com poden contactar amb vosaltres per fer-se membres?
3: Bé, no, hem creat una pàgina web, que és gxp.com, vull dir que pot accedir a la pàgina web i després tenim dues adreces de correu i una és info@gxp.cat.
1: Molt bé.
3: gxp.cat,
1: exacte. Molt bé, i allà trobaran tots aquests actes que avui ens ha explicat molt bé el Domènec. Moltes gràcies a tots per estar avui amb nosaltres. Espera, que el Domènec vol dir alguna cosa. Mira.
4: Aquesta és la targeta.
1: Molt bé. Aquí teniu ja totes les dades, eh? Perfecte, molt bé. A més, el logo molt identitari.
3: Exacte. El logo, esclar, no dona peu a cap dubte.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui, molta sort amb aquesta entitat i seguirem molt pendents de tots els actes que aneu organitzant. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres. Moltes gràcies i bon dia.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números a l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades del mes d'abril ens situen en la xifra més baixa dels últims 18 anys, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que al març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca Taià hi ha hagut un increment. A 25 ha baixat l'atur i en 4 municipis no hi ha hagut variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local i se'n fa ressò al Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destaca el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves amb una caiguda del 15,2%. A Premià de Mar, la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril del 2025. En concret, el mes passat van comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que el mes de març.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
2: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 Sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Vilamalla i Figueres.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Diruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko goro ta ez du azen.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local es respira ja el caliu que genera el nostre concurs lingüístic preferit. Estem preparades i preparats per a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Continueu amb nosaltres si voleu aprendre i jugar amb el català una estona i veure com ho fan de bé els nostres participants d'avui. Estic convençuda que intentaran donar el màxim per aconseguir una bona quantitat de punts i entrar al nostre Pica Ranking. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Se'ls voleu conèixer? Doncs anem cap a Vilanova i la Geltrú i cap a Montblanc.
0: Picalletres. Juguem amb la llengua.
1: Contactem amb Carla Lanuza, que ens parla des de Canal Blau FM a Vilanova i la Geltrú. Carla, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Molt bon dia. Doncs mira, tenim a tres representants de l'escola El Cim de Vilanova i la Geltrú, que són en Guiu, en Magí i l'Anna.
3: Hola, em dic Guiu Torres i m'agrada fer esport, com el bàsquet.
4: Hola, jo em dic Magí i m'agrada molt esquiar i jugar a videojocs.
5: Hola, em dic Anna i m'agrada molt el vòlei i dibuixar.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Com va, Gemma Bufies?
6: Hola, bon dia. Doncs molt bé, molts nervis aquí a l'estudi. Estem amb tres estudiants de l'Institut Martí Lomà, tres noies, que són la Mar, l'Ona i la Nit.
7: Hola, jo sóc la Mar i m'agrada jugar a tenis taula i dibuixar.
8: Hola, jo sóc la Ona i m'agrada molt l'esport.
9: Hola, jo sóc la Nit i m'agrada llegir.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que és imprescindible abans de començar a saludar la nostra benvolguda jurat per veure si és aquí a punt per començar el joc. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic a punt per deixar-me portar per la bona feina dels nostres concursants d'avui. Confio molt en les vostres capacitats lingüístiques, així que a gaudir. Molta sort.
1: Ja veieu, la jurat confia en les vostres capacitats. Us desitgem molta sort. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, afins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola El Cim. Guiu, estàs preparat?
3: Sí.
1: Temps. Barraca.
3: B-A-R-R-A-C-A.
1: Evident.
3: E-B-A-X-I-D-E-N-T.
1: Hípica.
3: H-I amb accent P-I-C-A.
1: Signar.
3: S-I-G-N-A-R.
1: Persa.
3: T-E-R.
10: Comença per P.
1: Magí. Arxiver.
10: A-R-R-R-X.
1: Anna. Únic.
5: U amb accent N-I-C.
1: Espasma.
5: E-S-P-A-S-M-A.
10: Acaba amb E.
1: Doncs en aquest cas heu fet 5 encerts que sumen 500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Mar?
7: Sí.
1: Temps. Cirera.
7: C-I-R-E-R-A.
1: Exemple.
7: E-X-E-M-P-L-E.
1: Àncora.
7: A, amb accent obert, N-C-O-R-A.
1: Atendre.
7: A-T-E-N-D-R-E.
1: Volva.
7: Com?
1: Volva.
7: V-O-L-V-A.
1: Precoç.
7: P-R-E-C-O-C trencada.
1: Torró.
7: T-O-R-R-O amb accent tancat.
1: Auster.
7: A-U-S-T-E-R.
1: Trial.
7: Com?
1: Trial.
7: T-R-I-A-L.
1: Contra.
7: C-O-N-T-R-A.
1: Aquesta última no ha entrat, però heu fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola al cim. Les vostres paraules són les següents. Bingo, tango, crio.
11: Tango.
12: Incorrecte, rebot.
1: Institut Martí Lomà. Bingo, crio. Quina és la paraula intrusa?
7: Crio.
12: Correcte. En català, per fer referència a una persona de poca edat, hem de fer servir termes com infant, criatura, nen, xiquet, al·lot i els seus derivats. I no pas crio. A més, en l'àmbit adolescent es fa servir de vegades aquest terme, crio, per fer al·lusió a algú que té una mentalitat infantil. Doncs també hauríem d'evitar aquest terme amb aquest significat.
1: Doncs molt bé, 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torn per a l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Tigre, parche, metro.
7: Parche.
12: Correcte. En català, per expressar que una cosa està superposada a una altra, com enganxada, i que no s'hi adiu, hem d'usar termes com pedaç o pegat, però no parche.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Teniu també 60 segons de temps. Comencem amb l'escola al cim. Magí, estàs preparat?
13: Sí.
1: Temps. Interior.
13: I-N-T-E-R-I-O-R.
1: Allunyada.
13: A-L-L-U. N-Y-A-D-A.
1: Plantació.
13: P-L-A-N-T-A-C-I-O amb accent tancat.
1: Cansament.
13: C-A-N-C.
12: És una S.
1: Anna, deslluir.
14: D-E-S-L-L-U-I-R.
1: Ronyonera.
14: R-O-N-Y.
12: Y, no Y.
1: Guiu, deliberat.
14: D-E-L-I-B-H-E-R-A-T.
12: De alta.
1: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Ona?
15: Sí.
1: Temps. Multicolor.
15: M-U-L-T-I-C-O-L-O-R.
1: Fruiteria.
15: F-R-U-I-T. E-R-I-A.
1: Entonació.
15: A-N-T-O.
12: Comença per E.
1: Nit. Delfinari.
15: D-E-L-F-I-N-A-R-I.
1: Repescar.
15: R-E-P-E-S-C-A-R.
1: Sobirans.
15: S-O-B-I-R-A-N-S.
1: Dialèctica.
15: D-I-A-L-E amb accent obert. C-T-I-C-A.
1: Quilogram.
15: Q-U-I-L-O G-R-A-M.
6: Relativa.
15: R-E-L-A.
6: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el moment ara de fer un recompte general per saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
12: Doncs l'escola al cim de Vilanova i la Geltrú ha aconseguit fins ara 1.300 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit 2.700.
6: Doncs l'Institut Martí Lomà que es posa per davant, però el picalletres no s'atura. Passem a la prova següent. Avui la prova musical del programa ens apropa el grup Dan Peralbo i el Comboi. Des que van guanyar el concurs Sona Nou el 2021, han publicat dos treballs amb el seu estil descarat, divertit i rocker. Avui escoltarem la seva cançó Bang Bang Bang, que parla, en clau irònica, d'una història d'amor i de les diferències de classe social. Estigueu ben atents a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Bang Bang Bang, de Dan Peralbo i el Comboi.

0: Quin bon ritme té aquest bang, bang, bang, oi? Espero que hàgiu parat bona atenció a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes. Escola al cim, és el vostre torn. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Qui paga el lloguer del protagonista de la cançó?
1: Ell. Efectivament, escoltem-ho.
2: Que se'n paga un lloguer!
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. La vostra pregunta és la següent. On diu el cantant de la cançó que hauria d'haver nascut ric i amb casa?
3: A casa dels seus pares.
1: Incorrecte, rebot.
0: Escola al cim, on diu el cantant de la cançó que hauria d'haver nascut ric i amb casa?
4: A Cadaqués.
1: Ara sí, correcte, escoltem-ho.
5: S'hauria d'haver nascut ric amb casa, Cadaqués.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
6: A lletrejar.
0: Entrem en el tercer nivell de lletreig i aquí teniu paraules amb major dificultat i llargària. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar-ne tantes com pugueu. Comencem amb l'escola al cim. Anna, preparada?
4: Sí.
0: Temps. Sentimental.
4: S-E-N-T-I-M-E-N-T-A-L.
0: Analitzéssiu.
4: A-N-A-L-I-T-Z-E-S-S-I-U.
1: La E porta accent tancat.
0: Guiu. Monogràfica.
7: M-N-O.
1: Has barrejat lletres.
0: Magí. Desconsolats.
7: D-E-S-C-O-N-S-O-L-A-T-S.
0: Superbament.
7: S-U-P-E, amb accent obert.
1: No porta accent.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Nit?
3: Sí.
0: Temps. Comprensiva.
3: C-O-M-P-R-E-N-S-I-V-A.
0: Acostuméssim.
3: A-C-O-S-T-U-M-E, amb accent obert.
1: L'accent és tancat.
0: Mar, etimològica.
3: E-T-I-M-O-L-O, amb accent obert, G-I-C-A.
0: Quadrangular.
3: Q-U-A-D-R-A-N-G-U-L-A-R.
0: Regenerable.
3: R-E-G-A.
1: És una E.
0: Ona. Estrictament.
7: E-S-T-R-I.
0: Doncs vosaltres, en aquest cas, heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans fem un repàs a un recompte general amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
1: L'escola al cim de Vilanova i la Geltrú té acumulats un total de 2.300 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc en té un total de 3.600.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula, que us pot donar molts punts. I és que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
8: La mega paraula.

0: Ja la meva paraula.
1: Mira, doncs han decidit que serà la Mar, en aquest cas.
0: Molt bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Comença la prova a l'escola al CIM. Estàs preparat, Guiu?
2: Sí.
0: Som-hi, doncs. De vegades veiem una pel·lícula, una obra de teatre, i quedem sorpresos, embadalits per les seves característiques excepcionals, grandioses. Ens emportem a casa una sensació única i aplaudim el treball dels actors i actrius, la història que conta, etc. Diríem, per tant, que allò que hem vist és espectacular. Doncs bé, la meva paraula d'avui és el substantiu que expressa la qualitat d'aquest adjectiu. La meva paraula d'avui és... espectacularitat.
2: Espectacularitat.
3: Endavant.
2: E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R-I-T-A-T.
0: Molt bé, Guiu, has lletrejat la meva paraula correctament i a bon ritme. Per tant, felicitats. Ara serà el torn de l'Institut Martí Lomà. Per tant, desconnectem de Canal Blau FM. Fins després, Carla Lanuza.
4: Fins després.
0: Institut Martí Lomà, esteu a punt? Estàs preparada, Mar?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan contemplem una obra d'art, un quadre, un edifici, o assistim a un concert, a una obra de teatre, de vegades el que veiem ens impressiona per la seva bellesa, magnitud, excel·lència, i ens deixa bocabadats, ens captiva. Segurament direm que allò que hem vist és espectacular. La meva paraula d'avui és el nom que expressa la qualitat d'aquest adjectiu. La meva paraula d'avui és... espectacularitat.
5: Espectacularitat.
3: Endavant.
5: E-S-P-E-C-T-A-C-U-L-A-R-I-T-A-T.
0: Perfectíssim. Doncs molt ben lletrejada aquesta mega paraula, a un bon ritme. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. Carla Lanuza, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs el meu equip ha anat amb tot, ho ha apostat absolutament tot en aquesta ronda.
0: Perfecte, doncs els 2.300 punts que teníeu acumulats també els heu apostat. Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
1: El meu equip ha apostat 3.000 punts.
0: 3.000 puntassos també. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola al CIM ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula... correctament, també! I només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: L'escola al CIM de Vilanova i la Geltrú finalment ha aconseguit 4.600 punts. I l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit finalment 6.600.
0: Per tant, ja tenim un guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut Martí Lomà. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, què tal els ànims per aquí?
6: Home, doncs aquí hi ha hagut un salt multitudinari de tres noies molt contentes, gens nervioses ja.
0: Clar, tu diràs. Anem a parlar amb elles. A veure, com ho heu vist això, noies?
7: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Quina prova us ha costat més? A veure.
7: A veure, ens ha costat més la mega paraula.
0: La mega paraula.
7: Bueno, a part de la cançó,
8: sí, però... la cançó, no s'ha entès molt bé la lletra des d'aquí, bueno.
0: A vegades passa i també és complicat si no coneixes la cançó i bé. Jo sempre ho dic que és la que per mi és la més complicada, però bé, en tot cas...
7: Clar.
0: Digues.
7: Que la cançó, la mega paraula, també ha sigut com... Tu jugues tot i ja ha sigut com molta tensió.
0: I tant, però escolta, l'heu lletrejat perfectament bé, eh? O sigui que moltíssimes felicitats per la vostra participació.
7: Felicitats, Mar.
0: Felicitats, Mar, exacte. Doncs no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'escola al CIM, que també ha fet una boníssima participació. Carla Lanuza, què tal els ànims per aquí?
4: Doncs mira, jo els veig molt bé, els veig molt contents d'haver participat. Crec que

0: poden estar molt orgullosos i orgulloses de com ho han fet avui. Jo crec que ha estat molt, molt competit, perquè ha estat bastant, bastant repartit, no?, que aquí, des de l'escola en cim, han brillat bastant, per exemple, no?, amb la prova de la cançó i amb la megaparaula, també.
1: Oi tant, és que han fet una boníssima participació. A veure, nois, què creieu vosaltres?
2: Sí, ens ha agradat molt participar i creiem que ha sigut... Bueno, ens ha donat l'oportunitat de venir, ja és tot un regalàs i estem molt contents.
1: Oh, i tant, clar que sí. Doncs moltíssimes felicitats a vosaltres. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
3: El Picarrànquing.
4: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí. Després del programa d'avui, entra en tercera posició al nostre Picarrànquing l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. Enhorabona. La segona posició l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, al final del Picalletres d'avui. Institut Martí Lomà hi entra sent tercers. Què tal, noies? Com veieu aquesta classificació?
5: Molt bé.
6: Superbé, contents d'haver superat a Espluga, que és el poble veí.
1: A veure, esteu tercers, per tant, a veure si us aconseguiu mantenir fins al final i aconseguiu anar a una semifinal, encara que sigui, i després passar a aquesta final. En tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació. I en el meu cas només em queda acomiadar-me tant de les locutores d'avui, Carla Lanuza, Gemma Bufies, moltíssimes gràcies a vosaltres i també a tots els concursants que han participat avui. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat, a reveure.
1: Pica Lletres, a la teva emissora local.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Des del divendres 15 i fins al 29 de maig, totes les famílies premianenques que ho vulguin es poden preinscriure per optar alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols, d'un total de 222 que sumen els dos edificis. Per primer cop, Premià de Mar disposarà de dos centres públics d'educació infantil una vegada s'enllesteixi la reforma del Vora Mar i l'escola els Corriols entri en funcionament. El tràmit de la preinscripció s'ha de fer via telefònica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament i un cop tancada la fase de preinscripcions, el llistat provisional es publicarà el 5 de juny. Després s'obre la fase de reclamacions, el 16 de juny es fa el sorteig i la llista definitiva es coneixerà el 18 de juny, moment en què començaran les matriculacions. Com diem, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
4: Crec que anem endavant, estem tranquils. És veritat que potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge com per poder que al setembre això sigui una realitat. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat. Crec que aviat ja podrem dir quina és l'empresa o entitat que assumirà doncs, la gestió d'aquest servei, per tant, aquest aspecte també.
3: En relació justament a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia a Premià Mèdia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre i no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual.
4: Sí, això és cert. Això és cert, vull dir, probablement hi haurà un greuge comparatiu a nivell econòmic, sobretot, però l'única manera de que fos viable que al setembre hi hagués una escola bressol oberta era doncs, fent aquest tipus de gestió, perquè no hi havia una altra manera, i si era, ens retrasava altra vegada, no sé si un any més o un curs més, però bueno, en qualsevol cas, des d'ensenyament o des d'educació i des del meu punt de vista personal, no ens podíem permetre el luxe d'allargar això, no? És una lluita que tu saps millor que ningú, que fa molts anys que dura, que tenim un deute amb els ciutadans de Premià, especialment amb les famílies que tenen nens i nenes petits, i crec que l'objectiu principal era que això al setembre pogués funcionar, i tot el demés es pot, amb el temps, jo m'imagino que no hi ha res que sigui inamovible, si ens sembla doncs, que aquesta gestió o aquesta manera de treballar es pot canviar. Crec que són 2 anys de licitació i a partir d'aquí tenim un marge de temps doncs, per parlar dels pros, de les contres i de veure si realment una gestió directa ens aportaria més qualitat o més. Jo crec que la qualitat és la mateixa, però sí que és veritat que es produeix un greuge en quant a aquest tema econòmic.
3: A dia d'avui encara roman oberta la licitació del servei.
2: Premià Mèdia, informació.
5: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Cuando me despierto...

0: I un cop més a Premià Mèdia, volem obrir l'agenda i volem saber també tot el que s'està preparant al Patronat Teatre. Per això ens visita de nou la Laura Casanova. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs bé. Estem en aquest mes de maig i tenim ja ganes també de saber tot el que ha de passar en aquest mes, que encara tenim uns quants dies i setmanes per endavant. Per quin dia comencem? Perquè és veritat que hem tingut aquest pont de maig, per tant, sí, suposo que l'agenda ha corregut una miqueta.
1: Sí, sí, a veure, com que ara parlarem de la mostra de teatre de Jordi Planes, això que ens produeix una gran alegria fer-la, però resulta molt cansat. Aquest mes de maig hem començat el mes tranquil·lament, els voluntaris cadascú a casa seva amb la seva família, i ens hem permès el pont de l'1 de maig i ens hem permès també els dies 9 i 10 no fer activitat. Perquè hi ha prou feina a tenir. Bueno, no activitat de cara al públic, perquè de cara endins sí que n'hi ha, i molta, no? I per això, llavors, fins al dissabte 16, no comencem a obrir portes al públic amb un documental del mes, que cada mes en fem un. Bé, l'últim serà el mes de juny. I aquest mes hi comencem a les 7 de la tarda, i és un documental que, com sempre, posa la mirada en les dones, perquè hi ha molts documentals que posa la mirada en les dones, i en aquest cas en les dones afganeses i la seva realitat. I ens parla de la història d'una dona ja gran, d'una àvia, d'una filla, que és la que directora del documental, i d'una neta, i què passa amb elles en aquest país que, bé, que està tan convuls, no? Serà parlat en persa i subtitulat en català. Pot ser un molt bon, interessant documental. O sigui que us animo a venir.
0: Molt bé.
1: Costa de venir els documentals.
0: Costa, els documentals. Encara per què, Laura? Creus que
1: no
0: encara
1: ho sabem,
0: costa,
1: és que no hi ha manera. Hi ha municipis en què els hi funciona molt bé, i aquí no. Potser jo vull pensar que el fet de que el Patronat, per la seva estructura i les seves necessitats, només es pot programar o en dissabte o en diumenge.
0: Clar.
1: Cosa que moltes poblacions que ho fan en centres cívics o en biblioteques ho fan un dimecres, un dijous, entre setmana, no? Jo no sé si aquest producte de documental al cap de setmana fa més mandra o què. No hem pogut esbrinar, però és igual, seguim, perquè també tenim un públic molt fidel que no el deixarem penjat,
0: clar que
1: no?
0: Sí, clar.
1: Correcte.
0: Que sí, molt bé.
1: I bé, doncs llavors el diumenge tornem a descansar, ja perquè hem d'escalfar motors, i també és que descansem el 23, ja passem al 24, que en aquest cas no serà un Erasmus de cine, sinó que serà una proposta que ens ha fet la Federació Catalana de Cineclubs amb l'americana Film Fest, que projecta pel·lícules americanes, com no, que doncs, no sé si ben bé s'han estrenat comercialment o no, però el cas és que ens van oferir una llista i entre elles n'hem escollit dues. Una, que la projectarem el diumenge 24 a les 6 de la tarda, que és Rebuilding, que és una història força que jo m'he estat mirant i força interessant, perquè que un home perdi el seu ranxo perquè se li crema i hagi d'anar a viure amb altra gent, amb unes aquestes caravanes que tenen als Estats Units, i ho hagi perdut tot, i a més incorpora la seva filla. Llavors, això penso que és un documental... una pel·lícula que pot ser molt interessant, també en versió original, i subtitulada. En aquest cas, crec que hem aconseguit els subtítols en català.
0: Molt bé, molt bé.
1: Això és un luxe, perquè habitualment no és
0: així. T'anava a dir costa, encara els subtítols en català, de trobar-los.
1: Bé, aquesta, perquè la pròpia Barcelona Film Fest, es veu, no sé com, o sigui, ho han doblat, i llavors ens ha passat un enllaç on l'hem pogut descarregar la pel·lícula, i en aquest cas té el doblatge en català. Però això, ja et dic, això és una mica una raresa.
0: Ja.
1: Bé, el documental del mes sí que ho fa, perquè ja està en el seu contracte, no? Però quan fem altres pel·lícules que hem d'aconseguir la cinta, sigui comprades per Amazon o el que sigui, allà el doblatge en català no
0: costa,
1: hi és mai.
0: Sí,
1: no hi
0: sí,
1: és mai.
0: Sí, sí.
1: O sigui que us animo a veure aquesta pel·lícula dins del cicle de l'americana, que pot estar molt bé.
0: Molt bé. Això el diumenge 24...
1: El diumenge 24, a les 6, perquè com que habitualment amb aquest tipus de pel·lícules intentem fer un col·loqui a després, que si com no tenim, no ens podem pagar una persona que ens el vingui a fer, doncs el fem entre nosaltres, però és molt enriquidor. I per això comencem a les 6 per no acabar tan tard.
0: Molt bé, i ara anirem ja cap al dissabte 30, perquè segurament és l'activitat més cridanera d'aquest mes i segurament de tota la temporada del Patronat.
1: O sigui, sempre l'última quinzena de maig, en funció com va el calendari, és una mica abans, una mica després, arrenquem amb una nova edició de la mostra de teatre Jordi Planes, que pels qui no sàpiguen, perquè són nous a Premià, el que sigui, el senyor Jordi Planas era una persona molt vinculada al patronat, moltíssim. Era actor amateur, dirigia, estava a la Junta i, desafortunadament, va morir molt jove. I llavors, com que, de fet, la família Planas, com la família Sisa, han estat sempre vinculades en el patronat, ara ja, actualment hi ha el seu germà petit, que és el president, en Jaume Planas, i llavors, a un moment, aquesta mostra de teatre de les escoles, que no tenia nom, es va decidir, doncs, en les persones que aquell moment estaven, doncs, que seria una bona cosa anomenar-li mostra de teatre Jordi Planas amb honor seu. No?
0: Per tant, l'origen són les mostres escolars de teatre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè, clar, estem parlant que aquest any serà l'any 45 que es porta aquesta mostra a terme, no? Llavors, aquests anys enrere, doncs, escoles del poble, doncs, tenien el costum de tenir una activitat que ara en diem extraescolars, llavors no sé com se li deia, que tenia el seu grupet de teatre. I el venien a representar el patronat. Llavors era molt enriquidor perquè tenien, no sé, 6-7 escoles que venien allà a fer la seva mostra. Al principi va ser com un competitiu, però després es va arribar a la conclusió que no tenia cap sentit, que no es podia competir, que senzillament es venia a mostrar què feia cadascú, no? Sense donar el premi al millor espectacle. No, perquè entre els nens el que aconseguia el millor espectacle estava molt content i el que no l'aconseguia, doncs, li sabia molt greu.
0: Segurament.
1: Per tant, es va quedar com a mostra. I així ha seguit. El que passa que, amb a còpia d'anys, les escoles de Premià han deixat de tenir aquesta activitat extraescolar o bé no tenen possibilitats de venir perquè són activitats que estan externalitzades i les persones que la porten tampoc estan disposats, doncs, un dissabte o un diumenge, doncs, a fer aquesta representació.
0: Clar.
1: I mica en mica, o sigui, les escoles s'han anat retirant i l'escola de teatre, el patronat, ha anat creixent. I ara, en aquest moment, està en un punt que no podem créixer més perquè no hi ha més espai, que crec, si no m'erro, que tenim uns 11 grups de teatre. La major part són infantils, juvenils, però també n'hi ha d'adults. Llavors, ara, és clar, aquesta mostra només hi ha amb l'activitat pròpia del patronat, la podem cobrir perfectament. La prova és que comencem l'última setmana de maig, però continuarem tot el juny, no tots els dies, perquè intentem que un cap de setmana estigui molt ple i un cap de setmana no hi hagi res perquè els tècnics voluntaris doncs no estiguin a la cabina tot el temps. No? Llavors prefereixen que en un cap de setmana hi hagin 3 o fins i tot 4 obres, si convé, i que l'altre cap de setmana que ve no hagin de venir. No?
0: Per tant, Laura, amb el que ens deies, durarà fins finals de...
1: La primera setmana de juliol.
0: Primera setmana de juliol, i veurem els diferents grups de l'Escola de Teatre del Patronat.
1: Correcte.
0: Exclusivament, no? Seran els grups que podrem veure.
1: Sí,
0: molt
1: perquè l'última escola que al final es va retirar va ser l'Escola del Pilar, amb Isabel Jiménez, perquè just havien d'actuar el 2020, quan ens van confinar per Covid, i després ja el següent any, entre que encara no estava la cosa molt clara, van tenir por, perquè era un gran esforç per ells, i van decidir que també
0: el
1: deixaven.
0: Molt bé. Doncs això començarà, com dèiem, el dissabte 30, i ja amb feina. Aquella tarda tindrem ja representacions, eh?
1: Sí, en tindrem dues. El dissabte 30 en tindrem dues. Una a les 6 amb el grup de mitjans, que es diu Embruix en Bach.
0: Sí.
1: Aquesta està la diferència. Que és tota una història, l'Embruix, on el tenim, l'Embruix? Que és un grup d'adolescents que pateixen d'un dia per l'altre una espectacular transformació. Què els ha passat?
0: Doncs
1: estan embruixats en Bach.
0: Exacte, ho haurem de descobrir.
1: Ho haurem de descobrir venint aquest dissabte 30 a les 6 de la tarda. I llavors, una vegada tot aquest grup ja hagi actuat, a les 8 del vespre tenim el grup d'adolescents, que el grup d'adolescents ens porta una obra que es diu Tintoretto. Que Tintoretto sempre et recorda, doncs, a un pintor i tal, però en aquest cas diu: un grup d'experts i analistes d'intel·ligència treballen secretament i a contrarellotge en un búnquer soterrani. La seva missió es tracta de desxifrar un possible atemptat terrorista. Amb el grup d'adolescents.
0: Molt bé.
1: Aquí ho deixem. No?
0: Molt
1: bé. I amb això hem acabat el dissabte. I el diumenge, 31, a les 7 de la tarda, tenim Alícia, amb el grup de menuts. L'Alícia no deixa de ser la història que tots coneixem, de Lewis Carroll, doncs, vull dir, adaptada en aquest grup d'edat, que són nens molt petits, que a vegades la Gemma Xerines i la Carol Vargas han d'estar amb ells a l'escenari, segons com, perquè no, s'atabalen,
0: clar,
1: no
0: per assistir-los una miqueta.
1: Per assistir-los, per fer com un apuntador, però un apuntador molt visible.
0: Molt bé.
1: Però, i això serà, doncs, ja el diumenge 31. I aquí s'acaba el mes de maig, però quan torni a venir per anunciar el mes de juny, en realitat serà tot Mostra Jordi Planes i el documental del mes.
0: D'acord. Molt bé, per tant, això... tot encaminat en aquesta mostra Jordi Planes, la 44a edició.
1: Correcte.
0: Tenim la 45, que serà l'any que ve. No sé si aquesta efemèride també l'esteu preparant, no ho sé, d'alguna manera especial. No, o ara t'estic obrint un neguit, potser,
1: no,
0: amb això que et dic.
1: No, neguit no. A veure, sí, sempre normalment aquests números així es compten. Però saps què passa? És que el 2028 tenim els 100 anys del patronat.
0: Clar.
1: No sé si donarà per tant la cosa,
0: tant,
1: no? Per tant la cosa, perquè se'ns va acumular la feina, però farem tot el que podrem.
0: Molt bé, i si més no, doncs serà un motiu de celebració, per tant ja serà correcte.
1: Correcte. Molt
0: Laura,
1: bé.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Bon dia.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: And I.
1: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que volen acollir-se a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
5: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies, on la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer i tothom apareix al primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores, i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils, i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura la portarem a ple i farem que la gent es manifesti. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet. Votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
4: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda, i recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Sant Prem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 del vespre i cada dimecres de 10 a 1 del migdia, mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Premià té una identitat comercial important, consolidada, té uns eixos comercials consolidats, amb un teixit associatiu que pensem que també està actiu, que també està funcionant bé. Això facilitarà la implementació del pla, però alhora també s'enfronta amb uns reptes que són els genèrics de tota la demarcació de Barcelona, dels diferents municipis de la demarcació.
4: Estem molt contents que aquesta estratègia que fem des de l'Ajuntament i aquest esforç que fem des de l'Ajuntament també es vegi des de fora i se'ns aporti doncs, aquests recursos econòmics, també mentals, no? Recursos, diguem, intel·lectuals, per poder anar una mica més enllà i aconseguir el que volem, que és que Premià continuï sent el que sempre ha estat, la capital comercial i, per extensió, també social i cultural del Baix Maresme.
3: Una dotació econòmica d'uns 20.000 euros, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Llavors, hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses. Hi han accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços.
5: Saber què has de fer per tal de reenfortir el nostre comerç et permet, a partir d'aquí, doncs, poder aplicar aquestes polítiques. Per tant, jo crec que ens estan prometent la fórmula màgica, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquí doncs, haurem de treballar per tal d'aplicar aquesta fórmula i aconseguir realment doncs, una reactivació del comerç doncs, com Premià es mereix.
6: En el món actual tot és molt canviant i molt ràpid. Han canviat els hàbits de compra, han canviat el tipus d'establiments i, per tant, tot això s'ha d'ordenar i posar en ordre i esperem que aquest estudi serveixi per indicar-nos el camí que vol anar de Premià en el desenvolupament del comerç.
7: Els escoltes.
8: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica, que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros. I a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors. Però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
2: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitaran bé per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
1: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any. El primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, que també és conseller comarcal d'habitatge, ha parlat a Premià Media del cens de pisos buits que està elaborant l'Ajuntament. Ripollès ha justificat la tardança a tenir-lo en la feinada que demana comprovar pis per pis si l'habitatge està efectivament buit. I també ha fet notar que aquesta feina no té després un retorn proporcional, perquè tot el que pot fer per llei l'Ajuntament és apujar l'IBI a aquests immobles, cosa que a molts propietaris diu els és indiferent.
3: És un esforç molt gran per tenir-te una repercussió a la ciutat. L'única cosa que ens permet la llei és l'increment de la taxa de l'IBI. O sigui, si tu el tens buit, un 50% més. Hi ha gent que això no li va ni li ve. Penso que el retorn que pugui tenir és molt petit.
1: El juny s'ha de convocar la taula d'habitatge i l'àrea responsable té previst lliurar als membres el cens d'habitatges buits. Dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio, i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet, al carrer de Sant Magí, ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que, només començar, ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes encara i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans. Avui la pàgina de Cultura no és per cap proposta, sinó per una cancel·lació. Manel Ferrer.
4: L'Espai L'Amistat ha anunciat la suspensió de la funció d'una festa a Roma de Marc Artigau prevista per al 13 de juny a Premià de Mar. La cancel·lació arriba després que la companyia hagi decidit suspendre la gira de l'espectacle per la malaltia greu d'una de les actrius. L'obra, dirigida per Clara Segura i protagonitzada per Marta Angelat, Lluís Marco, Xavier Boada, Albert Triola i Oriol Vila, és una comèdia trista que explora el desig a la tercera edat i les cures a les persones estimades. El director de l'Espai L'Amistat, Toni Martín, va explicar fa uns dies a Premià Media la situació.
5: Una de les actrius, que no direm el nom per respecte a la família, està molt greu i el Lliure, que és la productora, ha decidit suspendre la gira.
4: Les entrades comprades per internet es retornaran automàticament. Pel que fa a les adquirides de taquilla, els reemborsaments es faran presencialment els divendres 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny, de 6 a 8 del vespre, així com el mateix dissabte 13 de juny, en el mateix horari.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho i també un dels mestres.
7: Bastantes regiones a hacer el curso. En total éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la evaluación ha sido muy positiva, ya que el curso estuvo perfectamente organizado y bueno, y además que gracias al ayuntamiento que nos facilitó las instalaciones para poder hacerlo y la verdad es que muy bien.
6: S'hi van donar cita una trentena de practicants i mestres de diferents comunitats autònomes que han volgut agrair l'organització a les federacions de taekwondo, que té el kumdo com a disciplina associada, i també a l'Ajuntament Premianenc.
1: Pel que fa al temps, domini dels núvols i possibilitat d'alguna gotellada durant el dia i temperatures entre els 16 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà més sol i termòmetres amunt. Podem arribar als 21 graus.
6: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
8: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
9: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
10: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
11: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
12: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
13: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
14: Gràcies per escollir-nos.
15: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
16: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l. I trobaràs cultura.
17: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
18: Premià Mèdia. Informació.
4: Les plataformes ciutadanes Millorem Bus Baix Maresme i Moviment 807 han anunciat una campanya conjunta de pressió als ajuntaments i al Departament de Territori per tal que se'ls tingui en compte la definició de millores en el servei de bus interurbà. Les dues entitats, les quals es podria sumar, diuen la nova plataforma Bus Directe Vilassar de Mar Barcelona, adverteixen en un comunicat que no accepten millores decidides des dels despatxos de Barcelona que no tinguin en compte la visió dels usuaris i anuncien que presentaran instàncies conjuntes als ajuntaments dels municipis implicats. Les dues plataformes que representen els usuaris de Premià de Mar i de Dalt, Vilassar de Dalt, Cabrils, Argentona i Cabrera, van reunir-se dissabte passat per analitzar el pla de xoc anunciat per la Generalitat que suposarà una inversió en el servei de bus interurbà de 21,5 milions d'euros i van acordar impulsar aquesta campanya conjunta. La setmana passada, des de Millorem Bus Baix Maresme, el portaveu Pedro Hernández ja emplaçava Generalitat i Ajuntaments a escoltar els usuaris i poc després l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, advertia que la complexitat d'atendre les demandes de totes les plataformes.
19: Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia a tard les incidències i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar.
20: La reivindicació de la plataforma d'entrar a la negociació l'entenc, però si nosaltres
14: convidem a totes les plataformes, no hi haurà solució, perquè la plataforma de la millora del transport públic d'Arenys de Munt es barallarà amb la de Premià, perquè si ha de millorar una o una altra, imagineu-vos totes les plataformes locals i comarcals que reivindiquen millores per a la seva àrea, en allà és poc operatiu. Si al final la Generalitat ho accepta, nosaltres acompanyarem la plataforma, com sempre, i vetllarem pels interessos dels nostres, però serien reunions complicades.
4: Segons afirmava la setmana passada el Departament de Territori, la previsió és que les millores en el servei siguin una realitat en un termini d'entre 4 i 6 mesos, una vegada s'hagin concretat les mesures a adoptar. Navarro, però, ho posava en dubte perquè la inversió depèn d'uns pressupostos autonòmics que encara no estan aprovats.
18: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Segons dades recents, el 2025 el preu del lloguer a Premià de Mar es va situar prop dels 900 euros, un municipi tensionat on s'han aplicat els topalls decretats per la Generalitat. Però quina és la realitat dels premianencs i què paguen els que han aconseguit quedar-se a viure a Premià de Mar? La primera pregunta és si vius de lloguer i més o menys, si ens pots dir què pagues o una forquilla del que estàs pagant.
2: Vis de lloguer y pago 930.
3: Ahora mismo vivo con mis padres porque con la situación que hay no es imposible, la verdad.
4: Propietat. Propietat de fa 8 anys aquí a Premià.
5: Estoy pagando 1.300 euros en este momento, ¿me entendés? Con los reajustes que se vinieron haciendo.
6: Soc propietària al barri Cotet i fa 9 anys.
1: Què en penses a la situació, això, de que tu busquis pis i no n'estiguis trobant? Què en penses, això?
3: Pues la verdad que lo veo muy mal, sobre todo para nosotros y para la gente que viene detrás de nosotros. Porque mis padres, por ejemplo, han tenido esa suerte de que lo han podido hacer con mi edad y yo verme a esta edad y no poder hacer nada, pues está un poco mal, la verdad.
2: Aquí de lloguer, si te fijas a idealistas, ya han 5 o 6 pisos de lloguer, ya muy pocos. A ver, la meva propia experiencia que he buscat de trobar algo més barato no ha estat fàcil.
6: Per exemple, el meu germà té 30 anys i està a casa dels pares perquè, bueno, no arriba i és sol. I si no ets en parella, que vulguis o no, pots tindre, però clar, no tot el món té parella. És complicat i el lloguer està... Bueno, és que no n'hi ha.
1: I hem vingut fins a unes finques justament per això, perquè ens expliquin quin és el problema que tenim amb el lloguer a Premià de Mar.
7: Bueno, el problema que tenim, com t'he comentat, és que no n'hi ha oferta. Abans no és que haguéssim molta oferta, però n'hi havia 2-3 pisos, cada mes teníem per llogar. Des de que es va tensionar el mercat i es van limitar els preus en l'índice Mibau, pues te trobes que no n'hi ha.
1: I si de tu depengués trobar una solució, què faries perquè la gent pogués accedir als habitatges?
3: Primero, alguna ayuda o buscar, o sea, bajar los precios. Porque no puede ser que un piso, a lo mejor una habitación, te valga ya 1.000 euros.
5: Yo soy argentino y en Argentina se estila mucho de las viviendas colectivas para gente con menores recursos o que no pueden abrir.
2: A un par de habitatges públics no estaria pas malament. No sé si la llei aquesta catalana que van fer de regulació de lloguers, que en realitat es fa molta trampa.
6: A regular o mirar com fer si hi ha algun habitatge social per a aquestes persones vulnerables que estan ocupant, o mirar una mica més per què estan ocupant, no? I començar a fer una mica de, em sap greu dir-ho, no?, com neteja, per poder tindre disponibilitat pels joves o gent que no és tan jove, que es separa. Ara hi ha molta gent que es separa i necessita una segona vivenda.
8: Els escoltes.
9: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
10: Mucho gusto.

0: escoltant? Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per mitjà de la qual demanaran al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament de Premià de Mar i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informava Premià en Comú Podem que ha impulsat la iniciativa a través d'un comunicat i una publicació a Instagram on recorden l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat i assenyala l'oportunitat que recuperi aquesta vocació de servei a la comunitat. Expliquen que ja abans que es construís l'edifici de la cooperativa de consum que acollia, fundada al segle XIX, és un dels precedents més antics de l'economia social i solidària a Premià de Mar i que l'edifici del carrer Aurora va tenir abans i després de la dictadura usos vinculats al consum popular i a la vida social i cultural. Als últims temps va acollir, entre altres, les instal·lacions de ràdio Premià de Mar, de l'Escola de Música, la Fundació CRIT, l'Associació de Passebristes o l'Agrupa Escolta a Monra. Per tot plegat, diu aquest partit, es tracta d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural. Uns dies després vam saber que ja s'estava estudiant l'oferta de compra, però de moment no ha transcendit novetats respecte de les obres.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui a Premià Mèdia ens interessem per al naixement d'una entitat que ha començat a caminar a Premià de Mar, Gent pel País, i avui, per conèixer què faran i quins són una mica les bases del seu naixement, ens acompanyen tres dels seus membres responsables, l'Esteve Planes, el secretari de l'entitat. Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, molt bé, gràcies.
3: També el president de Gent pel País, Ramon Massaguer, bon dia.
5: Bon dia.
3: I el responsable d'actes, en Domènec López. Bon dia, Domènec.
6: Hola, bon dia.
3: Doncs començant per al principi, per conèixer qui sou i què voleu fer, Ramon, amb aquest nom, Gent pel País, hi ha algú que pot pensar, home, això té nom de partit polític, i no és així.
5: No, no, en cap cas. És una associació doncs, que, evidentment, sí que treballarem o volem treballar per la independència, vull dir, això ho tenim molt clar, que és la idea que ens uneix a tots, però en cap cas tenim la intenció de fer cap pas a nivell polític. És a dir, em refereixo polític entenent com activitat per presentar-nos a eleccions, sigui en qualsevol de les formes que es pugui pensar.
3: D'acord, per tant...
5: electors, etcètera. En cap cas és això. La nostra feina, o el que volem fer, és treballar, però sobretot a nivell de crear debat, de parlar sobretot dels temes que puguin interessar sobretot a nivell de vila o a nivell nacional, i a partir d'aquí doncs també amb tots els membres de l'associació, que ja hem crescut una miqueta, tots d'un principi érem 5, ara ja hem incrementat el número, doncs això, fer trobades i fer debats sobre problemes actuals i tot, però tot sempre pensant que el nostre objectiu és orientat cap a la independència.
3: Molt bé. Aproximadament, ara ho deies, quants membres teniu ara a l'entitat?
5: Ara, si no recordo els darrers números, però em sembla que estàvem sobre prop de 20.
3: 20 membres, molt bé. Esteve, ara el Ramon ens explicava algunes dades, però com va néixer aquesta entitat? És a dir, quan us veu trobar i veu dir això seria...

0: interessant que ho materialitzéssim amb aquesta associació.
1: Bueno, nosaltres, com bé ha dit en Ramon, l'objectiu és treballar pel país, per la independència del país. L'associació té com a objectiu tota la qüestió de temes cabdals que interessen a la nostra vila i a nivell de país. I nosaltres estàvem en una altra associació, bueno, estàvem a l'ANC, vam marxar, per motius que ara no venen al cas, i vam decidir que volíem continuar treballant pel país. I per aquest motiu vam crear Gent pel País. I llavors, ja ho explicarà el Domènec després amb els actes, el nostre objectiu és fer actes de temes cabdals de la nostra vila i també a nivell de país. Per aquest motiu també estem en contacte amb altres associacions arreu del país per mirar de fer actes conjunts, etc.
0: Fer una mica de xarxa, no?
1: Fer xarxa arreu del país, exacte.
0: Molt bé. Domènec, de fet, vosaltres ja aneu per feina. M'explicava ara fora de micro que fa uns mesos que us heu constituït, però ja teniu a la vista aquest mes de maig un acte amb el que començareu una mica de manera pública a donar-vos a conèixer. El dia 20 de maig, què passarà?
2: Sí, efectivament. Pues el dia 20 de maig, com que la nostra intenció sempre ha sigut tocar temes que interessin realment a la gent i que siguin punyents del país en aquell moment, perdó, doncs hem aconseguit organitzar un acte amb dues mestres d'aquí, de l'Escola Santana, la Carme Florí, que és la directora, i la Marta Ferran, vindran el dia 20 i ens explicaran els problemes de l'ensenyament reals. No el que et diu un polític, ni el que et diu un sindicalista, ni el que et diu ningú més que els que estan treballant el dia a dia. Llavors, aquestes dones, pues, molt amables, la seva idea serà explicar senzillament i contestar lliurement tot el que la gent que tingui les ganes d'assistir, doncs contestar sense cap mena de censura ni de res.
0: Molt bé. Això serà el dia 20, dèiem, 20. Al centre cívic. A quina hora ho sabem, això?
2: A les 6:30.
0: A les 6:30. És un acte obert que suposo que també servirà una mica, Ramon, perquè la gent us comenci a conèixer i us comenci a veure, també.
3: Sí, sí, sí. Aquesta és una mica demostrar que volem començar a tocar temes d'actualitat i no solament des de l'àmbit, com deia ell, des de l'àmbit més ampli, sinó també des de l'àmbit local, perquè jo crec que hi ha una problemàtica, i està demostrada el dia a dia actualment amb educació, i que un dels problemes que hi ha o que sempre sents és que no hi ha recursos. I aleshores és aquí on nosaltres diem, bueno, amb el dèficit fiscal que hi ha, amb una situació, si fos Catalunya independent, aquests recursos potser, bueno, hi serien perfectament. Clar. Però no ens volem quedar aquí. Aleshores, jo crec que també pel tema del català, doncs també està havent-hi un debat sobre el model d'escola catalana. I en aquest sentit ja podem dir que tenim previst el dia 3 de juliol un debat entre que hi haurà la Margarida Mosset i la Júlia Ojeda, en el qual hi ha una defensa de dos models diferents sobre el futur del que ha de ser l'escola catalana. I és aquí, jo crec, que on volem demostrar que el que no volem només són actes, diríem...
0: Monogràfics, no?
3: Monogràfics, sobre un tema concret. Em refereixo a monogràfics i que, a més, el doni una persona una sola visió.
0: Sinó una conversa. Volem,
3: exacte, que sigui una conversa i, a més, potser a vegades de models oposats. I aquesta és la idea que també tenim. És a dir, dins de les nostres possibilitats, poder organitzar aquest tipus d'acte més de debat, en posicions, podríem dir, no diré enfrontades, però contraposant aquestes posicions. Parlo d'habitatge o qualsevol altre d'aquests temes que estan ara sobre la taula.
0: Molt bé. Doncs aquesta serà la idea que començarà a rodar a partir d'ara, Esteve, amb aquests dos primers actes que fareu, tractant temes molt diversos. Parlàvem, per exemple, d'habitatge, d'educació, que al final són temes que, com bé diu el vostre nom, fan país, també, no? Són diferents arestes que van construint també, doncs, la nostra identitat, clar.
1: Exacte. I, com he dit abans, per això estem en contacte també amb altres associacions arreu del país, com tu vas dir, per fer xarxa, i per poder fer actes, si arriba el moment, conjunts amb qui correspongui, perquè es toquin tots els temes que són cabdals per al nostre país.
0: Molt bé.
1: En totes les vessants. Tant per anar cap a la independència del país, que és l'objectiu de tots, com per, com ha dit també en Ramon, fer actes on hi hagi un debat sobre diferents qüestions, sense tenir en compte qui està davant d'aquí. Uh-huh. No un enfrontament, sinó simplement debat de què és el millor, sobre què és el millor pel país.
0: Molt bé.
1: I aquest és el nostre objectiu.
0: Molt bé. Doncs aquest és l'objectiu. De fet, hem tocat aquesta tecla, la independència del país. Ramon, que hi ha molta gent que ara ens estigui escoltant i t'identifica segur doncs com una de les cares o dels caps visibles de tot aquest moviment de l'ANC en el seu moment, no? I avui, comptant, ho dèieu al principi, que segur gent experimentada amb experiència de causa ja, et volia preguntar, Ramon, i també la resta, en quin moment diries que es troba ara mateix aquest procés independentista català? En quin moment, en quin estat està?
3: Home, és evident que estem en un moment de allò que es diu de curar ferides. Mm-hmm. És a dir, tot el procés del 2017, com s'ha desenvolupat tot, quina és la situació actual... Doncs és evident que això va causar un desencís bastant gran i sobretot per molts de nosaltres que ja estàvem molt, sí, molt directament implicats. Però tot i això jo penso que cada cop estan sortint o s'està, diríem, sortint d'aquest pas. Ja s'ha fet l'autocrítica, ja hi ha hagut prou flagel·lació que s'ha dit molt. Mm-hmm. I a partir d'aquí jo crec que està sortint. És a dir, gent que treballa, sí que és veritat que hi ha hagut un procés normal, que és el que dèiem, doncs, petites associacions que van sortint, i jo crec que aquesta creació de xarxa ajudarà a pujar. Uh-huh. I jo crec que també hi haurà una redefinició del que és l'ANC, s'ha vist en les darreres eleccions, en la que crec que l'ANC sabrà trobar la seva via per tornar a capitalitzar el moviment, perquè realment és l'única amb capacitat actual de poder fer aquest tema, aquesta regeneració. Mm-hmm. Això s'ha de reconèixer.
0: Això és important, Ramon, amb això que ens deies, i des de la teva visió personal, però cap a on hauria d'anar l'ANC per, d'alguna manera, tornar a ser líder de tot aquest moviment independentista?
3: Doncs tornar al territori. Mm-hmm. La frase molt que bé, diria, tornar al territori, amb el sentit de que és molt important tornar a crear aquella xarxa, tornar a crear totes aquelles eines que en el seu moment van permetre doncs, que l'ANC tingués el poder de mobilització que tenia. És a dir, cal donar suport, i no parlo només d'un suport d'allò d'anar fent xerrades i tal, sinó un suport explícit de temes, de material i de direm, objectius que puguin realment moure la gent, que hi són i segueixen sent, però crec que és la feina que ha de recuperar l'ANC. Mm-hmm.
0: Domènec, tornarem a viure un moviment tan gran com aquell 1 d'octubre?
2: Jo ja tinc una edat i no sé si l'arribaré a veure, francament. Jo sempre havia dit que treballava per la independència perquè la veiessin els meus fills i la gaudissin els meus nets. Mm-hmm. A mi ara... Jo, francament, vaig ser també, com tots, que vam tenir un enfonsament molt bèstia, perquè ho teníem a tocar, i ens va fallar qui ens va fallar. Mm. Però ara estic tornant a revifar, perquè estic veient, sobretot en les xarxes socials, que la gent jove està tirant altre cop. Gent molt jove. Molt jove que està lluitant per la llengua, a pesar que els hi diuen de tot, però estan lluitant per la llengua, gent jove que fan els concerts i tornen a sortir estelades per totes bandes, i a mi això, francament, m'està omplint les piles perquè dic, home, tot no està perdut. I jo crec que això, crec que vam fer el que vam poder per posar una llavor, uh-huh, i que aquesta llavor, amb tanta pluja com ha caigut, està sortint.
0: Molt bé. Doncs aquesta és la visió de tot plegat. Esteve, et dèiem al principi que el vostre objectiu no és polític, sinó que és una entitat doncs, justament per fer divulgació de diferents actes, però ara ho pensava segurament, sí que us podrem veure, per exemple, la diada de l'11 de setembre com una entitat més a Premià de Mar, no? Això pot ser una imatge que sí que es dongui, per exemple.
1: Sí, evidentment. Quan arribi l'11 de setembre, farem com qualsevol associació de Premià de Mar, anirem a l'acte corresponent, farem el Parlament corresponent, i participarem activament de tots els actes del nostre setembre aquí a Premià de Mar.
0: Molt bé. Ramon, per acabar, qui ens estigui escoltant ara o veient i digui m'interessa formar part d'aquest moviment o escoltar-los o implicar-m'hi d'alguna manera, com poden contactar amb vosaltres per fer-se membres?
3: Bé, no, també hem creat una pàgina web, que és GXP, www.ciutatdelmusical.com, vull dir que pot accedir a la pàgina web, i després tenim dues adreces de correu, uh-huh. i una és info@gemxp.cat.
0: Sí. Molt bé.
3: Gxp.cat,
0: exacte. Gxp.cat, molt bé. Molt bé, ja trobaran tots aquests actes que avui ens ha explicat molt bé el Domènec. Moltes gràcies a tots per estar avui amb nosaltres. Espera, que el Domènec vol dir alguna cosa. Ah, mira.
2: Aquesta és la targeta.
0: Molt bé. Molt bé. Ah, molt bé. Aquí teniu ja totes les dades, eh? Perfecte, perfecte. Molt bé. A més, el logo molt identitari.
3: Exacte. El logo, esclar, no dona peu a cap dubte.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Molta sort amb aquesta entitat i seguirem molt pendents de tots els actes que aneu organitzant. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Moltes gràcies i bon dia.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que volen acollir-se a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
2: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies, on la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer i tothom apareix al primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores, i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils, i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura la portarem a ple i farem que la gent es manifesti. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet. Votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda, i recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Semprem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 del vespre i cada dimecres de 10 a 1 del migdia mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat a Premià Mèdia per primer cop sobre la sortida del grup municipal de qui era fins ara la seva companya al ple, Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril passat. Pons ha negat d'entrada que s'hagués produït un trencament perquè va ser Morilla, ha dit que en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'assemblea va decidir unilateralment marxar del grup. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que tornés l'acte de regidora.
4: No és ben bé un trencament, és una decisió personal d'una regidora que ha decidit abandonar el grup municipal Premià en Comú Podem. No compartim ni la forma ni el contingut. Abans de ens vam enterar tots, totes, a través de les xarxes, no va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem de Premià de Mar per informar d'aquests neguits que us estic dient. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
3: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla al seu comunicat sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies de tensió i que des d'aleshores no han tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, l'ara únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va molt més enllà del tàndem de Comuns i Podem.
4: A diferència, bueno, del que es podria pensar que Premià en Comú Podem és la suma de Comuns i Podem, us he d'informar que no és del tot així. A l'espai de Premià en Comú Podem es va constituir fa uns 10 anys per persones procedents de molts àmbits diferents, des d'Iniciativa, des de Podem, Esquerra Unida, Comuns i molta altra gent que no té cap mena d'afiliació prèvia a cap partit. I la nostra intenció ha estat i continua sent que totes les persones que vulguin treballar a l'assemblea doncs ho puguin fer independentment de la seva afiliació. O sigui, ens seguirem dient Premià en Comú Podem fins que ho decideixi l'assemblea canviar el nom o modificar-lo.
3: Recordem que un cop feta la comunicació a secretaria per part de Morilla, al pròxim ple es farà el tràmit formal que la convertirà en regidora no adscrita.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern, clau en l'evolució de l'acord precisament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
2: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia, que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja ha prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat i ha activat avisos per intensitat de pluja en aquests fons. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26 graus.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros i a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
0: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitaran bé per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
4: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarra, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any.
5: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades, i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho i també un dels mestres.
6: Bastantes regions hacer el curso. En total éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la valoración ha sido muy positiva.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
7: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
3: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
7: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
8: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a La Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
9: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Iniciem setmana, avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui saludem el Partit dels Socialistes de Catalunya, saludem el regidor José Ballesteros. Molt bon dia, José.
1: Molt bon dia, Marc.
0: Tenim pràcticament descartada la segona línia al curs vinent a l'Escola Montserrat. Avui us preguntem, i també preguntem a la resta de grups municipals, com valoreu el fet, tenint en compte la baixada de la natalitat i la voluntat també d'aquesta regidoria d'Educació de repartir les preinscripcions entre tots els centres educatius, doncs per no perdre línies. Com esteu valorant aquesta qüestió?
1: Doncs la veritat és que és un tema una mica complexa, perquè el problema està en que si no repartim aquesta gent, aquest alumnat, és important també dir que hi ha una baixada molt considerable de ràtio, i que clar, que són 8 escoles al municipi, que cadascú pot inscriure els nens tant a la pública com a la concertada, i que jo penso que repartir l'alumnat entre tots els centres és una molt bona idea, que com a mínim totes les escoles puguin sortir amb una línia, perquè si no, tant de bo, hi ha alguna escola que es quedarà sense.
0: Sí, sí, clar, veure, evidentment, aquesta és la voluntat, no? Veurem també què passa a partir del dia 10 de juny, que hi ha aquestes inscripcions ja que tindrem les dades reals, oficials, no? Però de moment aquesta és la voluntat. Mentrestant també tenim una comissió de planificació que comença el seguiment de les obres de la Mar Nova, que també comença a ser ja una realitat, per fi.
1: Home, doncs sí, per fi, perquè abans del 23 això ja es donava per fet, estem al 26, vull dir que ja toca, que penso que és un projecte molt important per a aquesta comunitat educativa que fa molt bona feina i que serà un molt bon recurs i treure aquests barracons i que tingui una escola nova, penso que és una aposta significativa important i que la gaudirem tots al municipi.
0: Mm-hmm. Molt bé. Parlem també de política avui amb el PSC, perquè Xavier Gatius és nou cap de llista de cara a les eleccions municipals del 27 per Esquerra Republicana, triat per la seva assemblea. Tenim confirmat també Rafa Navarro, per Estimem Premià, i sembla que Luz Cánovas seria la cap de llista oficiosa, pel que hem pogut saber.
1: Doncs sí, mira, divendres tenim la nostra assemblea, vull dir, no hi ha cap candidatura més, a més, ho teníem molt clar ja des del 23, vull dir que no hi ha cap tipus de relleu i confiem plenament en ella i amb molt bona sintonia. Vull dir que orgullosos de la feina que està fent, de la seva implicació i bueno, doncs a veure si el 27 doncs, podem aconseguir l'alcaldia, que seria el nostre objectiu.
0: Mm-hmm. Sobre política, José, també hem pogut parlar amb en Pep Ripollès aquests dies, que ha admès el seu desengany aquí a Premià Mèdia. Hem viscut fa poques setmanes també la decisió de l'Ole Morilla d'abandonar el grup de Premià en Comú Podem. Com ho aneu seguint tot plegat?
1: Doncs mira, Marc, jo t'he de ser molt sincer, i és a dir, a mi no m'agrada ficar-me a la casa dels altres. Vull dir, cadascú sap i va valorant una mica doncs, el tastet que fa a casa seva. Nosaltres des de casa dels socialistes estem, bueno, ja ho veus, que el grup municipal tenim molt bona entesa entre nosaltres i és el que a mi m'importa, Marc, sincerament. Després ja se sap que quan hi ha un canvi doncs, generacional o passen aquestes coses també, doncs que s'apropa la legislatura nova i tal, doncs sempre a vegades hi ha canvis, a vegades no, i a vegades que està gent més contenta, gens que menys, i això ho han de valorar ells, Marc. A mi no m'agrada entrar gaire en aquestes situacions perquè em desconec totalment tota la informació de tots. I llavors, quan no conec aquesta informació, no m'agrada opinar gaire a mi.
0: Mm-hmm. Molt bé, perfecte. A més coses també, José, què us sembla aquesta aposta de la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local, amb la implicació també, evidentment, de l'Ajuntament i de la Cambra de Comerç?
1: Doncs penso que tot el que sigui positiu pel municipi, benvingut sigui. Vull dir, penso que hem d'impulsar molt el comerç local. Vull dir que des de la pandèmia ja sabem que va haver-hi una davallada important perquè tothom ho encarregava per internet i si podem apropar el comerç local doncs, a tota la gent del municipi i això repercuteix amb els nostres establiments, doncs benvingut sigui. Ja hem dit que nosaltres sempre fem una oposició del que sigui constructiva. Per tant, tot allò que sigui positiu pel municipi, nosaltres també ho valorem de manera molt positiva.
0: Molt bé. I en Cultura s'inaugurava dissabte Camp Manent, la nova Casa de la Festa, que ara sigui una realitat també, obria portes i s'ensenyava ja, podríem dir, a la ciutadania, eh?
1: Doncs la veritat és que vam estar i em va agradar molt. Vull dir, penso que és una aposta important doncs conservar aquest patrimoni, no?, que és tan important i que sigui, doncs, per les Jazz i per totes aquestes agrupacions que fan la cultura, que fan el que ens fa diferent, doncs penso que és una cosa i una aposta molt important. Uh-huh. Vull dir que sí que em van dir que encara hi havia goteres, a veure si es poden acabar d'arreglar perquè no es faci malbé res, i ho enllestim, i escolta'm, a gaudir-ho, perquè recomano a tothom que hi vagi, perquè és un museu i està molt bé. Vull dir, també hi ha una exposició molt, molt bonica i recomano per anar-hi.
0: S'inaugurava també el Parc Agustí Centelles.
1: Doncs mira, en aquí Mar no vaig poder anar perquè hi havia contraprogramació. Jo, bueno, nosaltres vam estar al concert que es feia Solidari pel Càncer, vull dir, i llavors era impossible ser-hi a les dues bandes. O marxàvem abans o en quedar fins al final. I la veritat és que vam optar per quedar-nos fins al final de l'espectacle, que va estar molt bé, la veritat. Des d'aquí la meva felicitació a l'Associació contra el Càncer. I després també vaig voler anar, que també els envio un... Doncs no sé com dir-te. Bueno, una salutació, un agraïment a Flors de Ginesta, que tancava ahir també les seves portes després de 42 anys, i enviar-la una abraçada molt gran a Montse, perquè penso que ha sigut una figura molt significativa al nostre municipi.
0: Mm-hmm. Molt bé. L'última, pel PSC també avui en aquest espai d'opinió dels grups municipals, perquè ens faltava conèixer la seva opinió i la seva valoració del Premià de Circ, que arribava una edició més ja consolidat, amb diferents actes, i per posar en valor també les arts escèniques i de circ. Amb quina nota li poseu a tot plegat?
1: Jo, més que nota, Mar, penso que no hem de ser poder tan exigents amb nota. Jo penso que si es va consolidant i els espectacles hi va havent, doncs, canalla i tot el que sigui apropar la cultura al municipi, sempre penso que és una cosa important. Després et poden agradar més o menys les propostes. Penso que l'àrea és una cosa que és molt subjectiva. A mi van haver-hi propostes que m'han agradat més i d'altres que poder, doncs, no m'han agradat tant poder per la canalla. Però això és una cosa ja més subjectiva. Però penso que tot el que sigui apropar la cultura a la gent, doncs, és el que hem de fer.
0: José, aquest és el vostre espai d'opinió. Voleu afegir alguna cosa més?
1: Doncs la veritat és que no, Marc. Donar-vos les gràcies i ens veiem aviat.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs gràcies, com sempre, per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé i comenci bé la setmana. Fins la propera.
1: A vosaltres, Marc, igualment. Adéu.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon dilluns, 18 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 18 de maig, avui amb molt futbol, amb el repàs de la penúltima jornada de Lliga a la primera masculina, amb la salvació de l'Espanyol i la derrota del Girona contra l'Atlètic de Madrid, que això sí, un Girona que dependrà d'ell mateix per mantenir-se a primera. També amb el comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou ahir en el Barça 3, Betis 1. Però també repassarem en el futbol de casa nostra a com estan les semifinals catalanes de la play-off d'ascens a segona federació masculina, disputades totes dues ahir en directe a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més, tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol se salva i el Girona dependrà de si mateix per fer-ho en l'última jornada.
1: Doncs així és, els blanquiblaus van sumar ahir a Pamplona la segona victòria consecutiva. 1-2, amb gols de Carlos Romero i Quique García, certifiquen la permanència a la primera divisió masculina. En canvi, el Girona va caure 1-0 Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en l'última jornada a casa contra l'Elx. Els gironins estan obligats a guanyar per no dependre de cap altre marcador.
0: Dissabte a les 9 de la nit, en principi jugarà aquesta última jornada en què el Barça tancarà la temporada amb Mestalla.
1: Els blaugranes van guanyar ahir 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i gol de João Cancelo i sumen ple de victòries a casa aquesta temporada. 19 de 19, nit especial per Robert Lewandowski, que després d'anunciar la seva sortida dissabte, ahir es va acomiadar a l'afició, emocionat i orgullós de les 4 temporades com a blaugrana.
0: En categoria femenina, el Barça guanya la Copa i ja pensa en la Champions.
1: Les blaugranes van derrotar dissabte a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el 12è títol de Copa, tercera consecutiva. Claudia Pina, Brooks i Salma van fer els gols d'un Barça que aquesta temporada ja ha guanyat Lliga, Copa i Supercopa. Dissabte vinent buscarà ple de títols en la final de Champions a Oslo davant l'Olímpic de Lió a partir de les 6 de la tarda.
0: A l'Olímpic de Lió, recordem, entrenat per l'exblaugrana Jonathan Giraldez i l'Ona Sant Adrià, que fa un pas de gegant per pujar a la primera federació femenina.
1: El filial del Badalona Woman va superar 4-1 la Reial Societat i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a la segona categoria estatal. Berta Doltra, Andrea Cano i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per les adrianenques, que defensaran la renda diumenge vinent, és a dir, aquest, a les 12 del migdia d'Onòstia.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell es queda sense ascens directe, mentre que l'Europa i el Nàstic dependen de si mateixos en l'última jornada per aconseguir els seus objectius.
1: Els Requinats van perdre amb l'Antequera per 0-1 i es queden sense ascens directe, que és per l'Eldense. A l'última jornada, el Sabadell buscarà el triomf a Tarassona per assegurar segona plaça i donar de pas un cop de mà al Nàstic, un conjunt al tarragoní que va guanyar l'Europa 2-1 en penal polèmic. Al minut 81-89 surten del descens i depenen de si mateixos per mantenir-se en un complicat desplaçament. Això sí, al camp de l'Hèrcules. Tot i la derrota, l'Europa manté la cinquena plaça i si guanya l'Eivissa Can Dragó dissabte vinent, jugaria un històric play-off d'ascens a segona divisió.
0: Qui es queda sense opcions d'ascens, en aquest cas a la primera federació masculina, és el Reus Aïs, que posa punt final a una gran temporada.
1: Després de caure eliminats a Ourense del play-off d'ascens amb una derrota 2-1 als roig i negres, acaben amb nota alta la temporada del debut a segona federació masculina. El tècnic Marc Carrasco valorava el creixement esportiu i social de l'equip i es mostra orgullós d'haver connectat amb l'afició.
0: Veurem si el Reus Aïs s'enfronta el curs vinent a un altre dels equips catalans que juguen ara mateix el play-off d'ascens a aquesta segona federació. En l'anada de les semifinals catalanes, Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: El Badalona fa un pas de gegant per passar ronda amb un triomf 0-2 al camp de l'Hòspia en el partit d'anada. A l'altre semi, victòria per la mínima també del visitant, el Cornellà 0-1 al camp del Vilanova. La setmana vinent es jugaran les tornades de les dues eliminatòries.
0: I aquest cap de setmana també ha acabat la Lliga Elite amb el Sant Joan Atlético Moncada i el Martinenc certificant l'ascens directe a tercera.
1: Els de Moncada i Reixac són campions de Lliga Elite gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat en l'última jornada, mentre que els del Guinardó tornen a tercera. Serà 7 anys després de l'empat sense gols a Sant Just. Les semifinals del play-off per l'última plaça d'ascens seran Poble Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro. Baixen a primera catalana Júpiter, que per cert ha renovat l'entrenador, a Juanjo García, que també és director esportiu, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.
0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la CB. En parlem, però la notícia del dia és la renovació, confirmada aquest matí, de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona.
1: Íñiguez continuarà dirigint el conjunt gironí després d'haver signat una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de la Lliga Femenina. Això sí, l'Uni es va quedar sense final de Lliga Femenina, però que sí va aconseguir la classificació per a la propera Eurolliga.
0: Ara sí, en categoria masculina, victòries del Barça, Lleida i el Joventut importants ahir a l'ACB.
1: Els lleidatans van certificar la permanència amb un triomf 75-72 contra Gran Canària al Barris Nord. 12a victòria i continuïtat a l'ACB. A falta de dues jornades per acabar la competició. D'altra banda, la penya va guanyar ahir a la pista del líder, el Real Madrid 81-89 amb un gran Ricky Rubio. Un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça. Quan li falten encara 4 partits de Lliga regular per jugar, tenint en compte els 2 ajornats. I el Barça continua la lluita per la segona plaça, després de guanyar ahir a Tenerife 97-102.
0: A tot això, el Can Barça se segueix parlant de la possible sortida a final de temporada de Xavi Pascual. N'estarem pendents. En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu.
1: Les del Pla d'Urgell van superar a la final 1-3 el Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat en terres asturianes. L'MVP va ser Aina Florenza. Després de perdre les semis de la Champions a Portugal i d'endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se a l'hoquei Lliga. Diumenge vinent es jugaran els primers partits de les semis catalana entre Vilassant i Palau, el millor de 3, i dissabte s'iniciarà l'altre semi. En aquest cas, que enfronta Telecable i el campió d'Europa, el Fraga.
0: Amb Waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró jugaran de nou la final a 4 de la Champions femenina.
1: Les andreuenques seguiran defensant títol gràcies a una victòria molt patida i suada als penals a la piscina del Buliagmeni grec. Les mataronines van tornar a guanyar Roma 10-12 i el Sabadell serà el gran ascens després de 4 anys seguits entre els millors d'Europa. La final a 4 jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semi serà el Ferencváros hongarès, amb la rubinenca Bea Ortiz a les seves files. El Mataró jugarà el bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec.
0: I encara en Waterpolo tindrem final catalana a l'Eurocup de femenina.
1: Doncs sí, Catalunya i Barceloneta s'estrenaran en una final europea en aquesta segona màxima competició continental femenina. Les gracienques van superar el Magna de Budapest per un contundent 4-11, mentre les marineres també es van classificar a domicili amb un ajustat 13-14 a Trieste. La gran final també a doble partit dimecres 27 de maig a la piscina de Sant Sebastià i el 3 de juny a la de Sant Jordi.
0: I un últim punt en motor amb aquest gran premi de Catalunya accidentat de MotoGP.
1: El cerverí Àlex Márquez va patir una greu caiguda quan lluitava per la primera plaça, que l'ha obligat a passar pel quiròfan després de trencar-se la vèrtebra cervical C7 i la clavícula dreta. La victòria va ser per l'italià Fabio Di Gianantonio.

0: Dilluns 18 de maig, 8 minuts gairebé, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'aquesta penúltima jornada de Lliga Elite a la primera divisió masculina, que va acabar la primera divisió masculina, com dèiem, amb l'Espanyol salvat, el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, en l'últim partit, i el Barça completant el ple de victòries del Camp Nou en el Comet de Robert Lewandowski. Anem a pams, primer amb l'equip que va aconseguir l'objectiu ahir, l'Espanyol, que va després de 18 jornades consecutives sense guanyar, dimecres passat es va desencallar i ha sumat 2 triomfs seguits quan tocava per segellar aquesta permanència. El d'ahir 1-2 al Sadar contra Osasuna, que encara no té la permanència assegurada. Carlos Romero amb un bon gol des de fora de l'àrea, amb un bon xut, aprofitant un rebuig, va fer el primer, i Quique García va fer el definitiu 1-2 contra el seu exequip després de l'empat del conjunt navarrès. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: Ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que va al contrari. Nosaltres, jo ho dic sempre, el vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo. Els podem agradar uns més, altres menys, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Un Manuel González que té contracte de cara a la temporada vinent, però que el seu futur és incert després de l'arribada de Monchi com a nou director esportiu ara fa una setmana i de la gran mala segona volta. Ell va deixar clar ahir que volia seguir, tot i que el més important, assegurava, és l'estabilitat del club.
1: Jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant per aconseguir primer l'estabilitat a primera, no arribar cada any, i bueno, mireu la quantitat d'equips que hi ha aquest any, però intentar pues, millorar per fer altres coses que potser ens haguessin agradat com a cos tècnic i a lo millor a vegades no pots fer.
0: I un últim apunt d'un document de l'entrenador blanquiblau, en aquest cas sobre l'estima de l'afició especialment i també dels seus jugadors, evidentment, que li han demostrat també en els moments complicats.
1: Tu imagina't un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant, o sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern. El dia que tingui que marxar, que no sé quan tocarà, pues serà que sigui, però a dia d'avui tinc un agraïment etern a molts de vosaltres, torno a dir el mateix, i a la gent dels jugadors i a la gent de l'afició, perquè, torno a dir, el que fan avui a la primera volta és fàcil, fer-ho ara, hòstia, jo crec que diu molt de l'estima que té la gent.
0: En qualsevol cas, l'Espanyol suma 45 punts i ja té la feina feta. Atenció, perquè amb una carambola en l'última jornada fins i tot podria tenir opcions de classificar-se per competició europea, per la Conference. En l'últim partit, el conjunt perico rep a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. Sí que s'hi juga i molt en l'última jornada el Girona, que hi va perdre el Metropolitano per la mínima contra l'Atlètic de Madrid, en el comiat de Griezmann del club matalasser, en un partit en què només va faltar efectivitat, perquè els gironins van tenir nombroses ocasions per com a mínim fer un gol. Ahir ni Estuani va aconseguir-ho, fallant sobretot una ocasió molt clara al tram final i un solitari gol de Lukman, encara la primera meitat, assistit precisament per Griezmann, va deixar el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, a l'última jornada, en una final per la permanència contra l'Elx. Escoltem el tècnic del conjunt gironí, Michel, sent positiu.
2: Portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat. I les he dit ara mateix que l'empat d'avui no serveixi per res, és la realitat, i l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo, estem preparats amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res, i ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat. No hem de mirar enrere de lo que ha passat fins ara. Depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. Una final per fer història i continuar a primera divisió.
0: Un Michel que insistia en animar els seus jugadors malgrat les nombroses ocasions fallades en els 2 últims partits.
2: Ells també estan patint i les he dit que el cap a dalt i mirar les coses bones que tenim, moltes coses bones. Per mi és un gran vestidor, per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat i hem de pensar que estem preparats per aprofitar-la.
0: Si no canvia res, serà dissabte a les 9 aquesta última jornada, com a mínim els partits amb coses en joc, entre els quals hi ha, per descomptat, aquest Girona Elx amb Montilivi. Pel que fa al campió, el Barça, bon partit del conjunt blaugrana contra el Betis per tancar el curs en ple de victòries a casa, tant a l'Spotify Camp Nou com a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també s'han jugat partits com a local, recordem, aquest any. Rafinha, que tornava després de complir sanció a Vitoria, va avançar el seu equip a falta directa i després va aprofitar ja la segona meitat un regal de Bellerín per fer el 2-0. El Betis va tallar distància gràcies a un penal molt rigorós transformat per Isco, però Joao Cancelo va fer el definitiu 3-1 amb un bon xut des de fora l'àrea. Però ahir, el partit i el resultat era el de menys, va ser el dia de Robert Lewandowski, que dissabte va anunciar la seva sortida del Barça i ahir va tenir un comiat emotiu després de 4 intenses temporades com a blaugrana. En parlava en roda de premsa Hansi Flick sobre el possible substitut de Lewandowski.
3: You know, it's easy to say, you know.
4: És fàcil de dir que has de buscar un substitut pel Robert, perquè el Robert és especial. El Robert és, en els últims 10-15 anys, el millor nou del món. És així, i no és fàcil trobar algú així. Crec que pel joc, per la filosofia de com juguem, és bo que estigui connectat amb l'equip, però també ha de marcar gols, per descomptat, com a davanter. Sí, tot gira al voltant de marcar gols, i això és el que busquem, i és feina de Deco.
3: This is what we are looking for, and it's Deco's job.
0: Un Flick que va posar també molt en valor aquest ple de victòries a casa, aquest 19-19.
3: It's about the team, but I think also the connections with the fans.
4: Es tracta de l'equip, però crec que també de la connexió amb l'afició. És increïble jugar aquí al Camp Nou. És un ambient especial. A més, quan arribem a l'estadi, l'afició sempre és allà fora, ens dona la benvinguda, i és una sensació increïble. I crec que pot donar als jugadors un 5 o un 10% més, potser en actitud, i és fantàstic. Crec que saben exactament quan els necessitem, i és increïble de veure. Per descomptat, estic molt content per les 19 victòries a casa. Hem fet una temporada perfecta a casa, i això és fantàstic.
3: This is fantastic.
0: Encara quedarà un partit, en principi dissabte vinent a Mestalla, si no canvia cap horari, contra el València, que ahir es va salvar, i encara té opcions d'això sí, de classificar-se per competició europea. En l'última jornada, insistim, aquest València-Barça, Espanyol-Real Ciutat, i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx a Montilivi, en què els gironins només els val la victòria per tornar a ser l'any vinent a primera divisió. Més futbol, ahir es van jugar les anades de les dues semifinals catalanes de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb avantatge dels dos equips a priori favorits per haver quedat segon i tercer respectivament a la classificació. El Badalona va guanyar 0-2 a la feixa llarga contra l'OSPI. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
5: Gerra d'aigua freda per al centre d'esport Hospitalet, que haurà de remuntar al 0-2 rebut aquest diumenge contra el Badalona. Mala posada en escena dels riberencs, que segurament no van estar a l'alçada a la primera part, i quan es va voler reaccionar ja era massa tard. L'entrenador de l'OSPI és Sergio Juste.
6: Fins que no ha arribat l'expulsió, penso que l'equip no ha donat el 100% a nivell d'esforços, d'intenció d'apretar, d'anar a dalt. Bueno, sí que és veritat que teníem un pla perquè no ens trobessin una mica per aquest quadre que vam fer mal l'altre dia i bueno, ens troben amb un penal un altre cop. Però bueno, és que al final són els detalls que marquen la diferència.
5: Un partit que, més enllà del resultat, va tenir moments de molta tensió i, fins i tot, la suspensió de l'enfrontament durant uns minuts pel llançament d'un encenedor. Una aturada que l'OSPI sent que va perjudicar els seus interessos, com explica el defensa Ramon Marimón.
7: Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és, la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no?, que li llancin un matxero al línier. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant.
5: L'OSPI buscarà l'èpica el pròxim diumenge, a les 6 de la tarda, a Badalona. L'objectiu passa per arribar a les acaballes del partit amb opcions de remuntar al 0-2 en contra.
0: Gràcies, Andrés. I el Cornellà, que va superar ahir a la tarda el Vilanova, 0-1, aprofitant un gol de rebot en propia porteria i un bon partit defensiu. Canal Blau, Xavi Fernández Llúrbia.
8: Diuen de les eliminatòries que són partits de 180 minuts. Doncs bé, el descans guanya el Cornellà. Un Cornellà que ahir va guanyar per 0 gols a 1 al municipal dels alumnes obrers. Ignasi Sanabra li va guanyar la partida a Genís San Pietro i el plantejament ultraconservador, molt defensiu, perdent temps des del primer moment, va acabar sent la recepta guanyadora per un Cornellà absolutament irreconeixible, que va cedir la pilota completament, amb estones de possessió del 80-75% durant gairebé tot el partit, però que al final va obtenir el premi ja no només del 0-0, que segurament era el gran tresor buscat, sinó fins i tot de la victòria 0-1 en una centrada de Marc Fernández, gairebé l'única vegada que els de Cornellà van creuar del mig del camp i que va tocar en samba per acabar enverinant el xut i transformant-se en aquest 0-1 final. Així ho reconeixia també el capità del Cornellà, Marc Fernández, al final del partit. Aquest cop el plantejament era diferent, reconeixent també els punts forts del rival.
9: Sabem que ells, jo crec que és l'equip que millor juga la pilota, i bueno, sabíem la dificultat que tenia i bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però bueno, encara queda la volta i això és molt difícil.
8: El Vilanova ho va intentar al llarg dels 90 minuts amb un joc de molta combinació, de tenir molt la pilota, no va aconseguir ser del tot vertical i a més les poquetes que va tenir tampoc va tenir el puntet de fortuna necessari. Un xut creuat de Joan Raventós va ser l'ocasió més clara de tot el partit. Isaac Vila va tenir poca feina i la que va tenir la va resoldre bé. Per Albert Celma, un dels jugadors del Club de Futbol Vilanova, encara no donen el braç a torça i, evidentment, són conscients que hauran d'anar a Cornellà a remuntar l'eliminatòria.
10: Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i, bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res.
8: En els dos precedents d'aquesta temporada, el Vilanova havia estat millor, havia superat el Cornellà, empatant al camp Baix Llobregatí i després enduent-se la victòria, 2-0 al Municipal dels Alumnes Obrers. Aquest cop, però, l'eliminatòria de play-off és un altre tema, el Cornellà agafa avantatge.
0: Gràcies, Xavi. En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que juguen a la CB, en parlarem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Esparta Girona després d'una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de l'Eurolliga femenina. En parlava el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
11: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27 i penso que comencem amb bon peu doncs, anunciant aquesta renovació del nostre capità.
0: L'Esparta Girona que es va quedar sense final de Lliga Femenina, però sí que va aconseguir la classificació per la propera Eurolliga, això sí, en fase prèvia que haurà de jugar, tornant a estar capitanejat, com sentíem, per Roberto Íñiguez. I en categoria masculina, ahir victòries del Barça, el Lleida i el Joventut, importants a la CB. Per exemple, els lleidatans van certificar amb aquest triomf la permanència 75-72. Van guanyar contra el Gran Canària al Barris Nord, 12a victòria i permanència assegurada a la falta d'encara de dues jornades per al final. Per tant, ja sabem que l'any vinent tindrem 5 equips catalans a la màxima categoria de nou. A veurem què passa amb l'Andorra, també pertanyent a la Federació Catalana i que ara mateix es troba en zona de descens. Pel títol de la CB lluitaran el Barça i la Penya. Els verdinegres van guanyar ahir a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio, un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la 6a plaça, quan encara els quedaran 4 jornades per disputar-se. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
12: Els verdinegres no van desaprofitar l'oportunitat i, liderats un dia més per Ricky, va saltar el Movistar Arena. A base del Masnou va acabar amb 21 punts i 27 de valoració en una nova exhibició, tancant una setmana rodona perquè venia de notar 23 punts i valorar 28 contra el Morabanc Andorra entre setmana. El partit va tenir dues fases. Una primera, on el Madrid va dominar i ho va fer fins a 10 punts de renda. I una segona fase, on es va igualar el partit fins que el darrer quart. Cameron Hunt va decidir amb cistelles de gran qualitat contra el Madrid, sense Tavares, Len ni Lyles. Precisament, el tècnic de la penya, Dani Miret, va parlar de la lesió de Tomic, que no jugarà més pel que resta de temporada, i va confirmar que estan buscant un fitxatge temporal per cobrir la seva absència.
13: Estem buscant, i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
12: Sense temps per descansar, la penya marxa demà cap a Tenerife perquè dimecres jugarà el partit ajornat de l'última jornada que els canaris van jugar a la FIBA Champions League. Si la penya guanya, s'assegurarà matemàticament el play-off i la 6a posició perquè el Tenerife i l'Unicaja van perdre també aquesta jornada.
0: Gràcies, Xavi. I el Barça continua en la lluita per la segona plaça després de guanyar precisament ahir a Tenerife, 97-102. Els blaugranes es troben empatats amb 23 victòries amb Camp Múrcia i Baskonia, mentre que València, que ha jugat un partit menys, en suma una menys, també 22. A tot això, Can Barça segueix parlant de la possible sortida de Xavi Pascual a final de temporada. Ahir li preguntant a l'hora de premsa postpartit.
14: No, ahora solo concentrado con el equipo, intentar conducirlo para playoff en la mejor posición posible y luego jugar los playoff y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije, en Barcelona, hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable, es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Veurem què passa amb Xavi Pascual a final de temporada i sobretot de cara al curs vinent. De moment, com dèiem, el Barça buscarà quedar segon en els dos partits que queden de Lliga regular per afrontar els play-offs de pel títol d'aquesta ACB, l'última competició que li queda de la millor manera.

0: En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu, després de superar la final 1-3 al Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat a Gijón, en terres asturianes. En parlava ahir l'enjoc cap de setmana la jugadora del conjunt del Pla d'Urgell, MVP d'aquesta Copa, Aina Florenza.
1: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una Copa molt dura, però que l'equip doncs, també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip doncs, tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
0: Després de perdre les semifinals de la Champions, com sentíem a Portugal, i d'endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se en l'hoquei Lliga. Diumenge vinent, 24 de maig, es jugarà el primer partit de la semifinal catalana entre Vilassana i Palau, el millor de tres partits. Des de dissabte arrencarà la primera semi, que enfronta el Telecable Gijón i el campió d'Europa, el Fraga. I abans d'acabar l'últim apunt en waterpolo, Sant Andreu i Mataró jugaran la final a 4 de la Champions femenina un any més. Les andreuenques seguiran defensant el títol després de superar el Buliakmeni a Grècia aquest cap de setmana als penals, patida amb suada, la victòria. A semis, el Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès i les matarolines van tornar a guanyar a Roma 10-12 i es jugaran el bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
2: L'Assolim Mataró s'ha classificat per disputar la final a 4 de la Lliga de Campiones per quart cop a la seva història, després de guanyar el 6-Roma 10-12 en la tornada dels quarts de final. Les mataronines afrontaven el partit amb un avantatge de 4 gols jugat dissabte a la capital italiana, però han començat igualment amb un avantatge de 2, dos gols que han mantingut pràcticament durant tot el partit. Al primer quart, els dos equips desaprofitaven un llançament de penal cadascun. Al segon període, el Mataró ha continuat dominant el partit, però sense poder desempallegar-se d'un rival que no es rendia. El tercer quart ha estat el que ha marcat el partit. En els dos primers minuts, dos gols de l'australiana Hearn han propiciat que el conjunt italià empatés a 5. Però la resposta del Mataró ha estat fulminant. Amb 6 gols seguits han deixat el partit i l'eliminatòria vistos per sentència, 6-11. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
3: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha sigut un partit complicat, però ens esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès doncs, a la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys i anem a Malta per totes.
2: En l'últim quart, la lògica relaxació de les mataronines l'ha aprofitat el conjunt romà per maquillar el resultat final de 10-12.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros i a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
3: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitarà també per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
2: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any.
4: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho i també un dels mestres.
5: Bastantes regions hacer el curso. En total éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la valoración ha sido muy positiva.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
6: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
7: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
8: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
6: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
9: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
6: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
9: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
6: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
9: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
10: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
6: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
9: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
6: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sena torna a ser campió de la Copa de la Reina.
11: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
6: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
6: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
15: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
14: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
16: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
14: La línia orbital ferroviària es planifica en 4 fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
6: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
17: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament, des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
9: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
18: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
19: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
6: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva d'aquest projecte.
9: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
20: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
6: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
22: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia. No? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
21: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
23: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
21: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
6: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
21: Sí, com a mínim són 3 acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
6: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el juliol.
21: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
6: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política. I no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
9: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
2: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
9: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
3: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
6: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
5: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
4: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
6: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells estat a unes 250 milles de Gaza.
9: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
24: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
9: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
0: Notícies en xarxa.
6: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després, han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
8: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
1: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
6: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
10: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
11: Hem anat enrere, perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
10: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscaba els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'associació per l'impuls metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
25: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
26: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
27: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
25: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
6: I rebassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
9: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
6: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
9: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
6: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
13: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Via de la 43.
12: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
6: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Qui traca lent.
14: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
15: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. Vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
14: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Qui traca lent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
6: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
16: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo.

0: ho hem fet.
1: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, a lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
1: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
3: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
1: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història. El superar 3-1 l'Atlètic de Madrid és el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
4: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
1: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliagmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros. I a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
0: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitarà també per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla...

0: Podem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
1: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarra, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any.
2: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kung Do, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho i també un dels mestres.
3: Bastantes regions hacer el curso. En total éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la valoración ha sido muy positiva.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
5: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
7: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
8: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
5: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
9: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la Majoria Catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
5: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
9: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
5: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
9: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
10: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
5: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
9: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
5: Als esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
11: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
5: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clàssiques clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fecina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
15: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
14: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
16: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
14: Aquesta nova línia orbital es planifica en 4 fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
5: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
17: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
9: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
18: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
19: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
5: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mon Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R a aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
21: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
20: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
22: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
20: Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
5: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mon?
20: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
5: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
20: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
5: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
23: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
24: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
23: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
25: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
5: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP, amb discursos que volen retallar drets als immigrants, amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
26: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
27: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
26: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
13: Notícies en xarxa.
5: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
10: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
1: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
0: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
5: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
3: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
2: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una 20 d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Yolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
6: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat 2 botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
4: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
5: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
23: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
5: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
23: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
5: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
7: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
8: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que és estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres, ens omple d'orgull.
7: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
5: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Cabèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
12: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
11: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
5: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
15: És una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció a la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, o hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, doncs això seria el desitjable.
14: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Tàrrega amb 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
5: I és moment per als esports. que ens porten a Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
9: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
16: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
9: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
17: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit, tot o res.
9: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
18: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
9: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olympic de Lió. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del Club Gironí, ho valora així.
19: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
9: I a la Lliga Endesa, el Hajo Lleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Em passa. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
20: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros i a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
1: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva, però així s'aprofitaran bé per poder fer doncs, arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
20: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any.
10: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho i també un dels mestres.
21: Bastantes regions hacer el curso. En total éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la valoración ha sido muy positiva.
13: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
22: Notícies en Xarxa.
24: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
25: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
26: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
24: Els pressupostos de la Generalitat, com dèiem, podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern, la societat mercantil per gestionar inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Són, en aquest sentit, alguns dels acords clau. I mentre els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta al Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i també amb menor probabilitat al litoral i al prelitoral central, on ara plou. La previsió indica que, sobretot, és a partir del migdia i al vespre. Es pot superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Atenció especial a les comarques de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès amb xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta. I fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent. El llibre d'Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència, el suïcidi, un accident de trànsit i a una malaltia.
27: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
0: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
27: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar, Martí Capçada.
1: Una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta mateixa escola.
0: I protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna, Sergi Ferrer.
2: Un centenar de persones es van concentrar divendres davant l'Ajuntament de Santa Susanna per reclamar la prohibició del festival neonazi Chaos in the Sun, prevista a finals de mes en una finca privada situada a les afores de la població.
0: I la pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Marc Tresserres.
3: Ariana Ros i Gerard Mercader tornen a donar a Tordera la representació de la comarca per 12è any consecutiu.
0: Palafoll celebra la 5a edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
4: La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per tothom aquest dissabte 23 de maig.
0: I el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit Ona Malgrat.
5: Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents.

0: Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar. Marc Tresserres, dona'ns més detalls.
1: Doncs dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, han fet una denúncia d'una extreballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí, que ha donat peu a una investigació dels Mossos, que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes encara i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans per tal que la canalla del centre pugui continuar, diuen, el seu procés d'escolarització amb normalitat. En aquest sentit, La Vanguardia indica que el consistori fins i tot els ha ofert que ho facin a la llar d'infants municipals La Bressoleta.
0: I protesta antifeixista contra el retorn del festival neonazi a Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. La protesta contra el festival neonazi Chaos in the Sun va reunir divendres a la tarda a prop d'un centenar de persones a Santa Susanna. La convocatòria, impulsada per col·lectius antifeixistes de l'Alt Maresme, va sortir de l'estació de tren i va consistir en una marxa per la població, que va acabar davant l'Ajuntament, on els protestants van llegir un manifest i es van cridar consignes contra el feixisme i també contra l'alcalde, Joan Campolier, a qui van exigir que actuï prohibint la celebració de la trobada prevista per finals d'aquest mes de maig en una finca privada situada a les afores de Santa Susanna. La manifestació també va provocar un tall puntual de la carretera Nacional 2 durant aproximadament un quart d'hora. Diversos vídeos de la protesta s'han difós a través de xarxes socials mostrant l'ambient de la concentració i la lectura final del manifest davant del consistori. Serà el quart any consecutiu que la trobada de grups vinculats a l'extrema dreta europea se celebrarà a Santa Susanna en una masia dels afores de la població. Estan anunciades bandes com la canadenca Legitime Violence, vinculada al supremacisme blanc, l'alemanya German Skinhead Legendo, la belga Les Vilang, que promociona el hooliganisme i també veu de la cultura skinhead. Des de Santa Susanna, l'alcalde Joan Campolier insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo perquè es fa en una finca privada i amb el consentiment de la propietat, el grup de mutards Paunes MC. Escoltem-lo en declaracions a la cadena SER.
3: No podem fer res. No sé. Tothom parla que em doni una sortida. Això és un privat? És un privat que tenen aquesta finca. Evidentment, no tenen cap activitat. És que algú em deia, no, és que cobren entrada. No, ho dubto i no ho sé. No, a mi no tinc constància que cobren entrada perquè és una festa totalment privada, doncs, entre aquest club i aquesta gent. Nosaltres hem posat en coneixement tant d'interior com de Mossos d'Esquadra. Evidentment, doncs, si hi ha solucions, jo crec que s'han de prendre, no? Però si no n'hi ha, no n'hi ha.
2: A més, l'alcalde de Calella, Marbuc, ja ha expressat públicament que els assistents al festival neonazi no són benvinguts a la ciutat i va assenyalar als negocis que els allotgen o els cedeixen espais. En anteriors edicions, alguns participants van protagonitzar incidents violents a la sortida d'una discoteca de la ciutat, fet que va obligar a reforçar la vigilància policial. Es desconeix si hi ha previst algun dispositiu especial amb motiu de la pròxima celebració de l'esdeveniment.
0: Gràcies, Sergi. I incendi en un campament de barraques a Vilassar de Dalt. Ara l'Ajuntament treballa en el reallotjament de 17 persones. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és. Incendi la nit de dijous a divendres passats en un assentament de barraques als afores de Vilassar de Dalt, en una finca privada per sota del camp de futbol municipal i arran del polígon industrial de Vallmorena. Segons informava, primer bombers de la Generalitat i posteriorment l'Ajuntament d'aquest municipi, l'avís es va rebre a quarts de dues de la matinada i el foc va ser extingit durant la nit. I l'endemà, el consistori ja treballava en el reallotjament de la persones afectades. Diu l'Ajuntament que les flames van afectar una superfície de 500 metres quadrats de terreny i diverses barraques, que no hi va haver ferits greus i només una persona va resultar afectada lleument i va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i traslladada posteriorment a l'Hospital de Mataró. Van acudir a l'indret la policia local, els Mossos d'Esquadra i diverses dotacions de bombers. Les persones afectades que ara s'han de reallotjar en són 17, que l'Ajuntament indica que pateixen especial vulnerabilitat. Per fer-ho s'ha demanat ajuda al Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Catalunya, Drets Socials de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme, Creu Roja i Càritas de Vilassar.
0: Gràcies, Martí. Canviem de qüestions. La Pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Martre Serres.
1: Sí, el pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. En el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar, la pubilla de Tordera, Ariana Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026 i l'hereu torderenc Gerard Mercader va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant a tota la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus T sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció, i un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariana Ros, dama del Maresme, va agrair, emocionada, el suport de la delegació tordarenca i de les seves companyes.
5: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies, sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I, doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I, doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble i serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que, visca Tordera! Visca el Maresme! I visca Catalunya!
1: Per la seva banda, el nou fadrí comarcal, Gerard Mercader, va reflexionar en el seu discurs sobre la identitat del Maresme i va fer una crida per mantenir units i vius tots els pobles que tenen representació de pubillatge a la comarca.
6: Pobles com Argentona, Sant Pol de Mar, Santa Susana, Palafolls, anava perdent a poc a poc i crec que és una de la nostra feina, a part de representar culturalment el Maresme, també recuperar doncs, tots aquests pobles i fins i tot guanyar nous pobles i nous noms dintre de la comarca. Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, tota aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
1: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa, com dèiem, de 12 anys de presència al pubillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del país.
0: El síndic de Greuges recull 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar, Ràdio Canet.
7: El síndic de Greuges recull un total de 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. L'equip de la síndica de Greuges va visitar Canet de Mar el passat mes d'abril per oferir atenció presencial i també telemàtica a la ciutadania. Durant la jornada es van gestionar un total de 23 peticions relacionades principalment amb urbanisme, serveis socials i consum. De fet, les qüestions plantejades pels veïns i veïnes van abordar diferents àmbits de l'administració pública i la vida quotidiana del municipi. Entre les temàtiques més destacades hi ha temes de serveis socials, d'urbanisme, de mobilitat, de participació ciutadana i també de serveis bàsics de consum i llicències administratives. Pel que fa a les queixes registrades formalment, 4 estaven dirigides a l'Ajuntament de Canet, mentre que la resta corresponien a altres administracions o organismes competents. En concret, es van atendre 7 persones presencialment al Centre Cívic i Cultural de Vilaflora, mentre que 16 consultes més es van resoldre per via telefònica o mitjançant videotrucada.
0: I Sant Vicenç de Montalt i l'ACA reforcen la coordinació per actuar a les rieres del municipi. Martí.
4: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç i l'Agència Catalana de l'Aigua han reforçat la seva coordinació per buscar solucions als problemes que afecten diversos vials situats en trams de riera del municipi. L'alcalde Javier Sandoval s'ha reunit amb responsables de l'ACA per abordar especialment la situació de la riera de Sant Vicenç i la de Torrentbo, on actualment hi ha dificultats per pavimentar determinats carrers a causa de les limitacions de la normativa hidràulica. Des del consistori s'ha exposat que moltes rieres del Maresme formen part de la trama urbana des de fa dècades, fet que genera problemes de mobilitat, manteniment i seguretat, sobretot durant episodis de pluja. L'Ajuntament ha explicat que el nou POUM incorporarà mecanismes urbanístics per adaptar aquesta realitat a la normativa vigent i facilitar futures actuacions. La reunió també ha servit per obrir una línia de treball més directa entre les dues administracions per poder agilitzar projectes vinculats al domini públic hidràulic.
0: Gràcies, Martí. Calella es converteix en l'epicentre de la cultura de la moto. Sergi Ferrer.
2: Aquest proper cap de setmana, els dies 22, 23 i 24 de maig, la fàbrica de Llobet Guri i tot el seu entorn acolliran la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades. Tot plegat es distribuirà en dues sales, la Polivalent i la Sala de Columnes, que aquest any s'intercanvien.
8: Un intercanvi de sales, totes les marques estaran a la Sala Polivalent i tot el sector custom estarà a la Sala de Columnes. Hi haurà decoració nova. A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles del sector de la moto. Serà com una mena de paddock en el qual la gent caminar per un passadís central i veurà banda i banda les marques més reconeixibles del sector. I la part custom la passem a la Sala de Columnes perquè és el que més ens està creixent en el projecte del The Factory.
2: Un dels grans atractius del festival serà també el Custom Bike Show, que comptarà amb la participació de prop de 60 motos i alguns dels millors constructors i modificadors de l'escena estatal. Peces úniques competiran en un entorn d'alt nivell que s'ha convertit en una de les grans referències del certamen. A més de contemplar motos noves, preparacions exclusives i les darreres tendències del sector, els assistents podran viure experiències reals damunt la moto gràcies a les zones de test ride on es podran provar diferents models. The Factory Bike Fest reforça enguany la seva vessant més familiar amb la participació de Motorsport Academy, una acadèmia especialitzada en formació que instal·larà un circuit infantil. D'aquesta manera, els més petits podran fer baptismes de moto amb monitors especialitzats en una experiència pensada per apropar el món del motor a la canalla.
0: Gràcies, Sergi. Caldes Estrac referma el seu compromís contra la LGTBI-fòbia. Martí.
4: Correcte. Caldetes s'ha sumat aquest 17 de maig, és a dir, ahir, a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una jornada de sensibilització i reivindicació en defensa dels drets i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. L'Ajuntament ha volgut recordar la importància de continuar treballant per una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat, coincidint amb la data en què l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia. El consistori també ha recordat que les persones que pateixin situacions de discriminació o LGTBI-fòbia poden rebre suport a través dels serveis socials municipals o del servei SAI LGTBI+ del Maresme, ubicat a Mataró. Aquest servei ofereix atenció gratuïta, confidencial i orientació tant a persones LGTBI+, com a familiars i entorns propers. A més, l'Ajuntament ha difós diferents canals oficials per poder denunciar possibles casos de discriminació i així continuar avançant cap a una societat més inclusiva i diversa.
0: I obert el termini a Malgrat per demanar les beques de menjador escolar fins al 8 de juny. Ona Malgrat.
9: Des d'aquest dilluns i fins al 8 de juny ja es poden demanar les beques de menjador escolar per al curs 2026-2027. Els ajuts gestionats pel Consell Comarcal del Maresme s'adrecen a famílies amb infants escolaritzats en centres públics o concertats des del segon cicle d'educació infantil fins a l'ESO. Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament a través de la web municipal de l'Ajuntament de Malgrat o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per obtenir la beca cal estar empadronat a Malgrat, no tenir dret al servei de menjador gratuït i no superar els llindars de renda establerts pel Consell Comarcal del Maresme. Entre la documentació que es demana hi ha la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar i el codi i de l'1 de l'alumne, una identificació que es pot demanar al centre educatiu, així com altres documents que acreditin la situació familiar o econòmica. Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar.
0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
10: Així és, aquest dissabte retorna al Cuida't, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi, que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que convida elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. I la zona C serà la gespa del Casal d'Avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats d'aquesta última zona cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes.
0: I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Canet guanya el darrer partit de la Lliga i puja de categoria la propera temporada. Ràdio Canet.
7: Cap de setmana rodó amb bons resultats tant de bàsquet com de futbol a Canet de Mar. I és que el sènior femení del club de bàsquet ha pujat de categoria i l'equip infantil del club futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. D'una banda, destaquem que el sènior femení del club bàsquet Canet ha acabat de guanyar l'últim partit de la temporada regular al camp de l'Argentona i han quedat campiones del seu grup i, per tant, pugen de categoria a la propera temporada. El tècnic i coordinador del club bàsquet Canet, Jordi Orquín, es mostra molt satisfet pel resultat.
11: Era un partit fàcil, però el van guanyar, han quedat primeres i, bueno, la sorpresa és que han pujat de categoria. I tot el que això representa, vull dir, fa molts anys que hi ha hagut una alegria en el sènior femení que ja calia. Molt content per les noies i pel treball i l'esforç que s'ha fet.
7: Per l'altre costat, cal dir que l'equip infantil A del club de futbol sala de Canet també s'ha proclamat campió de Lliga després del partit d'aquest cap de setmana.
0: I mentrestant, el club patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, on a Malgrat.
9: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la vi, juvenil, fem 15 i fem 19 i de la Copa Elit van disputar els campionats de Catalunya d'hoquei patins el cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents. Castellà comenta que els equips que s'han allotjat al municipi i la Federació Catalana de Patinatge els han felicitat per tota l'organització. S'han sentit com a casa.
12: Hem tingut molts feedbacks tant de clubs, aficionats i hotels del municipi. Han sortit molt contents tots. Molts equips, sobretot a la VI, que es disputaven els partits a Malgrat, s'han pogut allotjar al municipi. De fet, hi ha 4 equips que inclús han vingut caminant fins al pavelló perquè estaven molt propers i ells precisament han sigut els que ens han felicitat, tant ells com la federació, per tota l'organització, s'han sentit com a casa. Des de l'organització i els voluntaris del club, que jo estic immensament agraïda per tots els voluntaris, els hem volgut fer les coses fàcils, que se sentissin com a casa, i crec que ho hem aconseguit per els seus comentaris i les seves valoracions.
9: Castellà ha recordat que acollia els

0: festa al juny.
1: I el primer equip del CFS Sant Lluís de Palafolls puja a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Melina.
2: Aquest cap de setmana el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel mateix club, el cadet B es va imposar a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B va sumar els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, que va acabar amb un marcador de 4-3. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del CET10, 3-3, mentre que el juvenil A va patir una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou.
1: I el Club Futbol Tordera es proclama campió de Lliga i puja a segona catalana, Marc Treserres.
3: Festa grossa a Tordera, gràcies al primer equip del Club Futbol Tordera, que dissabte es va proclamar campió de Lliga de Tercera i va certificar el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Sant Feliu de Guíxols per 1-0, gràcies a l'anotat per Marc Ruiz a les acaballes del partit. El maig va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu necessitava també la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta que va incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent fins a fer-se amb el domini de l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar un gol a Marc Ruiz per un ajustat fora de joc i poc després el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps, però el porter visitant va realitzar una gran aturada per mantenir el 0-0. A la represa, el Tordera va anar ofegant un Guíxols que va haver de treure aigua del vaixell, on el punt d'inflexió va ser l'expulsió d'un jugador visitant, deixant els ganxons amb 10. A partir d'aquí, els torderencs es van volcar a l'atac fins a trobar la recompensa amb el gol de Marc Ruiz al minut 90, després d'un rebuig d'un xut que havia provat el seu company d'equip, Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa amb tota l'afició al camp i entregada amb els seus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil aquella mateixa tarda també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives, el Tordera ha demostrat que el treball i la constància tenen la seva recompensa i Guillem Ferrer, el seu entrenador, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada dels seus jugadors.
4: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia defensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després de la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
3: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip, dels juvenils i dels veterans.
5: El juvenil guanyar aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, i a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, genial.
3: Justament equip i afició van celebrar l'ascens de categoria fent una rua per tot el centre de la vila, i aquest equip torna a segona catalana 3 temporades després.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però Tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys,

0: ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret. De mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i tornem en 3 minuts. Fins ara!
2: La xarxa de comunicació local. We're gonna skate to one song only.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: És moment ara de fer el repàs a les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com està aquest dilluns?
2: Bé, arrencant el dia. Anem fent.
3: Amb pluja, eh?
2: Sí, el temps em té despistada, Sergi, perquè abans al matí feia sol, després han caigut quatre gotes, ara ha tornat el sol, crec. No sé quin temps fa Calella ara.
3: També està allò plovent, però d'aquesta manera, eh?
2: Està el dia tonto.
3: Que plou, ara no, plou, ara no. Sí, correcte.
2: Bé, a veure, ara ens fixem en les xarxes socials i concretament anem al Maresme. Què podem destacar avui a la comarca?
3: Doncs que el Festival Jazz Galet Club de Sant Pol de Mar celebra aquest 2026 una xifra molt especial, la seva 50a edició. El certamen nascut de la passió d'un grup de santpolencs pel jazz i impulsat durant dècades per la penya Xíndria s'ha convertit amb el temps en una de les cites culturals més emblemàtiques del municipi. El festival va començar de manera gairebé artesanal gràcies a figures com Jordi Fàbregas i Jordi Carrasco i al llarg d'aquests 50 anys ha portat a Sant Pol noms destacats del jazz com Tete Montoliu, Andrea Motis, Ignasi Terraza, la Locomotora Negra o la Sant Andreu Jazz Band, mantenint viu l'esperit de la música en directe. Per celebrar aquest aniversari tan especial, el Jazz Galet Club ha preparat tres concerts entre el 23 de maig i el 6 de juny a la carpa del Parc de Can Villà. La primera actuació anirà a càrrec de la Jazz Galet Club Big Band, una formació creada expressament per homenatjar els orígens del festival i el jazz que va marcar els seus fundadors.
2: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta activitat i anem a destacar alguna cosa rellevant en clau internacional.
3: Bueno, ens anem una mica més a prop del món, no? Perquè se n'ha parlat molt, especialment ahir i avui encara se'n parla i se'n parlarà més, i és que Andalusia deixa un escenari polític marcat per la victòria clara del PP a les eleccions autonòmiques. El candidat popular, Juan Manuel Moreno, ha obtingut 53 escons, quedant-se només a 2 de la majoria absoluta, i ja ha mostrat la seva confiança en poder governar en solitari després d'uns resultats que ha qualificat de contundents. Vox, amb 15 diputats i clau per a la investidura, ha rebaixat el to sobre una possible entrada al govern andalús. Javier Cortés, número 1 del partit per Sevilla i persona propera a Santiago Abascal, ha assegurat que la prioritat de la formació és impulsar el seu projecte polític abans que ocupar conselleries. La gran derrotada de la jornada ha estat el PSOE, que ha registrat el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, amb només 28 escons. María Jesús Montero ha admès que no han aconseguit mobilitzar prou l'electorat progressista i ha apuntat problemes de comunicació, mentre Adelante Andalucía ha estat una de les forces que més ha crescut, passant de 2 a 8 diputats.
2: Uh-huh. I el tema del dia, el tema curiós, quin és?
3: Doncs s'ha fet viral a les xarxes la història de la Leo, una dona de 79 anys que continua aixecant-se cada dia a 6:15 del matí per treballar el negoci familiar de venda de patates. El cas ha obert un debat sobre la cultura de l'esforç, el treball i la felicitat. Molts usuaris han elogiat la seva actitud i asseguren que només qui ha aixecat un negoci amb risc, esforç i amor per la feina pot entendre aquesta manera de viure. Altres, però, consideren que normalitzar treballar fins a edats avançades no és ni sostenible ni saludable. El debat ha anat més enllà del cas concret i ha acabat plantejant una pregunta que ha generat molts comentaris. Treballar és realment una font de felicitat i realització personal o la societat ens ha educat per viure constantment produint?
2: Una bona pregunta, Sergi, que podríem reflexionar al voltant d'aquesta pregunta molta estona, però crec que la pregunta del dia va una mica enfocada en aquest tema, així que anem a conèixer-la. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs us preguntem si treballaríeu fins als... He posat 79, però seria 80 per arrodonir-ho als 79 anys com la Leo, amb dues opcions. Sí i no. No hi ha més.
2: Molt bé. Sí i no, tu, Sergi, que treballaries Exacte. Fins als gairebé 80 anys?
3: A veure, hi ha aquell debat que se n'ha parlat també aquí a l'Ona Maresma, que si la feina t'agrada, endavant les aixes, però trobo que fins a una edat en concret jo crec que ja és moment de descansar, si a més has treballat tota la vida, i jo crec que als 80 ja seria un bon marge tot i que t'agradi la feina, per descansar i acabar de viure la vida.
2: Clar, el tema és que a vegades, quan arribem a una certa edat i la gent es jubila, potser no té ocupacions i, per tant, prefereixen continuar treballant perquè és el que han estat fent gairebé tota la seva vida. I per omplir el temps, potser doncs, aquesta senyora, la Leo, que treballa al negoci familiar venent patates, potser per ella això és el sentit de la seva vida i com ocupa les hores i el que li fa contenta, no?
3: I respectable sí. Completament, exacte. Si no tens hobbies, doncs què més que enfocar-ho al treball?
2: Jo ja et dic que no treballaria fins als 80. M'agrada molt la feina, gaudeixo...
3: Tampoc,
2: però és que, mira, encara que sigui estar estirada al sofà veient Netflix, o sigui, aprofito,
3: bueno,
2: saps?
3: Bueno, d'aquí als 80 poder hi ha una altra cosa que no sigui Netflix, eh?
2: Clar, no sé, una passejar, dues horetes de passeig, exacte. Sense pressa... Bé, veurem si arribem a la jubilació, Sergi?
3: I a veure què ens diu la gent.
2: I a veure ara, què ens diu la gent.
3: A la resposta, a veure
2: exacte.
3: Què ens diuen.
2: Fins ara, gràcies.
3: Fins ara.
2: Avui parlem de Tries Invisibles, el nou recull de relats de Mercè Pujades, 19 relats que exploren les decisions que prenem, els pensaments més ocults i les diferents maneres d'afrontar la vida. Mercè, benvinguda a Premià Mèdia.
4: Moltes gràcies, bon dia.
2: Per trencar el gel, com neix la idea d'escriure aquest llibre, Tres Invisibles?
4: Jo sempre he escrit relats i llavors amics meus em deien escolta, val la pena, estan molt bé, haurien de ser publicats i em van empènyer a presentar-ho a una editorial que jo segueixo, que m'agrada molt, que és l'editorial Les Hores. I llavors, doncs, a la Maria i al Manel, els seus editors, doncs, els van agradar els contes, els hi vaig presentar 4 contes o 5 i em van dir, en tens més? I sí, en tenia més, i bé, i així es va anar. O sigui, fa un any i mig o així que vaig pensar que el que tenia podia ser un llibre.
2: Què simbolitza el títol Tres Invisibles?
4: Doncs va costar molt trobar el títol, la veritat, perquè són 19 relats i llavors cadascú té la seva personalitat, però el que tenen en comú és que tots els personatges, els homes i les dones que els protagonitzen, prenen decisions i, diguéssim, agafen el camí alternatiu a les convencions o el que seria d'esperar. I vaig pensar que aquestes tries sovint, doncs, són triades, valgui la redundància, de manera molt silenciosa i sense ser explicades, literalment.
2: Parla'ns una mica més dels temes que hi trobarem al llarg d'aquests relats. Quines són les temàtiques que més s'exploren?
4: Doncs s'explora a vegades relacions tòxiques i com les portem. S'explora la solitud, s'explora el dret a plegar de la vida, també hi surten dones valentes i moments vitals en els quals doncs, hem d'entomar coses que potser no ens agraden. I com ho fem, no? Cadascú a la seva manera. No? Molts personatges es creen realitats alternatives, no? En aquesta vida que sembla que només valgui ser feliç, i a vegades això no és cert, no? Però hem de tirar endavant igualment.
2: Per què t'interessa explorar les motivacions més amagades dels personatges?
4: Perquè m'agrada sempre explorar el que no es veu. Aquest món que vivim, això que deia, no? en què tot és perfecte, tots hem de ser feliços... Doncs no, a vegades la vida no és així, però aquests personatges doncs, se'n surten igualment, no? Cadascú tria la manera de tirar endavant.
2: Hi ha algun dels contes que t'hagi doncs, costat més que els altres a l'hora d'escriure'l, que t'hagi, doncs, que el procés hagi estat una mica més complicat?
4: Doncs sí. Sí, potser n'hi ha 3 que m'han costat per diferents raons. Per exemple, Recances m'ha costat per enfocar-ho tècnicament, no? Per com triar la manera d'explicar la història. Digues que no pots caminar sol perquè se'm feia molt proper i primera una segona persona i al final vaig haver de fer una tercera persona per allunyar la història de mi. I després el Ulls. Ulls té 3 parts, Ulls 1, Ulls 2 i Ulls 3. I també va ser un conte que em va costar plantejar-lo. Un conte, al final el vaig dividir en tres, en uh-huh. tres contes.
2: Ens comentaves que els relats tracten diferents temàtiques, entre elles la solitud, les relacions tòxiques, els comiats. Creus que aquests temes avui dia se'n parlen prou? Que estan prou presents a la societat?
4: Jo crec que som una societat que no mira prou, eh? Que sempre la vista sempre està com en l'horitzó, no? I no ens aturem a mirar de debò. I crec que no se'n parla prou, la veritat.
2: Potser hi ha altres temes com l'èxit, que estan més presents, no?
4: Sí.
2: O buscar trobar la felicitat, no? Però potser...
4: La joventut, també.
2: Clar.
4: Sí, sí, sí. Som una societat que no mirem el dolor, no mirem les solituds, no mirem les mancances, ens costa.
2: Mm-hmm. Creus que encara hem d'aprendre a abraçar aquesta part més oculta que tots tenim? Que al final hi és present, a vegades no la volem mirar, però hi segueix sent existint.
4: Sí, bueno, no sóc ningú per dir el que hem de fer, però jo crec que ens hem d'aturar més amb el que tenim a prop i observar i mirar de debò.
2: Com definiries el teu estil a l'hora d'escriure?
4: Doncs un estil sobri, sense floritures, sense descripcions. Aquests personatges dels contes, per exemple, no els ubico en un lloc específic, no tenen edat, a vegades, no? M'agrada que el lector hi aboqui la seva vivència, i llavors així la lectura es complementa, eh? Jo crec que escric d'una manera una mica sintètica.
2: Perquè cada persona es pugui, doncs, recrear en el seu imaginari aquells personatges.
4: Sí. M'agradaria trobar lectors actius, diguéssim, que posessin també la seva... Sempre penso que menys és més, eh? O sigui, si vols expressar unes emocions, millor ser contingut, perquè això no quedi...
2: Clar. Què t'agradaria que el lector, un cop acabat el llibre, s'endugui o reflexioni?
4: Si després de cada conte dedica 5 minuts a rumiar-hi, jo ja estic contenta, la veritat.
2: Creus que tots al final fem tries invisibles al llarg de la nostra vida?
4: Jo crec que sí. Jo crec que som d'una manera o actuem d'una manera per moltes raons que sovint no expliquem. A vegades ocultes per als de fora, però a vegades també ocultes per nosaltres mateixos.
2: En aquest sentit, seria fàcil identificar-se amb algun dels relats del llibre.
4: Això ja no ho sé.
2: Clar, no cada sé, persona cada, és un
4: cadascú,
2: món.
4: Sí, cadascú. Home, estaria bé que cadascú hi trobés en algun moment alguna motivació o algun sentiment que ell hagi experimentat.
2: Mercè, tens altres projectes en marxa o potser no encara projectes amb cara i ulls, però continues escrivint? Tens altres relats en marxa?
4: Sí, continuo escrivint... I ara estic buscant una altra manera, relats segur, en principi, perquè és un gènere que m'agrada molt, el llegeixo i el defenso. És un gènere que aquí encara no es llegeix prou, però que en altres llocs és un gènere molt popular. I sí, estic buscant un altre, diguéssim, vessant.
2: Parlem també on podem trobar el teu llibre.
4: Doncs des d'ahir a les llibreries, aquí a Premià, a Vaporvell el tenen, i, bueno, i arreu, espero, no? El cap de setmana del 23 i 24 de maig, crec que és, hi ha la Fira Literal a la fàbrica Iquats, a Barcelona, i allà també el podreu trobar.
2: Clar.
4: Amb l'estand de les Hores, de l'editorial. I després també fem dues presentacions, el 21 de maig a Dòria Llibres, i allà també hi hauran els llibres, i a la Documenta el 4 de juny, i allà també hi seran els llibres.
2: Molt bé, Mercè, doncs autora del llibre Tres Invisibles, ha estat un plaer, no sabem si vols afegir alguna cosa més?
4: No, que espero que la lectura us sigui agradable, no ho sé, perquè és un llibre...
2: Que remou.
4: Que a vegades sí, pot remoure, però que gaudiu de la lectura.
2: Perfecte.
4: Moltes doncs. Gràcies.
2: Gràcies i bon dia. Adéu.
4: Bon dia. Adéu-siau.
2: Molt bé, doncs, despedim a la Mercè i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda. Com va aquest dilluns?
5: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda. Bé, plujós, però no passa res, jo me l'agafo bé.
2: Tu sempre, ets optimista.
5: Sí, sí.
2: Habitualment?
5: De per si, sí.
2: Mai t'he vist enfadat.
5: No, és que a veure, m'enfado, i no poques vegades, però no és el meu costum. No acostumo a estar de morros ni amb el rotllo. No, al contrari.
2: Perfecte. Doncs, Marc, amb aquesta alegria, explica'ns avui, en primer lloc, si és algun dia important, hem de felicitar algú, hem de destacar alguna cosa?
5: A veure, aniversaris de gent realment coneguda per als nostres oients i per nosaltres no n'he trobat. El que sí que he trobat és que avui és el Dia Internacional dels Museus i em sembla molt maco perquè crec que és importantíssim mantenir-los. Altres vegades hem parlat d'història i justament aquesta secció és d'efemèrides, també tornant a destacar coses que han passat al llarg de tots aquests segles. I bé, avui quan he vist que era el Dia Internacional dels Museus i dic, oh, mira que bé, perquè a mi abans no m'agradaven gens i ara cada vegada m'agraden més. No tots, però sobretot els històrics sí.
2: Molt bé, perfecte. Doncs ens apuntem avui que és el Dia Internacional dels Museus i què més passava tal dia com avui?
5: Doncs mira, avui farem doble versió d'efemèride musical, l'únic que només escoltarem una cançó de la segona efemèride, que és un grup molt conegut, ja ho veureu. Tal dia com avui, però, comencem primer, el 1909, amb el compositor i pianista català Isaac Albéniz, que va morir als 48 anys per un càncer. Va iniciar la seva carrera des de molt petit i al ser tan bo prematurament ja va fer-se conegut aviat i això va fer que guanyés prestigi i el va acabar duent per molts països d'Europa i fins i tot d'Amèrica oferint concerts. Entre les seves obres destaca la Suite Iberia, una de les seves últimes composicions abans de començar a estar malalt i considerada una de les més complexes. La seva música incorpora, a més, elements del folclore espanyol amb influències d'altres corrents europees, precisament per això, perquè Isaac Albéniz va voltar moltíssim.
2: Mm-hmm. Doncs bé, tal dia com avui naixia aquest pianista català, has dit, Marc?
5: Sí, correcte.
2: Mm-hmm. I què més passava tal dia com avui?
5: Doncs mira, anem a la clau musical, aquest cop sí. Escoltarem la cançó d'una artista molt coneguda a nivell de territori català i espanyol. El 1998 va sortir i es va editar, de fet, el primer LP de títol homònim del duet Amaral, produït per Pancho Varona. És un disc molt acústic i que conté cançons bones i conegudes com Rosita, Tardes, Voy a acabar contigo i aquesta que sona de fons, que és Un dia más.
2: Molt bé, doncs escoltem un tros de la cançó i ara la comentem. Mm-hmm.

0: Hem de dir que de l'Amaral hi ha moltes cançons. N'has tirat una molt bona, però en té moltes que van ser grans temazos a la seva època. No sé si a tu et va enganxar aquesta etapa, que l'Amaral doncs, estava en plena efervescència.
1: No, no em va enganxar. Sí que, òbviament, n'he escoltat moltíssimes d'aquesta cantant, però, clar, jo he volgut posar una d'aquest primer disc, del 98, i m'ha agradat molt escoltar aquesta... que és això el que dèiem, no?, d'un estil molt acústic, melancòlic, una lletra molt íntima, i a mi, m'entrava bé per un dia com avui. Tu què opines?
0: No, no, entra superbé. L'Amaral, de fet, crec que ja no fa música nova, Em sona que no...
1: Ostres, no... No la segueixo tant. No sé si en Sergi la segueix una miqueta i està per aquí i ens ho podria dir.
2: Estic per aquí, no la segueixo massa com per saber si han fet un disc nou o no, però sí que he de dir que avui has triat una bona efemèride, Amaral és dels potents de la música espanyola.
1: I tant.
0: En clau musical, companys, perdoneu, perquè canvio radicalment de tema, però avui s'ha conegut que la Shakira ha guanyat aquella demanda que tenia per haver enganyat a Hisenda. Ha guanyat ella i Hisenda li ha de tornar a la Shakira 60 milions d'euros, crec. Li reclamaven 55 milions. Li reclamaven que ella pagués per frau. I ara es veu que s'ha girat la truita, ella ha guanyat i li han de tornar 60 milions.
1: Uau. Bé, és que ha tingut tants problemes tots aquests anys, Shakira. Clar, jo no he seguit el cas, Sabia que estava amb el tema d'Hisenda, que és el que acabes d'explicar tu, Gemma, però no estava gens pendent. I mira, doncs, si no ha sigut el cas, simplement me n'alegro, perquè és això, no? S'ha de revisar una mica tot i, mira, si al final la Shakira ha fet les coses com tocava, doncs ja està.
0: Sí, exacte. Mira, ara mateix en Joan Cisa, que està al control tècnic, m'acaba de dir que l'Amaral ha tret disc aquest el 2025.
2: Per no paren, tant, no paren.
0: Desinformant a tothom, jo.
2: No paren.
1: Bueno, mira, és el que dèiem, no? Si no seguim, en Sergi també ho ha dit, aquests grups o artistes, és normal que tampoc sapiguem ni estiguem tan atents. Al final, tots treuen moltes cançons i discos, per tant...
0: I deixeu-me també...
1: Amaral...
0: O sigui, perdona, Marc, però Amaral, amb la de cançons bones que té, a mi m'agrada molt la música i m'agraden molts tipus de música, escolto absolutament gairebé de tot. És raro que no m'hagi arribat cap cançó de l'Amaral d'aquest nou disc.
1: Ja t'arribarà.
0: No sé, ho trobo estrany, Ho trobo... No vull jutjar, no?, la música de l'Amaral. De fet, reitero, que té cançons molt bones... Però se'm fa estrany, perquè mira, Melendi, per exemple, ara fa poc ha tret nova música i tot i que no sigui el meu rotllo, estan sonant per la ràdio i, per tant, saps que en Melendi ha tret música nova. Però l'Amaral a mi no em constava.
1: Bé, potser Amaral no té tant... O sigui, és conegudíssima, però potser Melendi sempre ha sigut un pèl més... no diria que sobreexplotat, simplement doncs, més reconegut també amb les ràdios comercials, no ho sé.
0: Sí,
1: i Shakira,
0: que
1: per cert, parla...
0: Un glob de cafè.
2: S'ha escoltat. Bueno, però de les efemèrides d'avui, jo... Perdoneu-me, jo em quedo amb lo dels museus, perquè és molt maco que avui sigui el Dia Mundial del Museu. És, jo crec que val la pena encoratjar això, no? Anar als museus, anar a veure, sobretot, cultivar-nos en
1: Estic
2: cultura.
1: Estic amb tu, Sergi.
2: I sobretot museus històrics. Jo fa poc he estat al Prado de Madrid i és un museu espectacular. Jo... M'encanta que avui sigui un dia tan especial com el Dia dels Museus.
1: I tant, a mi m'ha vingut al cap el museu que vaig visitar l'any passat d'Anglaterra, de Londres, el Museu Natural d'Història i el British Museum. Bof, o sigui, enamorat d'aquests dos museus.
0: Macos. Macos. No, totalment. De fet, aquest cap de setmana, doncs, el dissabte es va celebrar la nit dels museus. Molts museus eren gratuïts, per tant... Doncs bé, s'ha d'anar als museus, encara que no sigui el Dia Internacional, no? S'ha d'anar sempre als museus i aprendre coses noves. Amb aquesta música d'Amaral, Sergi i Marc, us acomiado, però ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Molt bé, fins després. Ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosella, en declaracions a la xarxa.
2: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
3: I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
1: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses, un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.
4: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
5: I quan passen exactament 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina o amb en Jordi, perquè a mi em teniu despistats. Avui dilluns crec que toca amb la Melina.
6: Així és.
5: Molt
6: bé.
5: Bona
6: tarda, Gemma, què tal?
5: Bona tarda, Melina. Molt bé. I tu què tal? Com estàs?
6: Doncs aquí estem, un dilluns una mica passat per aigua, però bueno.
5: Sí, eh? Jo crec que està plovent més per la vostra zona, eh? De Palafolls, Tordera...
6: Ara mateix ha parat. Però ha estat una estoneta aquest matí i plovent intensament, eh? Durant una hora, hora i mitja.
5: Bé, diuen que demà pugen les temperatures, així que veurem.
6: Ja podria ser sí. Una miqueta a l'estiu, no?
5: Sí, sí, una mica de bon temps, no? A veure què passa amb aquest temps que ens porta bojos a tots. Melina, Hemeroteca Maresmenca, què destaquem avui?
6: Doncs mira, avui parlarem, com sempre, d'aquell 18 de maig d'un altre any, però ens traslladarem, parlàvem de molts mesos després, i és que parlàvem d'esports a l'Hemeroteca, i és que tal dia com avui, però de l'any 2000, la revista Reporter, al Maresme, parlava de la Neus Garriga, una noia malgratenca que aniria als Jocs Olímpics de Sydney el dia 15 de setembre d'aquell any 2000. Després de 2 anys intensius de preparació i una dedicació pràcticament exclusiva a practicar amb vela, Neus Garriga, en aquell moment de 21 anys, veia recompensats els seus esforços quan el comitè de selecció de la Reial Federació Espanyola de Vela la seleccionava per ser la representant estatal en la classe Europa, una embarcació d'un sol tripulant, i que únicament era olímpica en l'apartat femení. Un cop coneguda la seva nominació, Neus Garriga es mostrava molt satisfeta en l'entrevista que li feien al rotatiu. Deia, estic molt contenta, sobretot pel treball que s'ha fet en aquests dos darrers anys, quan vaig decidir pràcticament deixar-ho tot per aconseguir aquest objectiu, que finalment ha estat possible assolir. Classificar-se per uns Jocs Olímpics no deu ser gens fàcil i en l'esport que practicava Neus Garriga encara menys. Conegut el nivell que la vela lleugera tenia aquell 2000 a escala estatal i que feia que les proves de classificació fossin tant o més fortes i competitives que les mateixes regates olímpiques. Garriga llavors no negava més d'un cop que va estar a punt de deixar-ho. Segons deia, hi havia moments que s'ho repensava i tornava a replantejar-se el que estava fent, també el que estava sacrificant i si valia la pena continuar endavant. Eren massa bons els seus resultats i els estudis, malauradament, no li anaven molt bé en aquell moment. Per això va dir que s'ho havia plantejat seriosament. Segons va dir, ho havia posat en una balança i finalment va decidir que volia seguir endavant, que no rendia i que era possible compaginar totes dues coses. Ara, amb el pas del temps, tornant al 2025, les coses poder es veuen d'una altra manera. Si voleu comprovar, Garriga va estar als vermuts de la Barretina Vermella aquell mateix any i ho va informar, va explicar com li havia anat tota aquella fita als Jocs Olímpics.
5: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies i d'aquí una estona ens tornem a escoltar. Fins ara.
6: Fins ara.
5: Va, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, explica'ns què ha de passar aquesta setmana al Maresme.
0: Doncs sí, Gemma, començarem amb l'agenda cultural d'aquesta setmana al Maresme, però primer de tot, si em permets, farem un petit espai per als jocs on podem anar a donar sang aquí a la nostra comarca, ja que sempre abans de començar aquesta secció ens agrada fer-vos 5 cèntims. Et sembla bé?
5: I tant. A mi tot el que em proposis, Martí, em sembla fantàstic.
0: Doncs mira, llavors ja genialíssim. Comencem amb avui, que és el primer dia on es pot anar a donar sang. Bueno, a part de, com sempre diem, a tots els hospitals, que aquí sempre us rebran amb les mans obertes, però extra hospitalàriament, et diria, els llocs són avui a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna. Després ja demà, però ens quedem a Mataró encara, en aquest cas a la unitat mòbil del Mataró Park. Ara ja ens anem el dia 22 de maig, que s'escau en divendres, on la localitat on es pot anar a donar sang és a Cabrils, al centre cívic La Fàbrica. I també el divendres, per qui li quedi més a prop, doncs un altre cop a Mataró, però en aquest cas a la biblioteca Pompeu Fabra. Anem ja al cap de setmana, les últimes tres destinacions, on el dissabte seran a Alella, a Can Lleonard, i a Premià de Mar, al Casal d'Avis de Can Manent, i per concloure la setmana, ens anem a Sant Iscle de Vallalta el diumenge al CAP municipal.
5: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions arreu del Maresme on podrem donar sang aquests dies. Més coses?
0: Vinga, ara sí que comencem, encetem la nostra agenda i la primera activitat la trobem avui mateix a Calella i tan bon punt acabi el nostre programa, l'Ona Maresme. A les 5 de la tarda, a l'Espai Can Saleta, trobarem un curs d'autoprotecció i primers auxilis que ens explicarà una mica com desenvolupar-nos en cas de que o a un nostre familiar o proper o inclús algú del carrer es trobi en una situació d'emergència, doncs que puguem realitzar aquestes maniobres o auxilis tan importants que inclús, Gemma, poden arribar a salvar vides, et diria.
5: I tant. Actuar, actuar d'hora salva vides.
0: Exacte, bueno, és que aquests cursos jo crec que és algo que tots hauríem de fer perquè mai se sap si ens hi podem trobar, esperem que no, però
5: jo, de
0: en
5: fet,
0: cas de trobar-nos...
5: Sí. Et diria més, Martí, vaig tenir una època que em vaig capficar molt en voler comprar un desfibrilador per tenir-lo a casa.
0: Ah, sí? No fotis.
5: Sí, perquè... No sé, va coincidir una etapa en què vaig saber doncs, que una persona s'havia mort a casa seva per un tema d'un infart i jo em vaig capficar que a casa meva volia un desfibrilador, però clar, és, primer l'has de fer servir, lògicament. Has de fer un curs i aprendre a utilitzar-lo i tampoc és car, o sigui, és car aquest aparell.
0: Clar, t'anava a dir, quan val un desfibrilador? No t'ho sabria pas dir. No, o sigui, no et sé ficar ni una forquilla.
5: Doncs mira, te'l buscaré. Tu, si vols, vés-me explicant més activitats i te busco el preu.
0: Vinga, doncs anem a la següent activitat que també trobem avui mateix a Calella, però en aquest cas a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, on trobarem la Xarxa Pupila, que es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI+. Així que, Gemma, avui dues activitats a Calella, sí, molt socials i molt... Bueno, una molt reivindicadora, com és aquesta segona, i la primera, doncs, molt necessària i útil en cas de que algú es trobi en aquest cas. Has trobat el preu de
5: sí,
0: quant val?
5: Sí, ara t'anava a dir, eh? Continuem amb l'agenda, però fem aquest petit incís, perquè val entre 1.000 i 3.000 euros. El més econòmic que he trobat costa 1.016 euros i el més car... 3.084 euros.
0: Uf, déu-n'hi-do, eh?
5: Sí.
0: No, jo no me'l podria pas permetre, jo ja em quedaria planxat, si tinc un atac de cor.
5: No, bueno, però esperem que no, però vaja, que és un aparell car i que doncs, també deu ser complicat fer-lo servir, però bé, això és el que costa un desfibrilador. Martí, i més plans, on anem ara?
0: Vinga, més plans. I és que aquesta us deixarem descansar, diguem-ho així, durant la setmana laboral i ens centrarem en la feina, però anem ara ja a activitats de cap de setmana, que són les que ens agraden més. La primera de totes és el divendres a Premià de Mar, al costadet teu, Gemma, i parlem d'un taller, atenció, que ho he trobat bastant curiós i podria ser que m'hi acostés, un taller de cub de Rubik, que... O sigui, serà com una espècie de classe, de taller, on t'ajudaran a resoldre el cub de Rubik en 7 passos. Aquest taller serà a les 7 de la tarda, al carrer del Pilar de Premià de Mar, i tothom qui... sempre hagi tingut la curiositat de com resoldre un cub de Rubik o que ho hagi trobat impossible, com és el meu cas, que és una cosa que la veig, però bueno, per gent molt especialitzada en aquest joc, perquè ho veig molt difícil. Així que mira, si ens ho ensenyen, doncs poder m'hi acosto, a veure si n'aprenc.
5: Home, interessant és.
0: Sí, i curiós, que sempre sí. Ens agrada dir activitats curioses. Tu has fet mai un cub de Rubik, Gemma?
5: Ho he intentat, i sobretot quan era més petita, que passa que completar, ni que sigui una fila o una columna, és una cosa que jo, quan veig aquests vídeos de gent asiàtica, o no asiàtica, dona igual, no?, la nacionalitat, però justament en aquests països hi ha molt, és molt famós, no?, aquest joc, i veus allà una persona que el completa en 10 segons i al·lucines.
0: Sí. Mare de Déu, sí. Bueno, suposo que com tot té el seu truc, no? Mira, aquest taller ens l'explicaran en 7 passos. Poder jo en necessitaré uns quants més, però la qüestió és resoldre ni que sigui una cara, i després ja veurem si som capaços de fer tot el cub sencer.
5: Doncs això, cada setmana, el dissabte a les 7 de la tarda, Premià, eh? Més cosetes.
0: El divendres. A les 7 de la tarda.
5: Vale.
0: Sí. I ara, el divendres i també el dissabte, una activitat que engloba els dos dies, ens anem a Santa Susanna, que trobarem el Susanna Blues Festival. Es tracta d'una cita musical que omplirà de ritme i energia el municipi durant aquests dos dies. A l'espai de Can Mas de Dalt, la Siesta, es convertirà en punt de trobada per als amants del blues i els sons d'arrel afroamericana, amb concerts d'artistes destacats del panorama estatal. També unes quantes sessions de DJ i una fira del disc. Així, els noms dels grups jo no els conec perquè no és la meva especialitat, però són: el divendres actuaran Wax and Boogie i Monica Green, i el dissabte tindrem Scramanga, The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contrabús.
5: Los Mambo Jambo, m'ha fet gràcia aquest.
0: Sí, t'ha agradat, eh? Doncs mira,
5: No, m'has fet riure, Martí. Va, som-hi, què més?
0: Vinga, ens anem a la següent activitat. Ara cap a Arenys de Munt, aquesta serà només el dissabte, i trobarem un taller anomenat Crea la teva essència. I es tracta d'una experiència sensorial per poder descobrir el poder de l'olfacte i endinsar-se en l'aromateràpia. I és que després d'una visita guiada per un cultiu, coneixerem el procés de destil·lació i l'obtenció d'olis essencials i hidrolats. A través d'unes dinàmiques olfactives, entrenarem el nas i cada participant d'aquest taller tindrà l'oportunitat de crear el seu propi roll-on aromaterapèutic personalitzat, adaptant al seu moment vital. Així que, bueno, és una experiència on connectes una mica amb el tema olfactiu, amb les teves pròpies emocions i un moment en el que et trobes, i cadascú doncs farà la seva barreja d'aquests ingredients doncs segons se li escaigui. No sé, ho he trobat també curiós,
5: sí.
0: I si més no, una activitat diferent.
5: I tant, si no saps què fer, doncs vas a Arenys de Munt, eh? Arenys de Munt.
0: Arenys de Munt, correcte.
5: Molt
0: sí,
5: bé,
0: Arenys de Munt.
5: Per crear la teva pròpia essència. Més activitats.
0: Vinga, ens anem ja a l'última activitat. El que passa és que és una activitat que engloba tot el cap de setmana a Vilassar de Dalt, ja que trobem un festival que serà el Festival Floral d'aquest any, del 2026, que vindrà del dia 22 al 24, és a dir, de divendres a diumenge. En aquest Festival Floral, Gemma, a més trobarem concerts durant tot el cap de setmana, on els seus principals cantants, t'en dic 4 o 5, i després podeu mirar qui li interessi el cartell. Però tindrem a Greta Sibling, a Andrea Motis, a Magdalena Garzón i Cor Aglepta, la Maria Tarta Relena, no Rellena, que ho he trobat a apuntar, i a Júlia Boncompte. Així que, bueno, qui li agradi la música, doncs que s'acosti cap a Vilassar de Dalt a tenir una altra activitat a apuntar-se.
5: Molt bé, doncs Martí, en prenem nota de totes les propostes que avui ens has doncs, plantejat aquí a l'Ona Maresma en aquesta secció de l'agenda setmanal. Gràcies per tot.
0: Diu el Marc que és Rellena, eh? Ah, no, o no, crec que està fent broma. Re, gràcies a tu, Gemma, no em fico en fregalls. Ens escoltem després.
5: Sí, exacte. Doncs fins ara, Martí. Passa-m'hi.
0: Adéu.

0: Ara és moment per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company Martres Serres. Avui, recepta d'alta mar. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, i Txell, bona tarda a tu també.
2: Hola, bona tarda. Perdoneu, abans que m'oblidi, si no haveu vist mai, no haveu escoltat a la Mònica Grimm, feu. Jo sí que l'he escoltat i us agradarà.
1: Val, perfecte, doncs ens ho apuntem. Per què aquesta recomanació?
2: Doncs perquè és una de les activitats que fan i jo l'he escoltat i realment agrada molt, eh? És un artista ja que té la seva edat, però amb un encant. Amb un encant important.
1: Molt bé. Doncs ens ho apuntem. Txell, escolta'm, després d'aquest cap de setmana una mica marcat per aquest mal temps, que ja estem parlant durant el programa,
2: sí.
1: Igualment nosaltres hem sortit a alta mar per agafar una mica de peix per la recepta d'avui.
2: Sí, una mica de peix, i també recordant, avui diríem, la frase pel maig, festes a raig, però bé, sí, és veritat, hi ha moltes festes. I si recordeu, tot aquest mes d'abril, maig, han estat fent a moltes poblacions el que seria la fèria d'abril, la fira d'abril, i aleshores aquesta recepta està una mica, doncs, romàntica amb aquesta festa, i hem utilitzat, a part d'ingredients del mar, també ingredients d'Andalusia.
1: Molt bé, doncs perfecte, i ho hem enllaçat d'allò més bé. Escolta'm, i quin és el plat? Perquè encara no l'hem esmentat. Què portaràs avui? Què portes?
2: Doncs avui portem un plat molt interessant, que són fetges de peix. Podeu escollir el que vosaltres voleu, però a mi m'agraden molt els de rap. I en aquest cas és una recepta de peix, de fetges, però amb aquest toc de xerès, que realment a les festes, a la fira d'abril, el xerès, entre altres vins, van amunt i avall.
1: Molt bé, doncs fantàstic, ja ho pots ben dir, això, i és una bona combinació, una mica de vi, entenc que és vi blanc.
2: No, el xerès és un vi, més que blanc, és un vi que realment és amb molta consistència, normalment té molt de color i té sucre, a més, per tant, és un vi, diríem, dolç, és un vi potent, dolç.
1: Val.
2: Sí, sobretot ja, si utilitzem el Pedro Ximénez, seria dels més dolços que hi haurien. Aquí ja parlem de curiositats, aprofitem per carn, per peixos, per arrossos, i sobretot el Pedro Ximénez, que és el més típic, doncs a molts postres també andalusos, doncs s'utilitza. Si no haveu provat el Pedro Ximénez, us el recomano, o qualsevol vi de xerès.
1: Ara no sé si tornaré a posar la pota, però aquest vi que acabes del Pedro Ximénez també es posa per la carn,
2: sí.
1: Pot ser? Val.
2: Moltes ara vegades, ja... sí, moltes vegades també es posa per la carn, peixos... Sí, és molt típic per dolços, perquè realment és molt, molt dolç, però és com l'anís que l'utilitzem a les rosquilles, moltes vegades també s'utilitza a la carn i al peix, per què no? I hem de provar coses noves.
1: Clar, sí, totalment. I al final, jo crec que amb el pas del temps cada vegada m'he permès provar coses a l'hora de menjar noves, i jo crec que és una bona oportunitat perquè ho faci tothom, perquè la veritat és que et pot sorprendre, sobretot perquè hi ha mils i mils de receptes. Txell, va, comencem. Ingredients per dur a terme aquest fetge de peix.
2: Doncs jo en aquest cas posaria 125 grams per persona realment, i no posaria més. Diríem que seria una recepta per persona, per donar-se un caprici. Aleshores, el vi de xerès, una copeta. Com sempre recordem, sal, sucre de coco, sempre la sal marina sense refinar, poder ser el sucre de coco, i unes dues cullerades o tres soperes de vinagre de poma. Aleshores, un xic de porradell talladet, i un grapadet de pinyons per donar-li aquest sabor espectacular a aquesta recepta. Heu pres nota?
1: N'hem pres. Per tant, ara ja comencem a poc a explicar l'elaboració d'aquest plat.
2: Sí, a més, molt interessant. Tot el que són les vísceres, per exemple, fem una anotació i així com una espècie de truqui, de truquillo. Per exemple, tot el que són els ronyons, doncs personalment jo els bulleixo o els deixem en vinagre, d'acord? Perquè acabin de treure doncs, l'olor, no? Per exemple. Però en el cas del mar no és necessari. Per tant, directament no fa falta bullir-los. Directament els cuinarem. Agafarem una paella, veurem una paella baixa perquè es faci abans, perquè això no s'ha de rostir. Per tant, paella ben, ben calenta i aquí res d'oli. Per què? Perquè aquests ingredients ja tenen molt de greix, per tant, ja aniran traient el seu oli que porta la mateixa, el mateix fetge. Per tant, ho posarem. Què farem? Seguidament, això sí, ho marcarem, li donarem la volta i posarem el que seria, en aquest cas, els pinyons perquè agafin color, el sucre, la sal i el vinagre. Tot seguit esperarem a que faci això una mica de color, hi posem una mica d'aigua i també afegirem aquest porradell que hem tallat primer. Recordeu, el porradell, que és el cibulet que tant m'agrada també utilitzar, el netegem, el sequem en paper i després el tallem a trosset. Tot això ha de fer un xup-xup. Pensem que és una receta que en 12 minuts la tenim feta.
1: Carai.
2: Aleshores, per tant, és fantàstic. Sí, sí, sí. Això és un slow food, però ràpid, realment.
1: Per què?
2: Perquè
1: ràpid.
2: No hi ha unes... Sí, sí, però això agrada molt. I a més, per la gent també que no li agrada cuinar, però li agrada menjar coses diferents i sortir-se dels àpats de la rutina, doncs està molt i molt bé. Per què? Perquè és ràpid, és senzill. Sí que és veritat que utilitzem aquest vi de xerès, però com nosaltres l'hem utilitzat biodinàmic. Per tant, ja diríem, diríem que és més saludable, d'acord? Perquè no té cap tipus d'additiu, sinó tot el que seria natural amb aquests processos que tenen els vins i els caves biodinàmics.
1: Molt bé, doncs ara ja sabem... Ai, volia preguntar també, els pinyons, sí, per a què els afegim? Què hi aporten?
2: Doncs a part de que són molt interessants perquè tenen moltes propietats, també són greixos, d'acord? Sí que és veritat que hem de dir que quan vas al mar

0: farà que la nostra salseta quedi més lligada. Sí? Hem respost la pregunta?
1: Sí, perfectament. Molt bé. Doncs no sé si ens queda alguna coseta per explicar de l'elaboració d'aquest plat.
0: Doncs la veritat és que no, gaudir, això s'ha de gaudir realment calent, és bo calent, i emplatar el gust. Nosaltres m'hem posat amb una cassoleta rosa molt maca, però això, recordeu els colors que sempre parlem, i com ha parlat el nostre company, en Martí, del que seria l'aromatoteràpia, el tema de les olors. Jo sóc molt perillosa quan vaig a tema d'aromatoteràpia i tal, perquè jo ho tasto tot i és un perill moltes vegades. Però, clar, les olors van molt lligades al que seria visualment a l'atractiu del plat i que faci una oloreta fantàstica perquè ens vingui de gust menjar-lo. I serà aquesta l'opció, us encantarà.
1: És que tot és important, eh? Quan ara que fa setmanes i setmanes que fem la secció de cuina, tot per un plat té el seu què, d'importància, no només els ingredients.
0: Exacte. Els ingredients, com parlem del tema de la neurogastronomia i aquests estudis que fan, com emplates, com poses els aliments, per exemple, aquí sí que us diré, si tu poses els aliments una sobre de l'altra amb molta cura, sempre sembla que hi ha més, quan moltes vegades no n'hi ha més. Però visualment et sembla que tens més. Per tant, és una manera de posar menys quantitat, però visualment que quedis més satisfet.
1: Val, perfecte. Molt bé, molt bé. No, no, ja prenem nota també d'això. Txell, abans d'acabar, curiositats d'aquest plat.
0: Doncs, com us he comentat, el vi de Xerès, el Pedro Ximenes, sí, que són de la zona d'Andalusia, superinteressants. Per tots aquests aromes, pel dolçor, se'n ve també un vi que no té res a veure, però també podríeu provar-ho amb Oporto, d'un altre país, en aquest cas, d'un país veí, de Portugal, a l'Oporto, sí. Fantàstic també, que també et podria quedar molt bé, però no seria tan dolç com aquest vi que m'ha esmentat. Proveu vosaltres, i a més aquests vins fan que les salsetes ja quedin caramelitzades. En aquest cas estem desprenent aromes, estem jugant i estem guanyant amb aquesta cultura gastronòmica que estem intentant poder compartir amb vosaltres. I si són biodinàmics, millor. Tenen menys additius i són més sans pel nostre cos. Cuidado, sempre en cura, perquè no deixa de ser una beguda amb alcohol, lògicament.
1: Clar, exacte. Sempre s'ha de tenir controlat això, tot i que, vaja, es pot posar a un munt de plats, ja siguin primers, segons, carns, peix, arròs, postres, déu-n'hi-do, la varietat d'aquest vi. I digues, Txell, que vas a dir alguna cosa, pot ser?
0: Sí, us volia comentar que realment el raïm, doncs, és un regal del Mediterrani, de les nostres vinyes, oi? Aleshores, són elements, ingredients que hem d'aprofitar per poder-los tenir als nostres àpats i a les nostres begudes, també.
1: Molt bé, perfecte. No sé si ens deixem alguna cosa per explicar, alguna de les propietats, o ja està, ja queda tot dit.
0: Sí, doncs direm, si a nivell nutricional direm que és un plat, doncs amb molta força, moltes proteïnes, molts greixos, omegas, tant del peix, dels fetges, com d'aquests fruits secs, aquesta combinació que faria, doncs, per tothom seria un plat molt recomanat. Al tanto, si hi ha alguna patologia, doncs, que et diuen, doncs, que no pots prendre vísceres, per exemple, però en principi per una persona que fa esport, per una persona també que es cuida, i aquí li faltaria, si féssim aquest plat de Harvard, doncs li faltaria, doncs, una mica de verdet per acompanyar a part, podríem posar, i si voleu, aquesta mica de carbohidrat que també potser seria necessari. I aleshores jo diria que seria un plat complet, que podíem gaudir.
1: Fantàstic. Doncs nosaltres posem el punt i final amb aquesta magnífica recepta d'avui. Txell Rubio, moltíssimes gràcies, com cada dilluns. Ens escoltem la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Una abraçada i bona setmana.
1: Igualment.
2: Molt bé. dos quarts en punt.

0: punt, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què estàvem preguntant a l'Ona Maresma.
1: Doncs avui preguntàvem si treballaríeu fins als 79 anys, com la Leo.
0: I...
1: amb dues opcions.
0: Sí?
1: Si la feina m'agrada per descomptat, i no, em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
0: Molt bé, i una mica com van aquests resultats?
1: Doncs de moment els oients se sumen al nostre equip, Gemma, i tots tenim un 100% a no, em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
0: Uh-huh. A veure qui tinc per aquí de companys, en Martí o en Marc o qui hi hagi, què en pensen
2: bé,
0: ells? Javi.
2: Des de Malgrat també apostem per la jubilació, que al final no ens deixaran jubilar i acabarem treballant fins als 100 anys.
0: Uh-huh.
3: Sí, sí, 100%, vull dir, no, jubilació a tope.
0: A quina edat us agradaria jubilar-vos, tot i que hi hagi una edat pactada, no? Fixada, quina creieu que és l'edat ideal per deixar de treballar?
1: 60-65, jo crec que és la correcta, no?
0: 60-65,
1: Sí.
4: 60, perquè és que si no 65 ja vas camí al 70 i òbviament encara pots tenir molta vitalitat, però és que passa molt ràpid el temps. Jo diria els 60, que ja són molts anys treballant, i vinga.
0: I vinga, però clar, 60 avui dia és una persona relativament jove,
4: O sigui, tu... Bueno, però volem o sigui, ens agrada la nostra feina, però també volíem tenir temps lliure, no? Abans heu parlat.
0: Sí.
4: Gemma?
0: Sí,
4: doncs,
0: sí.
4: Home, doncs gaudir de Netflix amb 60 anys, muntar-te tu mateixa la setmana, la programació, anar a museus...
2: Jo deixaria 65, però reduiria la jornada laboral. És a dir,
4: bona, també.
2: Intentaria augmentar la productivitat i canviar el sistema laboral de tal manera perquè la gent pugui treballar menys hores, però que sigui més productiva i tinguem més hores al dia per gaudir de les nostres coses, la família i tot això.
0: Javi for president.
4: 100%. Sí, sí.
0: Bona, sí, sí, m'ha agradat aquesta proposta de remodelar una mica tot el sistema laboral. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Companys, si treballaríeu fins als 79 anys com aquesta senyora que ha protagonitzat la secció de xarxes socials d'avui de l'Ona Maresma, la Leo, que amb gairebé 80 anys, pobreta, es lleva cada dia 5:45 del matí, Sergi, a pelar patates i a vendre patates, que Déu-n'hi-do.
1: De fet, t'he de dir que és normalment a l'hostaleria, que la gent treballa fins a una edat més adulta.
0: Més avançada.
1: Tinc entès.
0: Sí, sí, sí, és possible.
4: Perquè també ho gaudeixen molt, no?
1: I tant.
0: Home,
4: jo crec.
0: Sí. Depèn, no?, de quina feina.
4: No.
0: Clar,
4: sé,
0: perquè l'hostaleria, jo... perquè jo tinc entès, és dur, eh?
1: Bueno, però t'ho vas estimant amb el temps.
4: Sí, a Girona, de fet, al costat de la catedral, allà on s'hi havia gravat l'escena mítica de Juego de Tronos, hi ha un restaurant en què fins fa no massa hi havia una senyora, això, ja jubilada des de feia temps, cuinant per a tothom qui passava per aquell carrer, i amb molt d'èxit. I ho feia perquè realment li venia de gust i tenia enganxada la cuina en casa seva.
0: Ah, i per tant, però treballava, ella cobrava.
4: Ai, no, això ho desconec, però home, entenc que sí, perquè crec que ho portava ell amb algú de la seva família, i sí, anava fent els plats casolans, els plats de la iaia.
0: Molt bé, doncs fixa't tu, que hi ha gent que van passant els anys i tot i així no llença la tovallola, vol seguir treballant. Bé, doncs aquest és el tema que avui tractem a l'Ona Maresma. Us animem a respondre la pregunta del dia a les nostres xarxes socials. Fins ara, gràcies companys.
1: Fins ara.
4: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició Armes Nuclears, Mai Més, que aquesta setmana està exposada a l'Escola Fontlledosa. Avui en parlem en detall d'aquesta mostra i de les armes nuclears amb la vicepresidenta de Fundipau, la Carme Sunyer.
3: Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
4: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
3: Igualment, igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Quan, com és que se'ls va córrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
4: Doncs mira, ja fa uns... De fet, nosaltres, des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors, des del 2010, que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020, aproximadament, que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, vam engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICAN i de la xarxa municipalista internacional que és Mayors for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals doncs, es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas doncs, els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors era, en aquest context va sorgir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica d'aquí i sobretot amb l'objectiu de sensibilitzar.
3: I quin és el seu format? És a dir, què són? Diferents roll-ups? Com estàs
4: sí,
3: posant?
4: Sí, crec que són 10 roll-ups, vale? Llavors, aquests roll-ups explica una mica quina és l'evolució, és a dir, l'amenaça que suposen les armes nuclears per la supervivència de la humanitat i del planeta, i després, cronològica, també t'explica què és una arma nuclear, els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar. Després també t'explica en un altre roll-up que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki. També cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet, primer atmosfèriques, van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90, i de fet Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI. No? Després, t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional, que l'any 2006 va engegar una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears, et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors, la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha i, d'acord amb la llei humanitària, prohibir-les i, a través de la prohibició, eliminar-les.
3: Vale. No? Carme, perdona que t'interrompi, però és que se'ns en va.
4: Sí.
3: El tema està que, per això que deia abans del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet, Espanya no ha firmat el tractat, de fet, seguim...
4: Cap país de l'OTAN no l'ha ratificat.
3: Vostè creu, Carme, que, tenint en compte el context actual, amb la guerra ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
4: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? Que bé, doncs que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que, a més, no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar... Signar i ratificar el TEPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
3: Val, però en aquest aspecte, i segueixo sent una mica advocat del diable, mica il·lustrar totes les posicions que hi ha en aquest context, si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també pot de... Alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
4: Bé, jo aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat. Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana. Aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por, vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos. Bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear i l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que, cas de ser utilitzades, destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Llavors, per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
3: Val. Igualment, tot això pinta complicat, Posar d'acord a tots els països avui dia, sí, que tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir, en aquest cas, les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
4: Molt bé, encantada.
3: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'escola Fundiadors aquí a Malgrat, doncs, sigui tot un èxit. I que vagi molt bé.
4: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del tractat de prohibició de les armes nuclears, o sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
3: Molt bé, gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme, que vagi bé.
4: Vale, molt bé, adéu.
2: Recte final del programa d'avui de l'Ona Maresma d'aquest dilluns, i ho fem amb la tertúlia esportiva, conduïda per en Marc Tresserres i amb la participació d'en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Companys, endavant.
5: Molt bé, bona tarda. De nou, altra vegada, fem un petit repàs, que hi ha molts temes a tocar. Martí, Sergi, bona tarda.
6: Bona tarda, nois.
5: Bé, primer de tot, el Barça ahir va guanyar 3-1 amb el comiat de Robert Lewandowski, 19 de 19 a la Lliga, aquesta temporada a casa, històric el que va fer el conjunt de Hansi Flick, i el polonès, després de 4 temporades i més de 100 gols amb l'equip, s'acomiada. La pregunta és clara, quin davanter creieu que el Barça ha de fitxar aquest estiu?
7: Bueno, jo crec que es va dir, no?, per aquesta Instagram que és 433, que és del més famós de futbol, João Pedro, del Chelsea, que no seria una mala opció, jo crec.
5: Vale.
6: Jo et diria Julián Álvarez, el que passa és que sembla que és una opció molt difícil. Per tant, també em quedo amb João Pedro, perquè crec que és molt jove i ho pot fer bé. Veurem.
5: Molt bé, doncs amb João Pedro, el jugador actual del Chelsea, sí que és jove, té 24 anyets, un pèl més jove que Julián Álvarez, que també és jove, evidentment, però ho deia, Sergi, pel tema econòmic, no?
7: Bueno, pel tema econòmic i perquè jo crec que, almenys el que han dit, que és un jugador model Barça, jo crec, que encaixaria bé, vaja.
5: A més, és un brasiler.
7: Al costat, sí.
5: Sí. Què opines tu, Martí, sobre això?
6: Sí, estic d'acord. El que passa és que no sé si João Pedro, ara poder, és una desconeixença meva, però és un davanter centre com a tal. O sigui, poder el veig més un jugador de bandes, bueno, és que no ho sé, ara poder m'equivoco. Però, bueno, igualment m'agrada i si bé, benvingut sigui, i amb aquesta sinergia amb Rafinha, millor que millor.
5: Sí, jugar de fet, pot jugar a les dues posicions, almenys és el que ha demostrat en el Chelsea des de que el van fitxar. D'altra banda, Fermín, nois, es lesiona justament ahir en el dit i haurà de passar per quiròfan, i atenció, perquè molt probablement, o gairebé segur, es perdrà el Mundial. Què opineu sobre aquest fet?
7: Bueno, Lamin també, els primers partits, segons he vist.
5: Sí,
7: almenys el de Cabo Verde se'l perd, crec.
6: Bueno, sap greu pel jugador, perquè al final per tots els jugadors és un somni la participació al Mundial, i segur que en Fermín doncs li és un gerro d'aigua freda. Ara bé, a nivell personal meu, doncs mira, vull dir, tant se me'n fum, l'únic que espero, doncs això, que es pugui recuperar i que vagi bé la millora, però bueno, a veure...
5: Esperava el comentari d'en Martí, relacionat amb aquest tema. Va, company, seguim amb més cosetes. Acabem amb futbol, però d'altres equips catalans, i és que l'Espanyol va certificar per fi la permanència després d'un 2026 dolentíssim. Va guanyar 1-2 ahir al camp de l'Osasuna, per tant ja té els punts necessaris per respirar tranquils. En canvi, el Girona va perdre, tot i competir, a camp de l'Atlético de Madrid, de Julián Álvarez, justament, i s'ho jugarà tot aquest dissabte, nois, contra l'Elx. La cosa és clara, creieu que el Girona se salvarà o no?
7: Complicat, és complicat. Jo crec que no. Després del partit
5: de l'altre
7: dia... Jo crec que no. És que, saps què passa? Que quan perdones les clares... Jo vaig veure l'altre dia el resum del partit i Brian Hill perdona una. Clar, si perdones aquestes, ho tens complicat. Jo crec que no. Soc optimista, Martí, moltes vegades, però ara no. Ho sento.
6: Jo, al contrari, jo vull pensar que, tot i la hecatombe que estan vivint esportivament, jo vull pensar que a casa contra l'Elx, amb la plantilla que té el Girona, que vale que ara tenen una mala ratxa, però trobo surrealista que amb una plantilla així es baixi a segona divisió, i amb un entrenador bo, com és el cas, jo crec que guanyaran. Però clar, és que pot passar qualsevol cosa, i més en aquests moments de temporada on els nervis estan a flor de pell.
5: Just ho anava a dir, que serà un partit amb molt de nerviosisme, però crec que el factor casa, va, jo crec que ho tiraran endavant per tot, pel que significa pel club i per tots els esforços que hi han posat plantilla i en Mitchell també. Nois, canvi radical de tema, anem a notícies més positives, més tranquil·les, i és que en hoquei patins, el club lleidatà del Vila-sana, en hoquei patins femení, va guanyar la Copa per segon any consecutiu contra el Gijón, i aquesta setmana comença el playoff pel títol final de Lliga contra el Palau de Plegamans. Un Vila-sana, nois, que fa pocs anys que està competint de tu a tu amb els equips més potents a la primera divisió d'hoquei patins femenina, i que amb jugadores molt joves, ara tenen Aina Florença, que és la millor jugadora del món, maresmenca, justament, ho estan fent d'allò més bé. Què opineu que equips petits que fan bé la seva feina vagin creixent a poc a poc i es vagin assentant al màxim nivell?
7: Mira, no sóc seguidor de l'hoquei patins, però sempre que es tracti d'equips d'aquí, d'equips petitons, d'equips humils, que es diu, endavant.
6: Martí. Res més a afegir, perquè estic amb en Sergi. Jo tampoc estic molt ficat, però tot el que sigui equips que aixequen el cap, bueno, i que no només aixequen el cap, sinó que s'enduen títols, i a més d'aquí de la nostra terra, doncs benvinguts siguin, i veurem aquestes jugadores, perquè si són tan joves segurament faran carrera llarga.
5: Seguríssim, així que felicitats aquí a la gent de Lleida, del Vila-sana. I Gemma, és el màxim que hem pogut explicar de la tertúlia esportiva avui, portarem més cosetes la setmana que ve.
2: Ho heu fet molt bé, rapidíssim, superconcret i superconcís, estic molt orgullosa de vosaltres, de veritat. I aquesta setmana, si hi ha teca esportiva, farem una segona tertúlia, perquè avui se'ns ha fet curta. Companys, gràcies a tots, i nosaltres acabem el programa de l'Ona Maresma d'aquest dilluns, i ho fem amb música. Adeu, fins demà.

0: genio te puedes ir yendo. Porque...
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí, sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no? Aquesta calamarsa, que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava pocions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient. I va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia, tots els llibres. I quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa L'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que és que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara, aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració. I l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la Terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecta tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb Mon Aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està. No, o sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat. I això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i a dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera, bueno, punt de partida, bueno, no? Bueno.
1: Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir... Bueno, jo, per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor... Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà els camps de lavanda, ens vam assentar sota una olivera, vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys perquè després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uai, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir amb un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als camps de la lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: No, que no miri a ningú.
1: Eh? Que no miro a ningú.
2: Bueno. Tinc 18.
0: Estem fent dentetes aquí amb el viatge, eh?
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat... aquesta paraula quedarà rara o lletja, eh? Però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, l'oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant aquest producte que has portat, que això és una meravella, eh?
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh, sí, sí.
1: Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals. I crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo què sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig... Això també segueixo, és molt... Això, Esther...
2: A vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. I està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo com vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent...
2: Bienvenida al
1: meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir, ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobra, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir, té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu, ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir, estic tan agraïda que ara me les compro de 4 en 4
2: aquestes la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
1: també,
2: no?
1: També, sí, clar, cada cas és diferent, jo sempre dic primer, i aneu al dermatòleg que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat mil coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen, Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic, doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle.
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare... que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja, doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com, ai, vaig a veure si em trec arruga, sinó, és com el meu moment... total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo, vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que sí, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic, aquesta nit m'ho faig,
0: sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants productes com ens diuen?
1: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses a la nit. Et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno, ja està. Això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
1: Jo això ja és un nivell pro, eh?
0: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
0: És que jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen
0: i
1: ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant... I aquí podem anar passant ja, i fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves xarxes.
1: Comences per la web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs... I ja ets una dona amb un aroma...
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, he vist el temps, s'acaba.
2: Se'n passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pintallada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, aquest altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està ple de rituals.
0: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
1: ara hi ha tot allà? Canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs, home, m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
0: Jo hi aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que hi aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Doncs tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara que sí.
0: Aquí, tens una cita. L'Inspira't.
2: Una inspirada més.
0: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen...
3: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
5: Jazzit.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros. I a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
2: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitaran bé per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
1: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any. El primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, que també és conseller comarcal d'habitatge, ha parlat a Premià Mèdia del cens de pisos buits que està elaborant l'Ajuntament. Ripollès ha justificat la tardança a tenir-lo en la feinada que demana comprovar pis per pis si l'habitatge està efectivament buit. I també ha fet notar que aquesta feina no té després un retorn proporcional, perquè tot el que pot fer per llei l'Ajuntament és apujar l'IBI a aquests immobles, cosa que a molts propietaris diu els és indiferent.
3: És un esforç molt gran per tenir-te una repercussió a la ciutat. L'única cosa que ens permet la llei és l'increment de la taxa de l'IBI. O sigui, si tu el tens buit, però un 50% més. Hi ha gent que això no li va ni li ve. Penso que el retorn que pugui tenir és molt petit.
1: El juny s'ha de convocar la taula d'habitatge i l'àrea responsable té previst lliurar als membres el cens d'habitatges buits. Dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet al carrer de Sant Magí ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que, només començar, ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes encara i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans. Avui la pàgina de Cultura no és per cap proposta, sinó per una cancel·lació. Manel Ferrer.
4: L'Espai L'Amistat ha anunciat la suspensió de la funció d'una festa a Roma de Marc Artigau prevista per el 13 de juny a Premià de Mar. La cancel·lació arriba després que la companyia hagi decidit suspendre la gira de l'espectacle per la malaltia greu d'una de les actrius. L'obra, dirigida per Clara Segura i protagonitzada per Marta Angelat, Lluís Marco, Xavier Boada, Albert Triola i Oriol Vila, és una comèdia trista que explora el desig a la tercera edat i les cures a les persones estimades. El director de l'Espai L'Amistat, Toni Martín, va explicar fa uns dies a Premià Mèdia la situació.
5: Una de les actrius, que no direm el nom per respecte a la família, està molt greu i el Lliure, que és la productora, ha decidit suspendre la gira.
4: Les entrades comprades per internet es retornaran automàticament. Pel que fa a les adquirides de taquilla, els reemborsaments es faran presencialment els divendres 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny, de 6 a 8 del vespre, així com el mateix dissabte 13 de juny, en el mateix horari.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho, i també un dels mestres.
7: Bastantes regiones a hacer el curso. Total, éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la evaluación ha sido muy positiva, ya que el curso estuvo perfectamente organizado y bueno, y además que gracias al ayuntamiento que nos facilitó las instalaciones para poder hacerlo y la verdad es que muy bien.
6: S'hi van donar cita una trentena de practicants i mestres de diferents comunitats autònomes que han volgut agrair l'organització a les federacions de taekwondo, que té el kumdo com a disciplina associada, i també a l'Ajuntament Premianenc.
1: Pel que fa al temps, domini dels núvols i possibilitat d'alguna gotellada durant el dia i temperatures entre els 16 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà més sol i termòmetres amunt. Podem arribar als 21 graus.
8: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
10: La ràdio sona diferent al Maresme.
11: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
12: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
11: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua.
12: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri perquè no...
11: Clar, clar.
12: No cal que entri.
10: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
12: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
11: Al fons de l'esquerra no hi miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
12: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
13: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
14: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys...

Bon dia tingueu, estimats oients. Aquí Maria Antònia Grau i Abadal i com a tècnic de so en Carles Soler i Piqué. Som en aquesta sèrie de capítols que s'anomenen, o els hem anomenat, és quan llegeixo que hi veig clar. Sabeu que estem ja arribant al final de l'estudi de l'obra que posseïm, que ens ha arribat, d'Anselm Turmeda. El dia anterior vam parlar de la profecia que encapçala aquesta obra i, doncs, jo avui continuaré amb aquest autor i amb aquesta obra tan interessant que s'anomena La disputa de l'ase. Abans d'entrar, doncs, amb aquest estudi, escoltem una miqueta de música catalana amb la veu de la nostra Maria del Mar Bonet.

Ai, la música. Comencem amb La disputa de l'ase. La disputa de l'ase és l'obra cabdal, la més aguda, la més interessant del nostre autor. I és una de les més curioses i originals de tota la literatura catalana. És escrita en prosa. I la primera obra que es va fer en català era manuscrita. Sabem que, perquè aquesta manuscrita ja veureu que no ens ha arribat, sabem que més endavant va ser estampada, és a dir, impresa a Barcelona el 1509. Pensem que és una obra que s'escriu manuscrita perquè la impremta no comença a funcionar fins aproximadament al 1450. Per tant, primer és manuscrita i després trobem les diferents edicions. I ja veureu que curiós, tota la sèrie de traduccions. Ara ho anirem veient. Com dic, doncs, va ser impresa a Barcelona el 1509, però d'aquesta primera edició en català, curiosament, no se'n conserva cap exemplar. És a dir, no en tenim cap manuscrit de l'original, ni tenim aquesta primera edició. Per estudiar l'obra, ens hem de valer de la traducció francesa. Aquesta posterior traducció francesa va ser editada a Lió el 1544, és a dir, ja a mitjans del segle XVI. I, modernament, va ser retraduïda del francès al català. Per tant, la versió catalana que tenim, evidentment, és posterior al 1544. L'autor, en aquesta obra, Ansel Turmeda, simula presumir, vantar-se de la seva condició d'home. Però això ja veureu que ho simula, és molt interessant. I ho simula en una congregació d'animals. I al llarg de la discussió serà vençut no només per l'ase, figura interessantíssima d'aquest llibre, sinó també per altres animals, fins i tot tan simples com insectes, la mosca, el mosquit, i també aquests més paràsits com el poll. Bé, però tot això ja ho veurem. Fins que arriba un argument, i és que Déu va voler prendre forma humana amb Jesucrist. I amb aquest darrer argument sempre guanyaven els animals, però amb aquest resulta que la figura de Ansel Turmeda simula que vencen les raons de les bèsties, les argumentacions intel·ligentíssimes de les bèsties. Bé, sobre aquest argument tan simple, Ansel Turmeda el que fa, i és el que li interessa, és desplegar tota una sèrie de sàtires eclesiàstiques i d'ironies molt actuals. I, a més, és curiós perquè en aquesta obra ell ja nega la immortalitat de l'ànima, cosa que seria impensable en plena edat mitjana. I ho fa d'una manera semblant a com ho va fer el seu contemporani Bernat Metge, en el primer diàleg de la seva gran obra, Lo Somni, que, si Déu vol, ja la veurem en endavant. És a dir, són signes que ens estan dient que ja no ens trobem en plena edat mitjana, sinó que ens trobem a l'humanisme i ja a les portes d'una nova etapa, l'era moderna i el Renaixement. De segur que devien existir fonts aràbigues que serveixen en Cel Turmeda com a precedents i com a idees per al seu argument i per a les seves situacions. Però per què diem que és una obra d'ell i és una obra original? Perquè l'esperit que demostra a La disputa de l'ase és càustic, és despreocupat, és desenfadat, és sensual, és en algun moment delicat i fins i tot líric en alguns apòlegs, en aquests breus contes de finalitat didàctica. I sobretot pel caràcter que tenen les diferents historietes que ell va intercalant al llarg de tot l'argument.
És molt interessant, com dic, aquest esperit càustic, perquè és molt actual, molt modern, i que està representat per la figura de l'ase. L'ase és, ja ho veurem, qui reforça sempre els seus punts de vista en la defensa dels animals, i aquest esperit modern s'explica pel temperament que tenia en Cel Turmeda, recordeu els canvis que fa a la seva vida, perquè d'entrada ell el que li interessa és continuar vivint. No només pel temperament, com dic, sinó també per la formació de l'autor i, no oblidem, per l'ambient, l'ambient que ja començava a ser escèptic de la seva època i que aquest esperit no es trobarà, per cert, a les fonts aràbigues. Bé, continuem sentint una mica de música catalana i seguirem amb el nostre estudi.

Bé, com hem dit, no s'ha trobat el text original català de la disputa de l'Ase, l'obra més important d'Anselm Turmeda. Però sabem, hi ha textos, documentació, que ens diuen que l'obra va ser escrita l'any 1417 i també el 1418, és a dir, entre el 17 i el 18. I, com he dit, també tenim notícia que la primera versió catalana va ser impresa a Barcelona el 1509. Però, com he dit, tampoc no ens ha arribat cap edició, aquesta primera edició. Però com la coneixem? Doncs la coneixem, com he dit, gràcies a una traducció francesa que es va publicar a Lió el 1544. El que sí que ens ha arribat de la primera versió catalana original, un petit fragment en vers que sí que s'ha inclòs en l'obra tal com la llegim avui. L'obra és una polèmica. És una polèmica entre Fra Anselm, que ell s'autonomena així com a personatge, Fra Anselm, i un ase. Un pròvera ase que no és bonic físicament, no? Ens ve a dir que no importa el físic, sinó que importa la seva intel·ligència, la seva noblesa, els seus raonaments. És un ase ronyós, és un ase escanyolit, és un ase escuat. Però polemitza amb Fra Anselm sobre qui té la preeminença, l'home o l'animal. Aquest fals personatge que ell es desdobla, aquest Fra Anselm, evidentment desenvolupa uns arguments a favor de l'home, de la preeminença de l'home. I aquests arguments seran molt hàbilment rebatuts per l'ase, que repeteixo, és un personatge molt i molt intel·ligent. Fins al final, fins un moment en què el frare, Fra Anselm, addueix l'argument de l'encarnació del fill de Déu, i amb aquest argument, doncs, el seu adversari, és a dir, l'ase, es declara finalment vençut. Jo diria que aquest acabament, que va ser escrit, penseu, per Anselm Turmeda, que feia anys que havia apostatat, és a dir, havia renunciat al cristianisme, al catolicisme, i s'havia passat a la religió musulmana. Bé, si pensem això, que feia anys que havia apostatat, aquest final ens fa veure, com dic, una actitud més despreocupada, vull dir, més cínica, no? Una actitud de voler salvar una mica la pell. Ens fa veure que potser aquest final demostra una actitud més pràctica i cínica per part de l'autor Anselm Turmeda. És a dir, fins aquí, fins al final, tot el nucli de l'obra, tot el cos de l'obra és en gran part basada en uns apòlegs molt antics, àrabs, uns contes protagonitzats per animals i didàctics, que es troben inclosos a la famosa enciclopèdia dels germans de la puresa de Bàssora, una enciclopèdia del segle X, que segurament Fra Anselm coneixia, perquè es va fer molt popular. Quina és, doncs, l'originalitat d'Anselm Turmeda? Doncs no només és el que us he dit, l'actitud, la causticitat, la sàtira, les crítiques, sinó també que ell situa totes les historietes en llocs concrets, sobretot de Catalunya i de les Illes, i molt concretament de Mallorca. I a més, els personatges, parla de personatges que són del seu temps, no del segle X aràbic, sinó del seu temps. I també he de dir que l'obra acaba amb una llarga profecia de l'autor en vers, i aquesta profecia
va acompanyada d'una explicació en prosa, perquè ell vol que les seves profecies, que per cert és el que en el seu temps el van fer més famós, doncs siguin enteses per tothom. Bé, hi ha moltes profecies en vers d'Anselm Turmeda que s'han perdut i algunes que s'han conservat. Remarcaria d'algunes que hem trobat les profecies basades en el cicle bretó, el cicle, fixeu-vos, antiquíssim, del cavaller Artús, la fada Morgana, el mag Merlí, Lancelot, Tristany i Isolda. I per què? Doncs ambienta les seves profecies també amb tot aquest món bretó del que avui s'anomena la Bretanya francesa, però que és... Jo diria que és la Bretanya, no té una llengua romànica. Bé, doncs per què? Doncs perquè eren historietes molt populars. Si ho són avui dia, imagineu-vos a l'època d'Anselm Turmeda. També voldria remarcar que hi ha altres profecies que van ser importantíssimes en el moment històric que Anselm Turmeda va viure. Us poso un exemple. Margarida de Montferrat, que va ser la mare del darrer comte d'Urgell, del comte Jaume d'Urgell, conegut després popularment i dissortadament com això, com el dissortat, doncs aquesta noble, Margarida de Montferrat d'Itàlia, ella sempre va encoratjar el seu fill Jaume, com dic, últim comte d'Urgell, en la seva lluita i en les seves revoltes per aconseguir la corona catalana que legítimament li pertanyia deguda a la mort del rei Martí I l'Humà sense successió. Clar, li pertanyia legítimament perquè no hi havia hereus i el parent més proper era el pare de Jaume d'Urgell, que és Pere II d'Urgell, i que era cosí germà del rei Martí. Un cop mort el pare de Jaume, doncs li pertany legítimament com a hereu, com a parent, el tro a Jaume comte d'Urgell. Però què va passar? Doncs que històricament, ja ho sabeu, hi ha la situació del compromís de Casp i jo, per contra del que molta gent diu, jo crec que els nostres mals ja van començar aquí. No van començar el 1714. El 1714 diguem que ho perdem tot. Tot. Però que els nostres mals comencen amb el compromís de Casp, perquè és una situació històrica, és una votació a la qual, doncs, irònicament, Anselm Turmeda fa referència aquí a la disputa de l'Asa, en què, doncs,

arguments que li dona la mare al fill es basen en arguments que Anselm Turmeda feia servir a les seves famoses profecies. Això, doncs, us ho explico perquè sigueu conscients de la importància i de la popularitat que tenia Anselm en el seu temps, encara que fins i tot visqués a Tunísia. Bé, uns moments més de música que ens acompanya.

parlarem més de Jaume d'Urgell. Penseu que Jaume d'Urgell es va revoltar amb molta valentia i que va ser empresonat per la corona castellana dels Trastàmara i que va passar entre una presó i una altra perquè el canviaven de lloc 19 anys de la seva vida a la presó i va morir al castell de Xàtiva. Avui, si aneu al castell de Xàtiva, encara veureu una placa que breument el recorda. I hi ha la rumorologia que no va morir de mort natural, sinó que va morir assassinat. Sigui el que sigui, la veritat és que a la corona castellana, que va entrar per primera vegada a casa nostra, no li interessava que estigués viu l'únic hereu que quedava del rei Martí I. Bé, seguim, doncs, amb el nostre estudi i se sap que l'original català va ser imprès, com he dit, l'any 1509 a Barcelona i que va tenir un títol llarguíssim. El títol era Disputa de l'Ase contra Frare Anselm d'Ormeda sobre la natura i la noblesa dels animals. Edició, aquesta del 1509, de la qual avui, com he dit, no coneixem cap exemplar, ni d'aquesta edició ni d'altres edicions catalanes que sabem que havien sortit. Tampoc no existeix ni identificat ni catalogat cap manuscrit d'aquesta obra en català. Com he dit, l'obra que avui coneixem és per una traducció francesa. I després, a més, sabem que és una obra que va ser molt famosa, va tenir molt d'èxit en el seu temps. Sabem que se'n van fer diverses traduccions franceses, com a mínim 3 o 4 més, que es va fer una traducció fins i tot a l'alemany del 1606. L'edició que avui llegim i que tenim seria, doncs, una retraducció al català partint d'una d'aquestes edicions franceses. També ens han arribat vagues notícies sobre l'existència d'una traducció de la disputa de l'Ase al castellà, però que, per desgràcia, tampoc no ha aparegut, però sí que, per documentació, sabem que aquesta traducció que es va fer al castellà seria sobre la versió original catalana. Com és que un text que va tenir tant d'èxit i que va ser

estant traduït ja al seu temps, va desaparèixer, malgrat aquesta popularitat. Doncs bé, comencem pel manuscrit. El manuscrit ja va tenir molt d'èxit, però era manuscrit, passava de mà en mà, no hi havia gaires exemplars, i per tant, si era molt popular, podem deduir que es van malmetre en passar de mà en mà aquests exemplars per una, com dic, assídua lectura. I per què també més endavant desapareix les edicions impreses? Doncs per un altre motiu molt diferent. Sobretot és per la prohibició de l'Índex de Madrid que pertanyia a la Inquisició. Hi ha una primera prohibició de la disputa de l'ase per aquesta nota càustica que us deia, per aquesta modernitat, de l'any 1583. I a més, sabem que posteriorment, el 1583, el Tribunal de la Inquisició va prohibir aquesta obra més vegades. Només posseïm de la primera obra manuscrita en català un breu text original d'una profecia en vers que s'ha col·locat al final de la disputa de l'ase, i aquesta profecia és pronunciada per l'ase i és conservada d'un manuscrit del segle XV. De tot el que diguem en aquesta anàlisi, en aquests estudis, he de dir que ens basarem directament en la traducció francesa o bé en l'edició catalana. A l'obra La disputa de l'ase se'ns especifica, se'ns explicita, que el llibre va ser acabat a Tunis el 1418 i, per tant, podem pensar que és molt possible que el llibre o bona part d'ell ja fos començat a Tunis un any abans, el 1417. I, per tant, que és acabat un any després. El llibre comença amb un parlament d'Anselm Turmeda. Un parlament en vers on se'ns diu la finalitat d'aquesta obra. Anselm Turmeda, al principi, en aquest parlament, ens diu que l'home sempre queda inferior a l'animal, però hi ha una excepció, i és que Déu va manar el fill, el seu fill Jesucrist, que fos encarnat a la terra, és a dir, que prengués forma humana. Ja hem comentat, no?, aquest final sorprenent, que és molt, molt cap al final. Però anem al principi. La disputa comença quan se'ns descriu un lloc preciós, un lloc planter, delitós, el locus amenus llatí. I al principi ja se'ns comencen a enumerar animals. Comencem amb els més, diguem, dignes i grans, els grans mamífers, elefants, tigres, lleons, però es van enumerant molts animals fins a arribar als més insignificants, insectes com escarabats, però fins i tot insectes negatius, paràsits per nosaltres, no? Puces, polls, xinxes. I és curiós que de tota aquesta enumeració, i no sabem per què, s'exclouen els peixos. Bé, hi ha un breu proemi, un breu pròleg en prosa, on se'ns explica que els animals s'havien reunit, i s'havien reunit perquè el seu antic rei, que era un molt noble lleó, havia mort sense hereus, sense descendència. Eh, que us sona això del que acabo d'explicar? Bé, ja ho veureu, hi ha un paral·lelisme molt clar i volgut per part d'Anselm Turmeda. Se'ns explica això, i se'ns explica que aquests animals, doncs, necessiten triar-ne un hereu al rei difunt, però que ha de ser amb el consentiment de tots.
Fixeu-vos, paral·lelisme, doncs, amb el que acabo d'explicar a nivell històric. I és molt curiós perquè primer parla un cavall. El cavall és un personatge important de l'obra. El cavall era el conseller del rei difunt, del noble Lleó. I aquest cavall pronuncia, diu, un plany molt sentit pel seu senyor mort, Finit. Bé, després vindran tota una sèrie de raonaments i els animals d'aquesta assemblea acorden que acataran com a rei aquell hereu que designi el cavall, el que designi, i que tots han d'estar d'acord. I fixeu-vos que es parla d'un, i abans he dit que el compromís de Casp va haver la diferència d'un vot, un vot interessat a favor dels Trastàmara perquè afavoririen l'aristocràcia i també el papa d'Avinyó. Però bé, tornem a la nostra obra. Acorden que acataran l'elegit pel cavall, però que després no poden oposar-s'hi. I que si hi ha algú que s'hi oposa, aquell hereu, aquell descendent, doncs se li tallarà el cap, se'l castigarà. Bé, al final, el cavall tria per rei un altre lleó, que és el lleó de llarga cua. I aquí sí que sortim una mica de la història, perquè el lleó de llarga cua personifica el comte d'Urgell, Jaume. Bé, el lleó de llarga cua representa que el tria el cavall perquè és parent del lleó mort, perquè és un cosí germà del lleó mort. Recordeu tot el que abans, doncs, us he explicat. Tots els animals accepten la designació del cavall i, repeteixo, quin paral·lelisme tan gran fa en Cel Turmeda parlant divertidament, però d'una situació que s'estava vivint a les seves terres nadives, el compromís de Casp i una votació interessada i d'alguna manera arreglada. Aquest motiu de triar rei, he de dir que és molt freqüent en els apòlegs àrabs, aràbics, orientals, animalístics. I en aquests apòlegs tan antics, sempre la reialesa recau sobre el lleó. El lleó es considera, doncs, això, el rei, el noble, té aquest posat amb la seva melena, etc. Però en aquest episodi de la disputa de l'ase, hem de remarcar que el procediment legal usat, l'acatament per part de tothom a la decisió d'un sol compromissari que ha de fer la designació entre els parents del monarca mort sense successió directa, és molt semblant i ens recorda molt el problema que es planteja a Catalunya, la corona catalana o aragonesa, amb la mort de Martí I, amb la situació del compromís de Casp. Bé, un cop, doncs, havent explicat aquest principi, anem al contingut. Un cop ja s'ha elegit el nou rei, els animals celebren unes grans festes, hi ha un gran brogit, i aleshores tenim aquest desdoblament d'Anselm Turmeda amb la figura de Fra Anselm personatge. Fra Anselm, personatge, s'ha dormit en un prat mentre hi ha lluny, a la llunyania, aquestes festes, en un prat que està a veí, i es desperta i veu un bonic conill que està explicant unes històries. I aquest conill, un altre personatge important a l'obra, està explicant que el fill d'Adam, és a dir, el fill dels homes, diu el conill, va néixer a Ciutat de Mallorca. I que aquest fill dels homes es diu Frare Anselm. I a més diu que aquest fill dels homes és molt savi en ciències, sobretot en astrologia, i que a més
és ben reconegut a la cort de Tunis i per part del soldat de Tunis. Com dic, és un clar desdoblament personatge-autor. I llavors és quan el Conill explica l'anècdota d'Aicar d'Amur, que breument us l'explicaré, i aquí doncs deixarem per avui aquest estudi de la disputa de l'ase i continuarem el dia següent i, si podem, començarem l'última obra, que és una obra escrita en llengua àrab. Bé, quina és aquesta anècdota d'Aicar d'Amur? Un personatge que costa de trobar informació sobre ell i és molt curiosa. Abans d'explicar-vos aquesta anècdota, doncs, sentim una mica de la Maria del Mar i continuarem.

Bé, doncs, com us he dit, us explico aquesta anècdota d'aquest personatge històric, Aicar d'Amur, que hauríem de dir Aicar Pere d'Amur i de Cervelló, que apareix a la disputa de l'Asa. I que és un personatge que ha estat com molt... que ha produït intriga, no? Qui serà, qui serà? Bé, el que se'ns explica a la disputa de l'Asa és que el conill li explica al personatge de Frare Anselm que Frare Anselm va tenir molt de valor perquè va ajudar Aicar d'Amur, un personatge decisiu en el casal catalano-aragonès i que va passar a ser governador de Càller a l'illa de Sardenya, doncs que li diu que Frare Anselm va ajudar Aicar d'Amur quan aquest anava a la... era molt jove i anava a la coronació del rei Martí I l'Humà de Catalunya i Aragó. I el conill valora molt aquesta interacció de Frare Anselm cap a Aicar i, a més, doncs, explica la disputa de l'Asa que el rei Martí I li va agrair molt a Frare Anselm els seus serveis com a mitjancer. De fet, l'important és que en aquesta coronació, i això va ser històric, Aicar d'Amur, que era un noble, un aristòcrata i cavaller, doncs va ser anomenat cavaller per part del mateix Martí I l'Humà en aquesta coronació. No cal que us digui que Ansel Turmeda anava en la situació històrica del compromís de Casp a favor de la dinastia catalana, a favor de Jaume d'Urgell. I del que sabem d'Aicar Pere d'Amur i de Cervelló, no sabem quan va néixer, però sí que sabem que va morir a Càller, a Sardenya, perquè ja sabeu que els catalans hi vam ser molt de temps i encara ens resta el testimoni de l'Alguer, i que ell va arribar a ser, per aquestes expedicions cap a Sardenya, va arribar a ser governador de Càller i d'una petita zona que es diu la Galura, que és al nord-est de Sardenya, amb el que es diu la província de Sàsser. De fet, Aicar d'Amur va obtenir per matrimoni les baronies d'Albi de Cervià, i va, com he dit, ser armat cavaller l'any 1399 a les festes de la coronació del rei Martí a Saragossa. El 1409 va participar de l'expedició dels catalans a Sardenya i després de la situació del compromís de Casp, doncs va militar el partit de la reina Violanda Bar en l'interregne i sabem que el 1412 doncs és enviat a Sardenya i que allà doncs hi estarà molts anys com a governador i com a virrei. És a dir, és una figura important del casal català i curiosament és només esmentat amb quatre pinzellades a la disputa de l'Asa dient que Frare Anselm va ajudar Aicar d'Amur perquè doncs arribés a la coronació i curiosament en aquesta coronació del rei Martí doncs va ser, i això és històric, armat cavaller pel mateix rei. Bé, i amb això doncs us deixo i el proper dia continuarem i acabarem i arribarem a unes conclusions sobre aquesta obra fantàstica i extraordinàriament actual i moderna, La disputa de l'Asa, i així arribarem ja cap al final de la producció del nostre autor. Fins a la propera.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
2: Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
3: En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
2: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
2: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
2: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portacelli és la directora del Teatre Nacional.
7: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
0: I en esports, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
8: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028, amb opció a ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espart Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que continua tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Són desviaments per la sortida 549, a més per la mateixa incidència. Hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida i intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sinilari i Sacalm en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle. Això provoca retencions. A la C58 hi ha retencions a Vacarisses en tots dos sentits per un camió avariat. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, cua Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de cua Argentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Sarrià a la via Júlia en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril, i a la ronda Litoral hi ha lentitud i aturades a Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu Extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
2: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
0: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho veurem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
12: Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
3: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té capacitat al país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
12: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
4: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
12: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començarà serien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
0: Doncs precisament sobre el primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital, que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernocell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
13: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
2: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
14: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys, que tenim reservats els terrenys.
15: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte.
2: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
16: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
0: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això, si els comuns han, això sí, els comuns han avisat que encara és d'hora per tancar un acord.
2: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
0: Mont Carvajal.
17: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
2: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
18: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
19: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
20: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
19: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20. Però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
21: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
19: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una escó amb un total de 15.
0: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
2: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa a l'OMS i al Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'èbola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
0: Sobre la crisi de l'èbola que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat.
2: Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
0: Maite Polo.
22: No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
23: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
22: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a dues fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
0: Doncs sobre aquest brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i dos membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
2: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
0: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut Flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El nou FM, Guillem Rico.
5: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el nou FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
6: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per dos punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, dos vaixells militars i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
5: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
6: Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
5: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
2: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
0: Esther Minguell.
7: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
8: Demanem a tots els grups polítics que no signin un acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
7: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
24: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
7: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
25: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
26: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
25: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que regularà la nova àrea del territori. La nova ràdio, David Fernández.
3: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona, la de Reus i la de Valls, han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que ha de regular la nova àrea metropolitana al territori. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
4: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
9: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, eh? Es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
3: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en el pla econòmic, a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
2: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara, no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
2: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
10: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
11: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
10: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 supercopes. En unes primeres declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
3: Of course, I'm really happy, you know.
4: Esclar, estic molt content. Ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa, al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
3: Titles, maybe also the Champions League, we are working for that.
2: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al 5è metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Tot plegat el dia després del comiat de Lewandowski del Camp Nou i de l'afició del Barça. Un Barça que culminava una lliga perfecta com a local, guanyant els 19 partits jugats a casa. El Girona, en canvi, va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
5: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
2: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Ja ha començat també en futbol la fase de descens de segona federació. Amb l'anada de les semifinals, Cornellà i Badalona agafen avantatge. El Cornellà guanyava 0-1 al Vilanova i els badalonins 0-2 a l'Hospitalet. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
6: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: I hores ara, Vilassana està sent rebut per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. L'alcalde de la vila, Jaume Cavaller, es mostra orgullós de l'equip.
7: Bueno, la veritat és que és motiu de molt orgull, de veritat. Sempre que celebrem alguna cosa, la veritat és que respon tothom. La gent no es cansa de guanyar títols, la veritat és així.
2: I un últim apunt del cap de setmana, perquè en waterpolo Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina d'aquest esport.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el notícia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros i a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
3: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitarà bé per poder fer doncs, arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
2: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any.
4: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho i també un dels mestres.
5: Bastantes regions hacer el curso. En total éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la evaluación ha sido muy positiva.
6: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
6: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
8: Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
9: Amb l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
10: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
6: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
8: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
11: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
6: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
8: un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
12: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho.

0: I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
2: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portaceli és la directora del Teatre Nacional.
3: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
1: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
4: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028 amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espart Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
6: Bona tarda. Déu-n'hi-do, alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot. I la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la 2 està tallada a Òdena en sentit Barcelona. Per un accident es fan desviaments per la sortida 549. També hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida per la mateixa incidència. Hi ha intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant i s'acalma en sentit Lleida per un incendi de vehicle. Això provoca retencions en aquest tram. A la B30 i a Cua Barberà en sentit Girona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda d'Alt i a retencions de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentit Besòs per un vehicle variat que ja s'ha pogut retirar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. Això sí, tot depèn ara dels comuns. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
2: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte Adoni Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
1: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho escoltarem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
8: Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
9: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, més a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
8: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
10: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
8: La línia orbital ferroviària es planifica en 4 fases i començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
1: Doncs aquest primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
2: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Ferrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys, que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord.
2: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
1: Mont Carvajal.
14: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Doncs el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
2: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
15: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions andaluses com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
16: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
17: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
16: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20 28, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
18: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
16: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat un escó amb un total de 15.
1: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
2: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa l'OMS i el Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'Ebola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
1: Sobre la crisi de l'Ebola, que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat. I sobre el brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i dos membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
2: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
1: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El 9FM, Guillem Ricó.
19: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
20: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per dos punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, dos vaixells militars i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
19: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
20: Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
19: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
21: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
2: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
1: Esther Minguell.
22: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
23: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
22: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
24: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
22: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
0: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
21: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
2: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
1: En territori, nous aiguats aquesta tarda que han afectat especialment el Baix Empordà. Ho sentíem en la secció del temps. Hi ha hagut inundacions en alguns carrers i baixos. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
4: En pocs minuts, alguns carrers del nucli de S'Agaró han quedat completament inundats. La forta pluja d'aquesta tarda ha provocat el tancament d'algunes vies al municipi de Platja d'Aro, com també l'entrada d'aigua en alguns locals. Diversos testimonis expliquen com ho han viscut.
6: Estábamos viendo una película cuando empieza a llover muy fuerte, ¿no? Y empezamos a ver que empieza a subir un poco y nosotros como, uy. Después pasa un rayo, se fue toda la luz y nosotros como, bueno, ¿qué pasó? Y después salimos al balcón, vimos que estaba todo inundado y yo dije, bueno, voy a ir a revisar mi coche porque tal vez estaba como este allá, porque antes estaba un poquito más arriba. Y dije, uy, tal vez me inundó.
7: A mi m'ha agafat amb cotxe, vinc cap a casa i no he pogut arribar a casa perquè he vist que aquí davant del súper i de moment el tinc per allà darrere aparcat.
25: Això és el primer que han de fer els municipals, tancar aquí i allà, perquè si no es nega el bar en un moment. El que han de fer és tancar perquè si no fan onades, els cotxes quan passen, ja ha passat el bus, ja ha passat i els hi... A mi no, però en ell, el bar, es queda en un moment fet una merda.
4: A Sant Feliu de Guíxols, l'Ajuntament ha decidit suspendre les classes aquesta tarda com a mesura preventiva davant la situació meteorològica.
1: Més coses. Els marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant, amb la finalitat de celebrar una mostra de consolidació i història. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
26: Amb els marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
27: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres marrecs, però nosaltres és Plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels marrecs de Salt a Plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
26: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, on la Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
28: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la cloenda a càrrec d'Angelica Lidl amb 0001 La Creació a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
5: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
28: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: I el desè concurs de microrelats de la Vall Fosca encara la seva recta final. El certamen, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, convida a transformar el paisatge en literatura amb històries de màxim 300 paraules. El termini de presentació acaba el pròxim 25 de maig i s'hi pot participar enviant el relat per correu electrònic. Ràdio Tremp, Júlia García.
8: El concurs de microrelats de la Vall Fosca, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, arriba a la seva desena edició totalment consolidat. L'Àngels Jaime Juan, des de l'organització, ens explica l'objectiu principal d'aquest certamen.
9: Va néixer amb la idea d'apropar una mica, diguéssim, la literatura a la Vall Fosca, que, bueno, que a través dels relats es pogués identificar, doncs, la Vall Fosca, és a dir, que tingués també un caire una mica literari, no? Bueno, aleshores vam pensar, doncs, això, fer un concurs de microrelats, i obrir-lo, pues, a la participació de no només de gent de la Vall Fosca, sinó de gent d'altres comarques i de Catalunya, no? Perquè, bueno, volíem que fos en català.
8: Enguany, els participants opten a premis de fins a 600 euros. Els textos de màxim 300 paraules i ambientats a la vall es poden enviar per correu electrònic fins al pròxim 25 de maig a les 2 del migdia. El veredicte es farà públic al juliol.
21: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols. Dues lligues, una Copa del Rei i dues supercopes en unes primeres declaracions. Als mitjans del club, el tècnic alemany es mostrarà il·lusionat amb la seva continuïtat.
11: Of course, I'm really happy, you know.
12: Esclar, estic molt content. Ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa, al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
10: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al 5è metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Per cert, que l'agència tributària no veu corrupció esportiva del Barça en el cas Negreira. En un nou informe, Hisenda conclou que no consten pagaments a àrbitres ni que hi hagi cap prova que aquests pagaments condicionessin els resultats de l'entitat blaugrana. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club gironí, ho valora així.
13: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat, doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
10: En hoquei patins, el Vila-sana està sent rebut a aquesta hora per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón anfitrió a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. Maria Porta, la capitana de l'equip, s'ha dirigit des del balcó de l'Ajuntament i s'ha mostrat optimista de cara al futur més immediat.
14: L'any passat ens vam treure ja l'espineta i vam començar a saber que era pujar aquí dalt al balcó. Esperem que puguem pujar d'aquí unes setmanes i, com he dit, vull dir, al final hem demostrat amb els anys que els pobles petits podem fer coses molt grans i espero que puguem seguir molts anys fent el mateix.
10: I notícia d'última hora, en handbol, el Fraikin Balomano Granollers anuncia la renovació d'Antonio Rama per continuar al capdavant de la banqueta granollerina. El tècnic ballesà ha signat per 3 temporades i s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint a l'equip granollerí. A més, el club també ha anunciat que Robert Cuesta, fins ara a l'equip femení durant 8 temporades, passarà a ser el segon entrenador del conjunt masculí.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
21: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
15: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros. I a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
16: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitarà també per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
15: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any.
17: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kung Do, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho i també un dels mestres.
18: Bastantes regions hacer el curso. En total éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la valoración ha sido muy positiva.
19: Aquest espai
21: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
15: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros. I a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors, però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
16: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitaran bé per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
15: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any. El primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, que també és conseller comarcal d'habitatge, ha parlat a Premià Mèdia del cens de pisos buits que està elaborant l'Ajuntament. Ripollès ha justificat la tardança a tenir-lo en la feinada que demana comprovar pis per pis si l'habitatge està efectivament buit. I també ha fet notar que aquesta feina no té després un retorn proporcional, perquè tot el que pot fer per llei l'Ajuntament és apujar l'IBI a aquests immobles, cosa que a molts propietaris diu els és indiferent.
0: És un esforç molt gran per tenir-te una repercussió a la ciutat. L'única cosa que ens permet la llei és l'increment de la taxa de l'IBI. O sigui, si tu el tens buit, però un 50% més. Hi ha gent que això no li va ni li ve. Penso que el retorn que pugui tenir és molt petit.
15: El juny s'ha de convocar la taula d'habitatge i l'àrea responsable té previst lliurar els membres el cens d'habitatges buits. Incendi la nit de dijous a divendres passats en un assentament de barraques als afores de Vilassar de Dalt, en una finca privada per sota del camp de futbol municipal. Segons informava bombers de la Generalitat i l'Ajuntament, l'avís es va rebre a quarts de dues de la matinada i el foc va ser extingit durant la nit. I l'endemà, el consistori ja treballava en el reallotjament de les persones afectades. Diu l'Ajuntament que les flames van afectar una superfície de 500 metres de terreny i diverses barraques, que no hi va haver ferits greus i només una persona va resultar afectada lleument i atesa pel sistema d'emergències mèdiques. Després va ser traslladada a l'Hospital de Mataró. Les persones que ara s'han de reallotjar en són 17, que l'Ajuntament indica que pateixen especial vulnerabilitat. Avui la pàgina de Cultura no és per cap proposta, sinó per una cancel·lació. Manel Ferrer.
2: L'Espai L'Amistat ha anunciat la suspensió de la funció d'una festa a Roma de Marc Artigau prevista per el 13 de juny a Premià de Mar. La cancel·lació arriba després que la companyia hagi decidit suspendre la gira de l'espectacle per la malaltia greu d'una de les actrius. L'obra, dirigida per Clara Segura i protagonitzada per Marta Angelat, Lluís Marco, Xavier Boada, Albert Triola i Oriol Vila, és una comèdia trista que explora el desig a la tercera edat i les cures a les persones estimades. El director de l'Espai L'Amistat, Toni Martín, va explicar fa uns dies a Premià Mèdia la situació.
3: Una de les actrius, que no direm el nom per respecte a la família, està molt greu i el Lliure, que és la productora, ha decidit suspendre la gira.
2: Les entrades comprades per internet es retornaran automàticament. Pel que fa a les adquirides de taquilla, els reemborsaments es faran presencialment els divendres 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny, de 6 a 8 del vespre, així com el mateix dissabte 13 de juny, en el mateix horari.
15: I ara esports, Marc Rodríguez.
17: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho, i també un dels mestres.
18: Bastantes regiones a fer el curso. Total, éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la evaluación ha sido muy positiva, ya que el curso estuvo perfectamente organizado y bueno, y además que gracias al ayuntamiento que nos facilitó las instalaciones para poder hacerlo y la verdad es que muy bien.
17: S'hi van donar cita una trentena de practicants i mestres de diferents comunitats autònomes que han volgut agrair l'organització a les federacions de taekwondo, que té el kumdo com a disciplina associada, i també a l'Ajuntament Premianenc.
15: Pel que fa al temps, domini dels núvols i possibilitat d'alguna gotellada durant el dia i temperatures entre els 16 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà més sol i termòmetres amunt. Podem arribar als 21 graus.
4: Estàs escoltant?

Bona nit, Premià. La granja. Ens parla Xavi Sanclar i la peixera, el gran Charlie Onderroa. Tots els dilluns. Blues i rock, rock i blues. Pels carrers es reflecteix el dolor i la pobresa d'un poble. D'un poble que creia ser lliure i sobirà. Però només... només es van enganyar. Només ens van enganyar amb les falses promeses ufanoses. Que poca vergonyes que són. Que mentre van prometent la llibertat de les seves terres, anaven robant el mos de les seves taules. Dos homes, dos músics. Estem parlant de Dimar i en Gil. Quan veguis Dimar i Gil, si algun dia el pots anar a veure en directe sabràs que estan, que estàs presenciant la història del blues d'aquests mestres, d'un blues sacsejant, el blues de cada capa que fan els humans després de tornar de les muntanyes i dels pantans. Tal com raja, ells van concebre un blues, el blues dels seus antepassats, avantpassats, un blues de la muntanya, de música de blues. Derrick Lee Martin, aquest és el senyor Dimar, àlies Dimar, un músic autèntic, bateria, productor, educador, educador d'artistes, compositor, 20 anys de carrera amb la bateria. Ha sigut bateria del gran Little Richard, el blues country, el blues, el conegut de... del blues de l'ànima, dels puristes, blues, blues, una combinació. Dimar i Gil és una barreja salvatge de blues, de la millor, del blues del Delta, amb influències africanes. Dos grans músics units per un so de l'ànima, el blues. Dimar i Gil, Dancing Girl.

Que tristesa la que sento quan observo els països famejats, quan al carrer es moren per la maledicció de la fam, agafats a les cames dels porxos dels magnats, i aquells que amb mentides aconsegueixen arribar al poder. Per què tanta covardia? Per què tanta mentida? La d'aquests pobles guerrers, quan a la mort es van veure, quan a la mort es van veure per aconseguir la llibertat. Ara estan encadenats a una nova explotació. Avui els joves saben que estan estigmatitzats i esperen les obres que aquests bandits els donin. Chris Bat Ness Barners, cantant de blues, de blues rock. Va començar com a humorista. Era un bon humorista, un gran humorista. Ja sabeu que a les televisions americanes sempre es trobeu un Buenafuente, un especial així, que es passen unes hores rient o plorant. Un humorista amb els shows de televisió, acompanyat sempre de bons músics, que passaven pel programa. El 2017 va decidir llançar-se a l'aventura d'editar el seu primer disc en solitari, Hocum Blues. Més tard, el segon, Leap, amb gran èxit, un so únic, molt personal, acompanyat d'en Kenny Grever a la guitarra, de Michael Raps als teclats, amb Max Adams al saxo, Steve Patrick a la trompeta, Tommy McDonald al baix, Tom Hambridge a la bateria i Jimmy Hall a l'harmònica. Tres àlbums, és música, Champ and Blues i Rock and Roll, Chris Barnes, Barnes Band.

Això és la guerra. Això és la guerra. Ni és un pla ni una missió, en Pau. Si no, digue'm, perquè tinc ordres de disparar. Allà, la mort es paga. Tan barata? Es paga tan barata? Per què tinc ordres de disparar? Es paga barata. Morir és una retallada. És una retallada de pena. De pena i de molta pena. Són bales de plata. Diuen que són bales de plata. Però són cors trencats. Són odi. Són plom. Impacient. Dins l'ànima dels que sagnen. I les faltes. I les faltes són una farsa. Són una farsa dels que manen. Mentre jo segueixo la pista del meu karma. No em queda res. Ja no em queda res. Només el coixí a les nits. I potser una deessa haurà de fer més atemptats. Una mordassa. Un no al terrorisme de l'Estat, que es defensa. Jo sóc el mateix que ells. Moriré igual. Tot és part d'una supervivència. De Vincent Hayes, Project. Continuem amb blues. És un senyor, podríem dir, un autèntic assassí de blues del nou segle. El segle XXI. Una energia impetuosa, una habilitat, un bon gust. L'àlbum Reclamació, us el recomano. No, va ser un dels primers. 11 cançons pròpies, amb un sabor d'un blues elaborat. La banda són Vincent Hayes, a la guitarra i veu, David Trebuter, al baix, en Danny Hulley, a la bateria, en Christian Van Papen, al piano. De vegades també toca Steve Dock, també al piano. Toquen amb dos pianos. Blues honest, molt honest. Un blues soul de Vincent Hayes Project. Amb el tema... bom, bom, bom, bom. A Long Sweet Kiss...

Hem tingut un error. El tema de Tenheis, Vitamins Tenheis Project, era Double Talk. Pobles amb despoblats, nàufrags, desolats, viuen a la misèria que deixen els acaudalats, suant dia a dia pel pa de cada dia. Aquest mig que no s'omple mai, aquell que costa vides, aquell que va i no va, i que es fa plorar aquesta vida, veritat? Aquell que no arriba ni per al migdia, aquests pobles que ja tenen una data, aquests pobles que no tenen llotjaments del més pur, es despullen, on viuran, es passegen i pateixen, i al morir el desitgen amb aquesta miserable vida. Els desitgen aquesta mort, una mort lenta. Quina pena. L'esperança ja no hi és. Ja només queda el plor i només queda la desolació. Jeff Lieberman ha sigut i és un dels grans, originari de Chicago. És un espectacular guitarrista, una barreja perfecta entre el virtuosisme i el sentiment. Va començar el 1975 fins al 1978. Llavors va començar a crear el seu propi segell i tot. Un autodidacta, té tres discos. Així, i els anys de la psicodèlia, era un blues psicodèlic, s'anomena el que fa el Jeff Lieberman, amb un segell propi, els anys de la psicodèlia, amb el seu primer disc, després amb la banda Jeff Lieberman Band, als estudis de Chicago, 1985. Es va posar una mica de rock dur amb psicodèlica, de blues, sorolls del destí, una misèria curiosa melodia. Allí va fer tres àlbums més. Té uns 8-9 àlbums. Escoltem Jeff Lieberman amb Long Sweet Kiss.

Va. Va trastejant a les espatlles angoixes. De l'aparença que ha d'assumir. No és la seva divisa. Són més paradoxes. És l'etiqueta que he de seguir. Superant commocions intenses. Abans de saber que la Terra existeix, jo no en tenia, no ho entenia, no en tenia el dret a ser feliç. Mirant el cel vaig transitar diversos dies. Fins i tot li vaig descobrir una gran cicatriu. Aquells il·lustrats que d'això n'aprenen. The Road Runners, country rock, excel·lent country rock, coses molt clares, el dia a dia d'Estats Units, una sentència, un moviment, això és excel·lent, música americana, rock i balades. The Road Runners han canviat les corredisses de la carretera amb la capota abaixada i la ràdio engegada, un viatge ple de música americana, recordant els bars de mala mort, recordant amors perduts. Són uns fills d'un prodigi d'Estats Units. The Road Runners. El tema River of Lies.

La Granja, ens trobareu els dilluns a la FM de Premià Mèdia 95.2. També ens trobareu per streaming i pel podcast i Vox. Un dia riuré i un altre llàgrimes sentiré, sense que intervinguin carícies ni querelles. Són estats de l'ànima o són estats de la ment que en formen la consciència, que en formen el subconscient, marquen el fràgil rostre per sempre amb el segell indeleble de les empremtes. Vaig buscar l'esposa o l'espesa, també l'espesa boira, un llamp de cristalls, la seran els meus peus, les pedres del camí. Vaig esquinçar la foscor, vaig anar a la recerca del destí. Només vaig trobar el no-res. The Speak Dogs, els gossos pastors, una banda de rock canadenc formada el 2004 per el seu líder, Edwin Curry. Guitarra, veu. La banda té un so de blues rock, però amb tocs pop. És un so enganxós, amb tocs de rock, de vegades de rock sureny, d'aquest que acabem d'escoltar. Tenen un so de blues rock. Gires per Canadà, gires per Estats Units, pel Regne Unit, per Europa, per Austràlia. 9 àlbums, ja. Ja sona això molt bé. És una banda, podríem dir, els gossos pastors. És una banda de rock and roll. The Speak Dogs, Keep Out of the Storm.

Pesat va caure el capruscle sobre els carrerons de la ciutat, sobre el gris de les teules de tova i les torres esbeltes, sobre la brutícia i la pols de la gran ciutat. La seva placa, el seu pesar i la seva mentida amb la implacable i majestuosa ciutat, arrencada de les pedres gegants, amb blocs de núvols, s'enfosquen amb rigidesa, i la vida a l'aire, com una obsessió embogida, un crit inevitable que no morirà, distant el dia agonissa. Lloyd Spiegel, jo l'he portat alguna vegada. És un guitarrista i cantant compositor australià. Blues rock, folk, també es dedica al folk de tant en tant. Als 13 anys ja va formar la seva primera banda i als 15 ja va gravar el seu primer àlbum. És un sòlid guitarrista. El 1996 comença a fer gires pels Estats Units, per Japó, per Nova Zelanda, Països Baixos. És fusta i cort i acer. També és acer, que talla i corre. De 10 àlbums d'estudi i un DVD i molts premis de blues australià. Parlem de Lloyd Spiegel amb el tema Candy Cane.

ombrívols callats, portant els seus ulls en súpliques i precs. Ires i amenaces passen als soldats secs. Va ser un dia trist. La seva última mirada es va omplir d'un clar foscor que s'encenia. Allí van veure devastats els jardins, les llars de les quals van fugir i va fugir l'amor. Davant les fileres de ferotges guerrers va passar el comandant. Es va erissar la línia de milers de serfs. Es va cridar endavant i van marxar endavant com una catarata igual que una torrent, que la seva aigua es desborda, que rugeix, que es fereix, que es trenca els soldats secs. Temple Valls és una banda de Finlàndia, hard rock de bo. Tenen un so de hard rock nord-americà. És una banda que va néixer el 2009. Són uns clàssics. Un temple de Valls en si, ells van agafar el nom Temple Valls, és un estil tradicional de concentrar el cannabis per enrotllar-lo i enrotllar-lo a mà fins a formar una espècie de bola de, amb una massa densa i esfèrica. Aquest mètode ancestral de producció de haixís s'ha utilitzat durant segles i segles i segles al Marroc, a Nepal, al Líban, a Pakistan, a Afganistan. Escoltem una peça d'aquest gran, gran Temple Valls del seu cinquè àlbum. És Temple Valls amb un tema, Tokyo Love.

Ja estem despedint amb vosaltres, amb una de les grans bandes, també de hard rock. Bona Feide, una banda de hard rock sueca, formada pel cantant i guitarrista Pontus Snipp. Són un dels grans. Escoltem aquest tema de Bona Feide, Are You Listening? I bona nit, Premià, bona nit, Rockers, Bluesmans, visca la terra catalana, visca el rock and roll.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Ajuntament, Constructora d'Aro i Escola Mar Nova van celebrar divendres la primera de les trobades que a partir d'ara haurien de mantenir periòdicament per coordinar-se durant la construcció del nou centre. Segons ens explica avui l'alcalde Rafa Navarro, aquesta primera reunió de seguiment va servir per fixar algunes dates importants i també per solucionar alguns dubtes de l'escola. Del que s'hi va tractar se'n desprèn que abans de la festa major s'hauria de fer l'acte de replanteig de les obres, és a dir, l'acte formal, tècnic i jurídic, per mitjà del qual l'empresa adjudicatària passa a ostentar la responsabilitat de l'actuació prèvia comprovació tècnica, que es donen totes les condicions per l'inici dels treballs. Dit d'una altra manera, el moment zero de la construcció de l'edifici. Segons ens diu Navarro, després d'aquest tràmit formal es pretén fer, després de la festa major, un acte més protocolari per tallar la cinta de l'actuació, convocatòria que es pactarà amb el centre escolar. Com diem, aquests actors s'aniran reunint periòdicament mentre durin les obres. Anunci divendres a xarxes socials de l'alcalde Rafa Navarro d'una actuació de millora integral per part de la Diputació de Barcelona a la carretera de Vilassar de Dalt, entre carretera nacional i camí del mig. Segons explica Navarro, ja s'ha confirmat oficialment que aquest organisme, que és el titular de la via, hi invertirà prop de 700.000 euros. I a l'espera que n'obtinguem més detalls, l'alcalde parla d'uns treballs que suposaran avançar en matèria d'accessibilitat per a vianants i de seguretat per a conductors. Però també remarca que en el marc de l'actuació es generaran noves zones verdes.
2: Per fi hem aconseguit que la Diputació de Barcelona aprovi una injecció de prop de 700.000 euros per fer un arranjament integral a la carretera de Vilassar de Dalt, que és propietat seva. Però així s'aprofitarà també per poder fer arranjaments als accessos, millores en l'accessibilitat per als vianants, millores en la seguretat per als vehicles. Si l'Ajuntament aprofitarà perquè en aquesta vorera tan ampla puguem aconseguir més zona verda i fer aquesta vorera molt més amable.
1: Com diem, estem al darrere de tenir més dades sobre l'actuació que, segons indica Navarro, s'hauria d'iniciar abans que acabi l'any. El primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, que també és conseller comarcal d'habitatge, ha parlat a Premià Mèdia del cens de pisos buits que està elaborant l'Ajuntament. Ripollès ha justificat la tardança a tenir-lo en la feinada que demana comprovar pis per pis si l'habitatge està efectivament buit. I també ha fet notar que aquesta feina no té després un retorn proporcional, perquè tot el que pot fer per llei l'Ajuntament és apujar l'IBI a aquests immobles, cosa que a molts propietaris diu els és indiferent.
3: És un esforç molt gran per tenir-te una repercussió a la ciutat. L'única cosa que ens permet la llei és l'increment de la taxa de l'IBI. O sigui, si tu el tens buit, però un 50% més. Hi ha gent que això no li va ni li ve. Penso que el retorn que pugui tenir és molt petit.
1: El juny s'ha de convocar la taula d'habitatge i l'àrea responsable té previst lliurar els membres el cens d'habitatges buits. Dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet al carrer de Sant Magí ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que, només començar, ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes encara i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans. Avui la pàgina de Cultura no és per cap proposta, sinó per una cancel·lació. Manel Ferrer.
4: L'Espai L'Amistat ha anunciat la suspensió de la funció d'una festa a Roma de Marc Artigau prevista per el 13 de juny a Premià de Mar. La cancel·lació arriba després que la companyia hagi decidit suspendre la gira de l'espectacle per la malaltia greu d'una de les actrius. L'obra, dirigida per Clara Segura i protagonitzada per Marta Angelat, Lluís Marco, Xavier Boada, Albert Triola i Oriol Vila, és una comèdia trista que explora el desig a la tercera edat i les cures a les persones estimades. El director de l'Espai L'Amistat, Toni Martín, va explicar fa uns dies a Premià Mèdia la situació.
5: Una de les actrius, que no direm el nom per respecte a la família, està molt greu i el Lliure, que és la productora, ha decidit suspendre la gira.
4: Les entrades comprades per internet es retornaran automàticament. Pel que fa a les adquirides de taquilla, els reemborsaments es faran presencialment els divendres 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny, de 6 a 8 del vespre, així com el mateix dissabte 13 de juny, en el mateix horari.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Premià de Mar ha acollit aquest dissabte els cursos nacionals d'arbitratge i tecnificació de Kumdo, un art marcial que s'enfoca en els combats amb espasa i el control d'aquesta fent servir tècniques d'origen coreà. La jornada es va desenvolupar al Pavelló Bonamar i ha servit perquè els participants es formessin en programes tècnics de cinturó negre, tècniques d'iniciació i avançades i també en cursos d'arbitratge de taula. Ens ho explica tot plegat el mateix Toni Avellaneda, que va ser encarregat d'organitzar-ho, i també un dels mestres.
7: Bastantes regiones a hacer el curso. Total, éramos como unos 30 asistentes y la verdad es que la evaluación ha sido muy positiva, ya que el curso estuvo perfectamente organizado y bueno, y además que gracias al ayuntamiento que nos facilitó las instalaciones para poder hacerlo y la verdad es que muy bien.
6: S'hi van donar cita una trentena de practicants i mestres de diferents comunitats autònomes que han volgut agrair l'organització a les federacions de taekwondo, que té el Kumdo com a disciplina associada, i també a l'Ajuntament Premianenc.
1: Pel que fa al temps, domini dels núvols i possibilitat d'alguna gotellada durant el dia i temperatures entre els 16 graus de mínima i els 19 de màxima. Demà més sol i termòmetres amunt. Podem arribar als 21 graus.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: One, two, three, ah! Hello, Jazz It audience.
10: Welcome to Jazz It.
9: Jazz It.
11: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
12: Per posar en funcionament la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és a dir, per començar avui, Jazzit, farem un viatge instantani de 9.685 quilòmetres des de Catalunya i Andorra fins a Los Angeles, a Califòrnia. L'any 1959, el saxofonista Al Art Pepper destacava en l'escena jazzística i la tendència coneguda com a West Coast competia en popularitat amb el hard bop típic de l'altra banda de país, de la costa est. Pepper destacava tant que la seva discogràfica Contemporary Records li va organitzar una sessió de gravació amb una petita orquestra d'11 membres per interpretar composicions recents en aquell moment i, per tant, modernes, amb arranjaments de Marty Page. El resultat va ser un disc imprescindible titulat simplement Art Pepper Plus 11. Art Pepper més 11.

Hem començat Jazzit amb Art Pepper i Opus de Funk, una composició del pianista Horace Silver. Aquells anys, finals dels 50 i primers 60, estem parlant, òbviament, del segle XX, eren de molta activitat per Art Pepper. El saxofonista Charlie Parker havia mort l'any 1955 després de revolucionar el món del jazz i, en certa manera, es buscava una figura que ocupés el seu lloc o que es pogués considerar una mena d'hereu, de continuador de l'obra de Parker. Entre els joves saxofonistes alts, Art Pepper brillava amb llum pròpia i la seva discogràfica li posava totes les facilitats a l'hora de gravar. Per exemple, contractar com a acompanyants a la secció rítmica de Miles Davis, és a dir, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el baix i Jimmy Cobb a la bateria. Una secció que al febrer de 1960, quan van gravar la cançó que escoltarem tot seguit, eren, sens dubte, la rítmica més famosa del món, després de la seva participació uns mesos abans en la gravació de l'obra mestra de Miles Davis, Kind of Blue. Per tant, aquí teniu a Art Pepper i la secció rítmica Dream Team amb Why Are We Afraid, que és una balada.

Why Are We Afraid, el quartet d'Art Pepper, l'any 1960. En el terreny personal, en aquell moment, Pepper ja feia anys que era addicte a l'heroïna. Els estralls que va causar aquesta droga maleïda entre els músics de jazz als anys 40 i 50 del segle XX són enormes. Com a exemple, us direm que als anys 1953 i 1954, Art Pepper ja havia complert una sentència de presó. Aquest mateix any 1960 va ser jutjat i condemnat novament. Sentència que es va començar a complir l'any 1961. No va sortir de la presó fins a començaments de 1964 i aquell mateix any, 64, va tornar a entrar per una nova condemna d'un any aproximadament. Posteriorment, un procés llarg i complicat de rehabilitació li va permetre tornar a l'activitat musical en aparent plena forma l'any 1970. Avui direm adeu a Art Pepper amb una composició pròpia titulada Las Cuevas de Mario, gravada amb Jack Sheldon a la trompeta i James Bond en el contrabaix. Sí, James Bond, però òbviament no es tracta del personatge de ficció, sinó d'un músic que es deia realment així, James Bond. Sovint el trobareu com a Jimmy Bond.

0: my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, a la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i no ens movem de la Califòrnia dels anys 50 i 60. Aquesta tendència que hem anomenat el Jazz West Coast es pot dir que tenia majoria de músics blancs, contràriament al que passava amb el hard bop de la costa est. Un dels músics negres més destacats de la West Coast va ser Curtis Cones, un contrabaixista que, després d'haver treballat com a acompanyant de figures com Lester Young, Shelly Manne, Teddy Charles o Clifford Brown, l'any 1956 va formar i liderar un quintet que es va fer molt popular. El seu disc més recordat es titula You Get More Bounce with Curtis Cones i el van gravar el mateix any 56 amb el trompetista Jack Sheldon de convidat. Jack Sheldon, per cert, l'acabem de sentir al costat d'Art Pepper. Aquí teniu Too Close for Comfort.

Curtis Cones i el seu quintet ens han portat Too Close for Comfort. Curtis Cones va morir prematurament d'un atac de cor l'any 1963, quan tenia 37 anys, de manera que la seva discografia és inevitablement curta. Si us agrada el format físic, heu de saber que entre els anys 90 i la primera dècada dels 2000, aquesta discografia es va reeditar tota en format CD, remasteritzada i en unes edicions molt cuidades i amb molta informació. Aquella informació que no sempre, com a mínim actualment, no sempre es pot trobar a internet en els canals habituals. També podem pensar que, sens dubte, la intel·ligència artificial tot això ens ho solucionarà. Una de les darreres gravacions de Curtis Cones la va fer l'any 1958 i el disc resultant el van titular Exploring the Future, Explorant el futur. Hem seleccionat la cançó Into the Orbit, que es podria traduir com En òrbita, perquè creiem que es poden explorar moltes coses estant en òrbita.

0: This is bassist Kaisamäen Sivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Continuem a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa on pràcticament mai es parla de futbol, perquè per això ja hi ha altres espais. Fidels als nostres principis, i tot i que, com ja deveu saber, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, nosaltres no en farem ni cas. El que passa és que la propera cançó la signa Joan Laporta. Alerta, per ser justos, hauríem de dir John Laporta, que va ser un clarinetista i saxofonista al nord-americà, avantguardista, molt influït per la figura i les idees del pianista Lenny Tristano i per la música clàssica contemporània. John Laporta va ser membre de l'orquestra de Woody Herman i posteriorment va crear una aliança amb el contrabaixista Charles Mingus i el saxofonista Teo Macero en un projecte que incorporava elements de clàssica en composicions de jazz. A finals dels 50 es va retirar del jazz en actiu per continuar una carrera molt sòlida com a docent a la Manhattan School of Music de Nova York i a l'escola Berklee de Boston. John Laporta va néixer l'any 1920 i va morir el 12 de maig de 2004. Aquí els teniu, Mingus, Teo Macero i John Laporta, que ens porten Four Hands, quatre mans. Això va passar l'any 1954.

John Laporta i Charles Mingus, Four Hands. Aquestes propostes de jazz amb influències evidents de la música clàssica contemporània segueixen vigents i en podem trobar mostres actuals, especialment en músics europeus de països del centre i el nord del continent. Ara us proposem una gravació de 2022 que es troba clarament en aquest àmbit. És una música introspectiva, lenta, expressionista, i de vegades fins i tot pot semblar una mica freda, però a l'altre costat diem que té un lirisme i una profunditat que la fan realment atractiva. Aquí teniu Land of Gold, la terra de l'or. És el quartet de la saxofonista alemanya Birgitta Flick. Sí, sí, Flick. Un cognom que em sona d'alguna cosa i ara no recordo de què.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Efectivament, això és Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam avançar que el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol a Vilafranca del Penedès hi ha el Festival Bijaz. Aquesta edició 2026 es presenta amb molta presència femenina i propostes molt potents, com la de divendres dia 3 a 11:15 del vespre i a l'escenari principal de la plaça Jaume I. Allà hi tindrem el grup Incógnito, uns supervivents dels anys 90 i del moviment que es va conèixer com a acid jazz. És a dir, jazz ballable, fusionat amb soul i amb funky.

Incognito, Still a Friend of Mine, del seu disc Positivity, de l'any 1994. I si voleu una mostra de les tendències de jazz més actuals que es fan a Nova York, el diumenge 5 tenim a la saxofonista Lakecia Benjamin a les 8 del vespre, i després a Esperanza Spalding a les 10, en el mateix escenari, el de la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'Ondius en quarantena per antivirus a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a la segona PCR feta una setmana després de la primera, segons el Ministeri de Sanitat. D'acord amb el protocol de la Comissió de Salut Pública, podran començar a sortir de les habitacions per accedir a les zones comunes de la planta on es troben i rebre visites dels familiars amb mesures de protecció. Si les pròximes PCR setmanals continuen sent negatives i no apareixen sintomatologia, podran abandonar l'aïllament hospitalari un cop passats 28 dies. I la presentació avui de la línia orbital ha estat només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El projecte de tren orbital uneix el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La inversió és de 5.200 milions d'euros i està previst que es pugui enllestir al 2041. El PSC i Esquerra s'han reunit avui amb les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern s'ha trobat amb els comuns al migdia per tractar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats amb un Consell extraordinari i s'aprovarien al Parlament el mes de juliol. I la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats prevista per demà dimarts s'ha ajornat a dimecres a la tarda per l'agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
2: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
1: Els sindicats esperen demà una proposta concreta i avui ja ha començat una nova setmana de vagues i mobilitzacions de mestres i professors. En aquest cas, el barcelonès demà estan convocats a la vaga els centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental i també el Vallès Occidental. I prop de 200 persones s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la darrera intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes. La protesta s'ha fet després que s'hagi informat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells a missió humanitària que es trobava en aigües internacionals a 250 milles de Gaza. Darrer punt, la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment de referència a Europa. A l'última edició va comptar amb 230.000 visitants, un miler d'expositors i 250 activitats.
3: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
7: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
6: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
8: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
6: I què fas amb aquesta?
7: Una ampolla de moscatella?
6: Una ampolla de moscatella.
8: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
6: Ah!
8: L'ampolla és buida, eh?
6: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
7: I no pot ser de llet o de whisky?
8: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
6: Ah, d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
8: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
6: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig a veure.
8: Bueno, sí, però no la veig.
6: Clar, perquè està dins de la cisterna.
7: De disseny.
6: Clar.
5: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa.
7: Clar.
6: Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
7: Ah, sí?
6: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà. Bé, és igual, reflexions.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Bon dia. Me voy a ultramar són un seguit d'estrofes que van per lliure i que, aparentment, no tenen res a veure unes amb les altres. No sabem si l'autor d'aquesta havanera va deixar caure les estrofes una per aquí, una per allà, però el que s'hi sembla que està clar és el que tenen en comú, i és aquesta mulata que apareix en totes elles. Amb les estrofes, la mulata i el grup Porbó, que és qui ens interpreta aquesta havanera popular, comencem la xefla d'avui.

Canviem d'aires i anirem al Vallès Occidental, a Sabadell. Allà trobem a Vicenç Macias, Àngel Tronàs, Lluís Jiménez i a Mònica Solà. Ells són Aires del Vallès. Els escoltarem amb un enregistrament fet l'any 2007, publicat en el seu CD Perfum. I el seu autor és Joan Manuel Serrat. El seu títol, Aquelles Pequeñas Cosas.

Escoltarem tot seguit un duet d'Arenys, d'Arenys de Mar. La vella Lola, amb B baixa, com s'expressen a dir quan es presenten davant el públic. Dues veus mixtes i una guitarra al servei de la cançó. Del seu treball Paper Mullat hem triat de Carlos Padilla, un trobador, guitarrista i compositor de Puerto Rico, la que és la seva composició més coneguda, La dansa a Londres al bosque. És un veritable clàssic de la música porto-riquenya. Avui, com dic, l'escoltarem en les veus de La vella Lola.

Una cançó que ens arriba de ses illes. Els seus autors són a la vegada components del grup que ens la interpreta. En Joan Tomàs Martínez, Ferran Ortigosa i Antoni Martorell, ells, com dic, són membres del grup Arpellots Habaneres Band, i la peça en qüestió porta el títol de Una illa petita.

Una havanera que la va composar el fundador del grup, el Taper, eh? I, si no em falla la memòria, crec que la va composar per commemorar, diguem-ho així, els seus 25 anys de casat, eh? Els seus 25 anys de noces, eh? Mar Argent. Ella és el Toni Martín, una havanera que la trobem enregistrada en un dels seus primers CDs, Molt de records, és el títol de l'àlbum. Escoltem-lo ja, sense més, aquest Mar Argent amb el Taper.

Josep Andújar C., un cantautor que no surt molt de la seva terra, Sant Feliu de Guíxols. Com diu ell mateix, treballa només per qui ho vulgui escoltar. Doncs avui el volem escoltar nosaltres, aquí, a la Xefla, i ho farem amb aquest tema que dona títol a l'àlbum editat l'any 2005, Agulles de Cap, Josep Andújar C.

per si un cas m'ha somiat, li dius al del costat que, si us plau, em dispensi. Ah, i també t'he portat una espiga de blat i una estrella marina, la molsa del teulat, tres cançons que he estripat

Ara escoltarem no una havanera, sinó una cançó de Lluís Llach, i serà per al grup de Montcada i Reixac, l'Espingari. Ells ens volen fer la seva versió d'aquesta popular i conegudíssima cançó de Lluís Llach que porta per títol Vaixell de Grècia.

L'any 1982, a Vilassar de Mar, al Maresme, comença de forma totalment improvisada, amb motiu d'una festa popular, un grup amb un estil molt particular, de combinar l'havanera i els ritmes mariners, amb la cançó tradicional i popular. Si bé durant aquests anys hi ha hagut diversos canvis en la composició del grup, ells sempre s'han mantingut fidels al seu esquema. Avui podem escoltar aquest grup del Maresme, Mestre d'Aixa, amb una composició dels mataronins Josep Fradera i Pere González, Amor d'Estiu.

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació, per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató. www.fundacioem.com. Josep Martí i Clarà, Bepes, autor de la sardana que escoltarem tot seguit, és també qui va escriure la lletra de la cançó Endavant. Això en si no us dirà res, però sí que heu de saber que és el cant del Club de Futbol Palafrugell, que va escriure el 1976. Ara dit això, sí, escoltem per al grup Peix Fregit la sardana de Bepes i Ricard Viladesau, Marinesca.

Escoltem ara una havanera de la que desconeixem l'autor, el que en diem una havanera popular. El grup que ens la interpretarà, els originals, són de Calella de Palafrugell. I dic els originals perquè en Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest Morató, sovint acompanyats al piano per el mestre Frederic Cirés, van ser qui varen iniciar aquest grup d'havaneres l'any 1966. De llavors ençà ha plogut molt i també molts canvis en la formació. L'últim, el passat 2022, quedant la formació amb Lluís Bofill, Xavi Junama i Pep Nadal. El porbó que escoltarem avui seran en Mineu Ferrer, en Pep Nadal i en Carles Casanovas. Una tarde paseava.

Escoltarem ara una havanera, allà al port, amb lletra i música del cantautor Kim Chena. Kim Chena i Rosa d'Osor es van conèixer el dia de la festa del Terç d'Osor l'any 1966. Gairebé des d'aquell moment van començar una doble trajectòria junts, la de parella i la musical. Avui escoltarem el 50% d'aquesta trajectòria musical de la parella. Doncs l'havanera allà al port està interpretada només en la veu de Kim Chena.

El grup d'Havaneres, Les Veus de Reus, varen presentar el seu quart treball discogràfic, La Frau, i ho varen fer en el marc d'un concert en el qual el grup celebrà també el seu 15è aniversari. La Frau és com els mariners anomenen la mar des del Cap de Salou fins al Delta de l'Ebre, és a dir, les aigües del Golf de Sant Jordi, amb la qual cosa el grup d'Havaneres va voler ajudar a preservar viva la toponomia del litoral més proper. Els escoltarem amb una cançó que l'autor és Bert Kampfer, que va ser un compositor i director d'orquestra alemany, Hispanis Ells, Ulls Espanyols, i que el grup Les Veus de Reus ens ofereix la seva versió feta a Havanera sota el títol de Ulls de Mar.

El 2002 i el 2005 varen participar a la cantada de Calella de Palafrugell. El 2007 varen actuar a la 26a Mostra de l'Havanera Catalana de Palamós i també a les Festes de la Mercè de Barcelona. Això és només una petita mostra de tot el que fa, ha fet i farà el grup que escoltarem tot seguit. Ells són del Maresme, Barca de Mitjana, i l'havanera que ens interpretaran és de Francisco del Val i Francisco García Morcillo, i el títol, Viajera, també coneguda popularment com a Dime que sí.

Sembla ser que la va compondre un tal Iparaguirre. El rei carlí, Carles VII, quan va sortir d'Espanya en perdre la Segona Guerra Carlina. Se sol cantar en la presa de posició del nou lendacari, donant-li així, d'aquesta manera, l'adeu a l'anterior. Doncs així, d'aquesta manera, també el grup Gavina ens diu adeu, i res més oportú que fer-ho amb aquest Agur Jaunak. Qui us parla, el Lluís Armengol, també us dic, juntament amb el grup Gavina, Agur Jaunak. Adeu-siau.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles... fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes, que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa, us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants. Amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: El Parc de les Olors, l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que, d'alguna manera, fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera, a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment n'hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un Parc de les Olors, que m'ajudes. I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta. I llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres, abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària. Imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: sendes.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, adéu, quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel que dic, que va ser... Déu-n'hi-do, I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em
2: Avui
1: sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs. Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han després del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les Pedres del Sacrifici, el de les Bruixes i també el de l'Home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'Edat Mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas deshabitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes. Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que ara a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques cadetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 de Roba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes. És un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se ni que sigui 2 minuts per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch. Völlig losgelöst.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts del Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més meridionals.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM...
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: In the rain.
1: No sabia que t'agradessin els musicals.
2: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: Aquest no ets tu.
4: No, és el Gene Kelly.
2: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, dimarts a les 10 del vespre i...

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: La ràdio sona diferent al Maresme.
2: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
3: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
2: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí, sí, sí. Hi ha una fuita d'aigua.
3: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
2: Pues clar, clar.
3: No cal que entri.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llum està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
2: Al fons de l'esquerra no hi miri, no, sisplau, entri. Senyor agent, eh?
3: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
4: Como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: Recargar.
7: ¡Torpedo!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me ayuda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.
12: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
1: Sergi, tu portes ulleres.
2: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme i després les de la IA.
1: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
2: 300 euros.
1: Jo pensava que més, eh?
0: Jo em pensava que molt més.
2: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
0: Són pijes, Ray-Ban, Ray-Ban, són pijes.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viu.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers.